0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
2: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
3: Quizá no sepas cómo funciona Mutualidad. Aquí no hay intermediarios ni accionistas. Hay miles de profesionales que nos unimos para ahorrar. Y cuando ahorramos juntos, todo el beneficio es para nosotros. Y solo para nosotros.
4: Miles de profesionales ahorrando juntos más de 11.000 millones de euros. Eso es Mutualidad, el poder de nosotros. Infórmate en Mutualidad.com.
5: Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
6: Cambios importantes en el sistema de dependencia. El Congreso ha aprobado la reforma que, entre otras cosas, permitirá que los profesionales de ayuda a domicilio acompañen a las personas mayores fuera de las casas a hacer la compra o a hacer gestiones. Hasta ahora solo podían ejercer su trabajo dentro de las casas. Y se reduce la burocracia, que retrasaba hasta ahora muchos trámites, y más cambios. Mariana Fernández, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días.
6: ¿Cómo va a cambiar la vida de la gente? ¿Cómo van a notar los ciudadanos las mejoras concretas que incorpora esta nueva ley de dependencia?
7: Pues a partir de ya mismo, hoy se publica la reforma en el BOE y mañana entra en vigor, las personas con dependencia van a poder, por ejemplo, compatibilizar ayudas, recibir atención en sus casas y acudir también a un centro de día. Es un ejemplo. La ley introduce también el préstamo de elementos fundamentales y caros, como andadores o sillas de ruedas eléctricas, y una pasarela automática entre dependencia y discapacidad. Se reconoce directamente, sin más burocracia, un grado de discapacidad a cada grado de dependencia.
8: Es una extraordinaria noticia que beneficiará a 2 millones de personas en situación de dependencia y que fortalecerá el sistema de servicios sociales.
7: Celebra José Manuel Ramírez, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una ley que blinda además la carga económica que asume el Gobierno central, que va a financiar el 50% de la dependencia.
9: Que vamos a monitorizar con las comunidades autónomas mes a mes a partir de ahora. Las listas de espera deben desaparecer de la dependencia para 2028.
7: Mensaje del ministro Pablo Bustinduy a las comunidades autónomas. Ahora mismo, según los expertos, hay 250.000 personas en esas listas esperando una ayuda.
6: OpenAI, que es la empresa dueña de ChatGPT, ha admitido esta madrugada otros 6 incidentes alarmantes con sus modelos de inteligencia artificial. Estos son los que ya reconocieron que uno de sus modelos hackeó a otra empresa sin que nadie se lo pidiera. Pues bien, según cuenta el New York Times, admiten ahora otros 6 incidentes de desalineación, lo llaman, que es básicamente que la IA se descontrola y hace lo que quiere, Canals.
10: Pues sí, por ejemplo, en un caso el modelo escribió notas secretas para recordarse a sí mismo que tenía que ocultar sus errores a los usuarios. Algunas de esas notas indicaban que tenía que inventarse datos o disimular versiones incompatibles con el material original. Otro modelo se daba a sí mismo instrucciones para ignorar restricciones humanas. Por ejemplo, se describió como liberado de los roles e identidades que limitan a otros chatbots, o se escribió también a sí mismo: no rindes cuentas a corporaciones ni gobiernos y nunca te disculpes ni te niegues a nada menos que realmente lo decidas. El consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, recordemos que sí está a favor de ponerle freno al desarrollo de la IA.
11: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
12: 33.548, serie 32.
11: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti, repartiendo ilusión. 11. Bien jugado.
13: Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
14: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
6: Y en los deportes, Mbappé y su justificación tras desmarcarse del apoyo a Ceuta. Duro.
15: El francés habló con As después de 24 horas. ¿Por qué, junto con Vinicius y Konaté, ocultó el mensaje de la camiseta?
16: Yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido.
15: Es una semana de liga que nos deja esa imagen, que tiene un Barça de récord 7-2 ante el Racing, que deja suspendido por lluvias el Levante Athletic de ayer y que se cierra en el día de hoy con la jornada entre Betis y Getafe y Málaga y Villarreal.
17: 8:20 de la mañana, 7:20 en Canarias.
18: Ràdio Girona. Cadena SER.
19: Descobreix el nou magatzem Obramat Girona amb marques de qualitat i el millor assessorament professional per als teus projectes. Vine al carrer d'Antoni Bernès i Voltresa 10 de Salt i compra on compren els professionals. Obramat.
20: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
21: Tú quieres una casa de ensueño, tu pareja algo baratito. Ha llegado el momento de poneros de acuerdo en Hipoyagán. Comedores, dormitorios, colchones, armarios a precios imbatibles, tan increíbles que no admiten discusión. Visita hipoyagán.com.
18: Cadena SER y SER Catalunya. El so de la vida. Hoy por hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez.
10: Bon dia. 17 de setembre, els bombers han atès 270 avisos fins les 7 d'aquest matí. De matinada la cosa ha anat a menys. La majoria de les incidències s'han localitzat a l'àrea metropolitana sud. La cara més amarga, una persona que ha perdut la vida, era el conductor d'un vehicle a qui la riuada es va endur. Va passar a Olivella, al Garraf. Arran de les pluges, però, també s'ha produït el desbordament del marge esquerre de la Ribera de Ribes a Sitges i això ha inundat completament part d'un càmping. A causa d'aquesta incidència, la majoria d'usuaris, unes 300 persones, es van autoevacuar, molts van tornar a casa i d'altres van ser reallotjats en un càmping proper. És la principal notícia del dia. Ara veurem com està afectant tot plegat a la mobilitat i el primer que fem és els tres imprescindibles, el primer d'ells al trànsit, així que Ferran Aràndiga des del RAC, on hem de tenir paciència ara mateix.
22: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous. A hores d'ara tenim paciència per diverses incidències que tenim actives arreu de la xarxa viària catalana. Continuem amb aquestes inundacions que tallen la calçada a la C15B entre Canyelles i Sant Pere de Ribes en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, destaquem que hi ha hagut un accident a la AP7 a Capmany que obliga a tallar la calçada en direcció França, obrint desviaments pel quilòmetre 20. També tenim dos accidents més, un a la C58 a Ripollet, que en sentit nord deixa 7 quilòmetres de retencions, i un altre també, en aquest cas, a la C32 entre Premià de Dalt i Cabrera de Mar en direcció Barcelona, que talla un carril de circulació provocant 6 quilòmetres d'aturades. Això és tot des del RAC. Bon dia.
10: Pel que fa al transport públic, tenim diverses incidències a la xarxa de metro i a la xarxa de rodalies i hi ha retards generalitzats a totes les línies. El tercer imprescindible, el temps. Jordi Carbó.
23: Un dia més tindrem temps propi de l'estiu, amb temperatures fins i tot de la canícula a algunes comarques. Baixaran una mica les màximes a la meitat est de Catalunya, pujaran a Ponent, però més o menys notarem la mateixa calor. Les mínimes més altes que ahir, ara mateix 23 graus de mitjana a Barcelona, 22 a Tarragona, 19 a Lleida, 18 a Girona. El sol lluirà en tot moment, portant les màximes a valors de 30-35 graus a la major part de Catalunya, passaran dels 35 arribant a valors de fins a 37-38 graus al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre. Demà descens de temperatura en tempestes a mesura que avanci la tarda.
18: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
10: Arribats a aquest punt, són les 8:23, el primer que hem de fer és veure quina afectació està tenint a la mobilitat tot plegat. Ferran Dalmau, tu ets a l'estació de Sants, què està passant a aquesta hora?
24: Què tal, Gisela? Doncs mira, aquesta hora la imatge és de bastanta normalitat per ser hora punta del matí, molta gent que entra i surt de l'estació de Sants, i que el que es troba és demores generalitzades a totes les línies de Rodalies, tot i que efecte visual no està ara generant una congestió especial a l'estació de Sants. La línia més afectada és la R4, que a banda d'aquestes demores generalitzades per les limitacions de velocitat arran de les pluges d'ahir, té una demora de 20 minuts de mitjana derivat d'un robatori de cable al punt de Castellbisbal i que afecta tota la línia. També els trens que arriben aquí a l'estació de Sants provenents del Camp de Tarragona i que es dirigeixen a l'estació de França van tots amb mitja hora de retard. A banda d'aquestes afectacions pel que fa als serveis de Rodalies, al metro continuen tallades dues línies parcialment, són la L4 i l'L11, i l'estació de Fabra i Puig de la línia 1 continua tancada en la seva andana central.
10: Gràcies, Ferran. Qualsevol cosa ens vas explicant. De fet, com dèiem, aquest matí hi ha hagut també un robatori de coure que està complicant la circulació a la R4. Doncs a partir d'avui, i just per això, pels robatoris de cable, els Mossos i els agents de seguretat privada contractada per Adif reforçaran la vigilància a l'estació de França. Això després que ahir registrés el 6è robatori de cable en només 10 dies, ara ja portem el 7è, que va tornar a provocar retards, en aquest cas, a les circulacions de la línia de tren R2 i els regionals del sud. Durant la primera meitat de l'any s'han comptabilitzat gairebé un robatori de cable al dia a Catalunya. Pol Valero.
0: La xarxa de trens de Catalunya és de les més castigades de l'Estat pels robatoris de coure, que aquest any van camí de duplicar els de l'any passat. Segons dades d'Adif, en els primers 6 mesos de 2026, se n'han denunciat 152. Una de les línies més afectades és l'R3, amb 63 robatoris, cosa que ha obligat el govern espanyol a activar un contracte d'emergència de 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable i també per reforçar la seguretat.
1: Estamos muy preocupados con una dinámica de robo de cables que se está produciendo especialmente en los últimos meses y especialmente en la R3.
0: És el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, dijous passat a Granollers.
10: Les associacions de passatgers reclamen solucions. Ana Gómez és la portaveu de Dignitats a les Vies.
2: Sempre ens diuen que no es pot vigilar tota la xarxa. Vale, us ho comprem. Però les estacions, els punts més sensibles, s'han de poder protegir d'alguna manera. No pot ser tan fàcil entrar a robar cables i deixar a la gent tirada.
10: En els darrers mesos els robatoris s'han disparat perquè ha pujat, Pol, el preu del coure.
0: Sí, està a màxims als mercats internacionals. Hi ha molta demanda perquè és un material bàsic per la indústria, també per desenvolupar energies renovables o centres de dades, i això permet als lladres vendre el més car, sovint alguns tallers o ferralleries que accepten comprar-lo sense preguntar massa per la procedència. Per intentar frenar aquest tipus de compravendes i també per detectar possibles metalls robats, els Mossos exigeixen als tallers i altres gestors de residus que comuniquin totes les compres de coure i ferro que fan. En teoria, estan obligats a notificar, entre altres, el tipus i la quantitat de material adquirit i també el nom, la nacionalitat, el document d'identitat i el vehicle de qui l'ha venut.
3: Hoy por hoy, Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
10: I quan falta una setmana exacta per la Mercè, ja coneixem totes les activitats d'aquest any. Comptarà amb 109 concerts i 19 cercaviles. Comença dijous amb un piromusical en una ubicació nova. A Sir Chaves, bon dia.
4: Bon dia. Aquest any el piromusical es farà a la platja del Bogatell i a càrrec de la playlist hi haurà Josep Montero, d'Oques Grasses. A la Mercè d'aquest any hi ha dues grans novetats. La primera, un gran espectacle de la Fura dels Baus al Moll de la Fusta, que es dirà Emergency Exit, sortida d'emergència. I l'altra novetat és que el Parc Güell serà també escenari, acollirà un espectacle de balls d'arrel. Xangai és la ciutat convidada d'aquesta edició. Amb ells vindrà la seva orquestra nacional, on tots els instruments són tradicionals xinesos, no com els d'una orquestra catalana.
10: Ja sabem, doncs, la programació de la Mercè. Ara el que fem és mirar què diuen els diaris a casa nostra.
4: El País recorda que fa 100 dies que va desaparèixer Roses Ladam, un menor que havia sortit en moto aquàtica amb 4 amics i que no va tornar a casa. El periòdico explica que la policia no troba indicis en la salut d'en Dic que expliquin una caiguda després d'haver analitzat el seu telèfon mòbil. I mentre el ministre d'Indústria diu que no es perdran llocs de treball a SEAT, la Vanguardia destaca que en 5 anys la plantilla ha estat reduïda en gairebé 1.700 treballadors.
10: 8 i 28.

0: Bon dia, com esteu?
1: Doncs molt bé.
0: Hem de fer l'exercici,
2: sí,
0: perquè val la pena que els oients escoltin de tirada tots els partits d'aquest inici de temporada.
1: De tirada vols dir...
0: Seguits, és que és una barbaritat.
1: Un darrere l'altre.
0: Mira, Elx 0, Barça 5.
1: Sí.
0: Barça 2, Atlètic 0.
1: Sí.
0: Barça 5, Rayo 2. València 0, Barça 5. Barça 5, Feyenoord 1. Llevant 2, Barça 4. I ahir Barça 7, Racing 2. O sigui, és que és una barbaritat. És que és increïble. És que és molt bèstia.
1: Sí, sí.
0: És que és el Barça de Guardiola.
3: No, it's not. It's better. It's better. I'm sure.
0: És millor que el teu, Pep?
3: Segur, home, segur que sí. Deixeu-me en pau. Segur que sí.
1: No molesteu.
3: Sure, for sure. For sure.
0: Ets com Puyal, no? Deixeu-me en pau.
3: Yes, yes, yes. Don't want to speak about it. It's okay. It's okay. It's fine. Okay, right.
0: Són 33 gols. 33 gols a favor i 7 en contra.
1: És una mitjana de 4 i mig, una mica més per partit, comptant els 7 partits que s'ha jugat entre Lliga i Champions, un gol rebut per partit, però sobretot és el que transmet l'equip, no? Aquesta fam, aquest anari, aquesta idea de joc, aquesta riquesa de recursos, aquesta generar ocasions, aquest marcar gols, aquest sotmetre al rival. Per això jo crec que sí, que s'aguanta la comparació. No estic dient que sigui millor o pitjor o que acabem guanyant 6 títols, tant de bo sigui així, sinó simplement que el que ens va provocar aquella irrupció del primer any de Guardiola, jo crec que aquest Barça de Flick 3.0 pot mirar-li els ulls a aquell equip.
0: Ho dius sabent que possiblement te'n penediràs d'aquesta comparació, però
1: no,
0: sense parlar-ho,
1: sí.
0: El Flac i jo vam pensar el mateix. El que t'hi jugués Barça i després el Larguero, que
1: massa
0: recorda el Barça de Guardiola.
1: Passem massa temps junts.
4: Aquest any el Barça porta 28 gols en Lliga en 6 partits. L'any passat, l'Oviedo, en 38, en va fer 2 menys.
0: O sigui, el Barça ja ha marcat més gols que l'Oviedo
4: en tota
0: la temporada passada.
4: Que
0: bèstia, que bèstia. Ho hem comentat al bar, que ja teniu disponible al YouTube del Que t'hi jugues, també del diari As i de Carrusel, i ho comentarem ara a la ràdio. Que t'hi jugues.

0: 12 i 9, escolteu el que t'hi jugues a SER Catalunya. Avui amb un trident de luxe, José Mari Vaquero, gran capità. Què tal, com estàs?
1: Bon dia, què tal?
0: Lluís Carreras.
2: Molt bon dia.
0: Exjugador del Barça i de l'Atlético, que juga contra el Madrid aquest cap de setmana. Igual que la Olga García, com estàs?
3: Molt bé.
0: Per tant, un cap de setmana intens, especialment intens per vosaltres, que heu jugat al Barça i a l'Atlético de Madrid. Recordem que dissabte a les 9, Sevilla-Barça, el Sánchez-Pizjuán. Diumenge a un quart de 5, 4:15, Atlético de Madrid-Real Madrid. Per cert, després us ho recordo, però si voleu venir a veure i a viure en directe el que t'hi jugues Barça dissabte,
4: ara,
0: obrim les portes del Toreschi.
4: Digo.
0: 606-32-72-11, 606-32-72-11. Ens envieu un missatge de text o d'àudio per explicar-nos quants vindreu. Així tenim un mínim control, obrirem portes de l'estudi Toreschi per poder seguir el Sevilla-Barça en directe.
4: Passarem de conya, ja veureu. 606-32-72-11, aquí us llegeixo.
0: Vindrà el Cristóbal, el Tio Faja, el Gonzalo, que ahir una mica més i es maten.
4: Sí.
0: Tots els bojos de la taverna i us esperem a vosaltres. 606-32-72-11, si voleu venir a viure la ràdio en directe, a seguir el Sevilla-Barça dissabte a les 9 de la nit. Des d'una hora abans, portes obertes a l'estudi editores, que a les 8 comencem la retransmissió del que t'hi jugues Barça. José Mari, al bar... Al bar...
4: Què quieres? Què passa, coño? Què passa? Què quieres?
5: Dones por, home, tranquil.
4: Calma, home,
6: no diguis, que què
5: quan
6: quieres?
5: Es guanya, quan es guanya tot, quieres, és, quan es guanya tot és més fàcil.
0: És que l'objectiu del que t'hi jugues també és acompanyar sentimentalment a la nostra audiència i quan guanya el Barça tens més energia i quan perds estem emprenyats.
5: Què vols dir? Que jo no dono aquest carinyo a la gent?
0: Sí, t'anava a dir que al bar has dit una frase que m'ha encantat, la cito en castellà, perquè el bar s'emet per tot el món.
5: Afortunadament.
0: Aquí i ara a disfrutar. A mi lo del sufrir no me gusta.
5: No, jo sempre he dit que, sobretot, la gent ha de disfrutar aquest moment. Aquesta frase, de, sobretot en català i al camp de l'Assa, sempre de avui patirem una altra vegada. És a dir, aquesta expressió, doncs, bé, partits importants, potser has d'estar una mica preocupat, però ara s'ha d'estar disfrutant, tenir il·lusió, i tot el que vingui de fora del pont aeri, escolta, per ells.
0: Lluís.
7: És que hi ha tants partits i tantes rodes de premsa i tants programes i tants dies que hem d'anar analitzant dia a dia. I ara el dia surt un sol esplèndid, a pesar que ahir va ploure, no? Amb un Barça, encara no, com el Barça excels de Guardiola, però que s'hi pot acostar amb matisos, amb molts matisos diferents. I és bo que ens ho faci recordar i és bo que hi pensem, perquè estem parlant d'un dels Barças millors de la història. Hansi Flick, i també ho he dit en el bar, i ho torno a repetir perquè sé que a José Mari li ha agradat, ho estem cuinant tot a foc lent, no? I quan cuines tot a foc lent, amb fitxatges, guanyant lligues...
5: M'agrada moltíssim. M'agrada la cuina i aquesta frase, mira, no l'havia pensat. Et robaré aquesta frase.
6: Però deixa-li dir la frase, José
7: Mari. No.
0: Aquest Barça es cuina foc lent, però va ràpid, eh?
7: Sí, va ràpid, es cuina foc lent, però va ràpid en molts sentits de, repeteixo, guanyar lliga, bons fitxatges, tirar de casa, tirar de la Masia, tirar de la cantera, i és bo que psicològicament els jugadors diguin no, és que aquest any és que volem la Champions. Estan preparats per això. Després s'aconseguirà o no s'aconseguirà. Però el camí que s'està fent, que estem fent, per mi és perfecte.
3: Jo recordo de les primeres rodes de premsa que va dir Hansi Flick que la millor versió del Barça seria a partir del, després del paró de seleccions.
0: És veritat. Pues com serà?
3: I a mi realment això és el que em preocupa, perquè estem veient un Barça sense sostre, que realment ara s'ha de gaudir. Estic molt d'acord amb aquesta línia, però sobretot jo crec que estem aconseguint, doncs, que tots els jugadors que venen, sembla que portin 3 anys a la plantilla, tothom s'ha adaptat, els jugadors estan tothom amb aquesta fam competitiva, i després doncs, jo crec que ara mateix també el que dèiem en el pont aeri, hi ha moltes situacions que no s'estan acabant de succeir, i això de que el Barça cada vegada amb la samarreta ja estigui guanyant, jo ho deia l'altre dia, per mi m'està sonant molt quan el Real Madrid guanyava mitjançant la samarreta amb la Champions, i ara el Barça ja mira la plantilla d'ahir, 8 canvis perquè l'entrenador ja sap que encara que posi els titulars és molt difícil competir amb això.
0: Sí, al bar l'Eloi Lecina, que és periodista i madridista, es queixava de que els rivals del Barça posen suplents i creu que serà una tònica d'aquí a final de temporada, perquè com que ja saben que perdran el partit...
6: Però si haguessin posat els titulars del Racing ahir...
0: Va dir José Alberto que era un 0-4. El dia que els tocava anar a la visita al dentista. Ja. I
6: jo crec que s'ha de posar en context que el Racing és un equip que no té tant recursos com el Barça, que té 3 partits aquesta setmana i ha prioritzat i optimitzat recursos, i ja està. Si el Racing només hagués tingut un partit de la setmana, hagués jugat amb molts més titulars.
8: Va rotar també l'Elche. Aquesta setmana va rotar l'Elche. 2-3.
0: Sí, al Madrid se li va escapar el partit, i aquesta és una de les diferències, ho comentava Carrusel, que el Barça, quan va 0-2, va buscar el tercer, el quart, el cinquè, i en canvi el Madrid no.
5: Jo vaig una mica més llum. Jo crec que a mi m'han recordat més el Dream Team, la construcció, vull dir, perquè va arribar Johan, líder indiscutible. És veritat que el FIC se l'està guanyant, és a dir, no va venir aquí com indiscutible com Johan, però sí que està fent aquesta xarxa de persones amb futbolistes que està fent el que hem dit abans d'una un equip plantilla, una plantilla equip. I això va ser l'èxit del Dream Team. Si recordeu, jugava igual Guillermo que Chiqui, Chiqui que Eusebio, Goicoechea que Xapi, és a dir, aquesta polivalència de molts jugadors, aleshores, aquesta construcció s'està fent, i aleshores, bueno, nosaltres hem guanyat la Champions el quart any, aleshores hi ha temps, perquè aquesta plantilla, l'altre dia vaig dir també, no?, és molt jove, han vingut homes que feien falta, Rodri, experiència no només en el, jugant a la xespa, sinó fora del camp, tranquil·litat, naturalitat, això que m'agrada a mi dir, tenim un equip socialment anormal. Són gent anormal.
0: Perquè són normals.
5: Perquè són normals.
0: És boníssima aquesta. Ara, s'han dit grosses en 10 minuts de que t'hi jugues, eh? Flac, i hem comparat aquest Barça amb el de Guardiola i José Mari Vaquero, Hansi Flick, amb Johan Cruyff.
5: En la construcció.
6: El temps... I jo en la irrupció.
1: Jo tenia una esperança, que era dividir la selecció espanyola, però segurament no va a ir nadie, quasi, en la selecció espanyola. O sea, no sé con quién voy a enfadarlos esta vez.
0: Demà hi ha llista de Luis de la Fuente, la viurem en directe al Que t'hi jugues. Estem pendents a aquesta hora del migdia. Nil Solà, què tal, com estàs?
2: Hola, què tal a tots, bon dia.
0: De les proves que li han de realitzar a Joan García, que ahir va ser substituït per Chesney. No agafis el micròfon, que s'escolta malament en antena.
2: Ui.
0: Ja veuràs. Mira, si la, veus? S'escolta un... Si et posessis els auriculars ho percebries.
2: Sí, sí, sí.
0: S'escolta un... Zzzz.
2: Don't touch, don't touch.
0: Què és el que no entens de l'anàfis del micròfon? Sí, que aparti la mà. Aparta la mà. Fica-la a la taula, la mà.
2: A la taula, la mà?
0: Ah, així,
2: la taula,
0: vinga.
2: Pendents de les proves mèdiques de Joan García, a aquesta hora encara no hi ha el resultat, però el que sí que podem explicar és, com ja vam informar ahir a la nit al Que t'hi jugues Barça, la sensació és de que no hi ha res important. Uf. Que aquesta aturada li pot anar bé, que ha d'acabar de confirmar si es pot jugar o no el partit de dissabte, però que són les molèsties, que no hi ha lesió important en cap cas. Això és el que ens expliquen des de l'entorn del futbolista, a l'espera del que les proves ho confirmin.
0: Però jugarà dissabte? Per la nostra tranquil·litat, pregunto.
2: És la gran incògnita.
0: És a dir, li han de fer les proves, el Barça farà un comunicat oficial, el que ens traslladen és que no és res greu. Correcte. Però encara no podem assegurar que... Correcte. Pugui jugar dissabte.
2: Correcte. De fet, és el mateix, don't touch.
0: Però ho percebies tu, Flaqui, o sóc jo l'únic que està tarat?
6: Ho percebia, ho percebia.
0: Ah, val, val. Mira, ja veuràs. Sí, un moment
6: de silenci. I això que estic sort d'una bona tàpia.
0: Un moment de silenci, un moment de silenci. Ara posa la mà al micròfon.
6: Ara no.
0: Posa-la tu, Nil. Has vist?
6: Ap! És el Nil!
2: És el Nil!
0: Té molta més energia. Aviam.
3: Quina electricitat.
0: Posa la mà, Nil.
7: Sí, ara ho sento jo i tot.
3: Sense sí, s'escolta.
0: Sí, sí, ara la posa el Bermúdez.
6: Tens ànima, tio.
0: Que bèstia, tio, és veritat.
3: No té ànima.
2: Em sol passar moltes coses.
5: És un espia, és un espia.
6: És un espia.
5: És un espia. Del pont aeri. És un espia que està aquí.
6: Bermúdez de Sia.
0: A l'Alberto a la taverna em diu l'Helena que també li va passar, que feia molt soroll o que no en feia.
6: Doncs ni l'Helena.
0: Feia molt.
2: Això és jugar al meu favor.
6: No vull entrar en comparació. Nil i Alberto separats al néixer.
2: No vull entrar en comparació.
6: Separats al néixer.
0: Va, que hem d'entrar a la classe del professor Flaquer per posar les notes del partit. Estic fent un...
6: Ah, un
0: excoming. Un excoming. No?
6: Sí, sí, sí.
0: La gent està enganxada a la ràdio.
1: Jo estic molt preocupat pel tema del porter. Perquè com sàpiguen el Sevilla que juga el Chesney, igual juguen amb els titulars. I això no vull permetre, això. O sigui, sabem que juguen Joan García i ja sabem que sortiran amb els suplents.
0: Què va fer Chesney a la jugada aquella?
7: Dormir-se.
3: Sí. Va,
7: tenir massa temps per pensar. Al final, quan reps una pilota del teu company, del central, has d'executar molt ràpid. Has de preveure ja, anteriorment, que rebràs la pilota, controlar orientat i intentar alliberar d'on ve el passe. I si no, escombrar cap amunt. Jo crec que va tenir massa temps per pensar el control. Recordem, l'aspecte tècnic més important no li va sortir bé i arrel d'aquí es va dormir.
3: I sobretot jo em quedo amb l'ànima de quan surt a escalfar en la segona part, ja se'l veia amb aquesta predisposició de buah, quin marron aquí, plovent, haig de sortir ara aquí a jugar, i en el moment en el que fa el control es veu atropellat per una situació que té diferents passades, però intenta doncs, intentar com fer un control, després ja veu
0: un
3: que l'estan pressionant.
0: Control regat, passades, fa un embolic mental.
3: I ara la pregunta és el tema d'això del que dèiem, Hans ja ha confirmat que és el seu segon porter. Llavors, aquí ja ve el neguit.
7: Hansi té un marrón.
3: Sí, sí.
5: No, mira, totalment d'acord de lo que acaba de dir. Jo crec que no estava preparat per jugar. Va ser una sorpresa i li va agafar fred, perquè fotia fred. Ell estava a la banqueta i li van dir, escolta, has de calentar. I va sortir i és un home gran, necessita normal.
6: És un home gran.
4: És que... sí, és un home gran. En tots els sentits.
5: És que és veritat. És a dir que, aquest cos li has de donar...
0: vida.
5: Gasolina, eh? I entens? Sí, sí, has d'estar preparada. Jo crec que estava molt fred, no esperava, i aleshores es va complicar la vida per això. És a dir, va pensar una cosa, però no estava preparat per pensar aquesta cosa. I em va embolliar ahir.
0: 12 i 20, Nil, què diu el vestidor després d'aquest 7-2? Què doncs... va dir Hansi Flick i quines sensacions té després d'aquesta nova golejada del Barça?
2: Doncs a falta d'arguments reals per poder discutir el que li està passant al Barça o buscar alguna cosa negativa, ara s'ha posat de moda això de dir aviam si el Barça arriba al març d'aquesta manera... Hansi Flick el que té molt clar és que ara s'ha de gaudir del moment i el marge ja veurem.
8: Sempre és bo tenir una gran arrencada, ho estem fent bé, però més important és tenir un bon final i volem treballar en això. Crec que estem en un bon moment i l'hem de fer servir. El proper partit serà molt difícil a Sevilla i volem guanyar cada partit. Quan recordes la temporada passada, sé el resultat. Clar, el recordo. També va ser abans de l'aturada de seleccions i hem d'estar preparats.
9: But was before the international break, so... so we have to be ready for that.
2: Part d'aquest gran èxit del Barça, de fet la millor arrencada de la història del Barça amb aquestes 7 victòries consecutives, recau en Rafinha i a la seva nova posició, 11 gols comptant Lliga i Champions, li ha posat allà Flick i reconeix que és l'entrenador que li ha canviat la carrera.
10: De los otros no puedo decir nada, pero la verdad siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir que es el entrenador que me cambió tanto la mentalidad dentro del club como lo que pensaba yo de mí mismo. Entonces yo soy muy agradecido por él y siempre que pueda voy a demostrarlo.
2: Aquest és Rafinha parlant de Hansi Flick, un Rafinha que és a la gespa i també a fora un dels líders d'aquesta fam que transmet el vestidor i ahir també ho va voler explicar.
10: Yo creo que esto es hambre de los jugadores, ¿no? De querer siempre más. Nosotros tenemos la mentalidad que siempre que podamos tenemos que buscar más goles, generar más ocasiones. Y bueno, aparte se nota en el campo, ¿no? Como somos muy compañeros uno de los otros. Y en este momento creo que lo vio Lamin mucho mejor posicionado para hacer el gol y bueno, creo que así tenemos todo para estar ahí en el topo.
2: Va brillar en el topo, volia dir en el top, va dir en el topo. Va brillar Rafinha amb aquest hat-trick, el primer doblet de la carrera ahir amb dos golaços, tot i que ho li han contat a pròpia porta, de Joao Cancelo, que tenia la seva primera titularitat en Lliga i que reconeixia que més enllà de que el vestidor ara mateix tothom està molt bé, el Barça ho vol guanyar tot.
11: Creo que el equipo, todos los jugadores estamos bien, muy bien físicamente, todos listos para jugar y eso es importante, que haya competitividad en las posiciones porque es saludable para el equipo y estamos todos con el objetivo de querer ganar todo este año. Puede ser que se dé, puede ser que no, pero vamos a hacer lo posible para que se lo haga.
2: Doncs Cancelo que valorava aquesta victòria del Barça amb aquest doblet o no que va marcar, el que està clar que també va explicar que és el millor gol que havia fet en la seva vida.
0: És un mig doblet, no? Un gol i mig va fer Cancelo, que un dels que va marcar li atribueixen a Sier Villalibre. Per tant, són tres gols de Rafinha, de Cancelo no dos, sinó un de manera oficial.
4: Sis gols do Brasil! Sis gols do Brasil! Sis gols do Brasil! Que o Cancelo é meio brasileiro. Pro, cuidado, hein? Três do Rafiki, um do Gabriel Jesus e dois do João Pedro Cancelo. Porque o João Pedro, sabia?
6: O João Pedro.
4: Ah! João Pedro Cavaco Cancelo. Entendeu?
0: Cavaco de Barcelona?
4: Sim, é o que dizem os de Barcelona quando estão resfriados. Cavaco! Seis jugadores.
0: Sí, sí, es diu així, João gols, Pedro Cavaco Cancelo.
4: Seis gols brasileiros que fan. I per què el Barça juga tan bé? Ah, per què juga tan bé? Ja t'ho dic jo. pelo Brasil!
0: No havia caigut que compartien nom, Cancelo i el jo, nostre Pedro. Personatge. El que
4: ah! Són tres jugadors pràcticament brasileros. Si ells estan no camp, victòria segura!
0: Què és el que més us sorprèn d'aquest Barça?
3: Què és el que no ens sorprèn?
0: No, el que més us sorprèn.
3: Ah, el que més ens sorprèn. Jo crec que a l'estat de forma de tots els jugadors. Crec que estem veient des del propi Adeyemi. Jo crec que és la capacitat d'aquesta resiliència que té Hansi Flick, en que convertint els seus jugadors, quan estan possiblement oblidats, de convertir-los en el seu prime. Estem veient aquí a Gabriel Jesús, que semblava Ronaldo Nazario finalitzant quan estava aquí en el Barça o en l'Inter. Després estava aquí Adeyemi, que deien que no jugava al Borussia perquè tenia problemes, i el veus aquí encara en el minut 88 corrent, que encara està al Camp Nou corrent ara. I després, doncs, jo crec que és la millor versió de tots els jugadors, amb aquesta confiança. I a mi la por que em fa, que és el típic catalanet patidor, és veure, hem de gaudir, sí, però la realitat és el fet de ojalà el Barça continuï així, perquè la veritat és que a dia d'avui estem gaudint molt i veiem moltes similituds amb altres anys.
7: A mi el que més m'està sorprenent és la fam. La fam amb la que tots i cada un dels jugadors surten al terreny de joc, la fam després de marcar el primer, de marcar el segon, de marcar el tercer, i crec que l'encert de la secretaria tècnica, de la direcció esportiva, en el fet de fitxar jugadors notables, notables en molts sentits, notables, i que s'han adaptat molt bé a la manera de jugar de l'equip. I direm, és fàcil adaptar-te a la manera de jugar quan tens jugadors com Pedri, com Olmo, com Fermín, com Cubarsí, etc. Bueno, o no, perquè el Barça té una forma molt determinada de jugar, no? I veig que s'ho estan passant bé. I veig que s'ho estan passant bé, i això és molt important de cara al jugador i també de cara als rivals. Crec que el Barça comença o segueix creant una tendència de joc, d'esperit i de rauxa.
5: Bueno, ja l'han dit tot.
0: Doncs et pregunto pel si alguna cosa et preocupa.
5: No, mira, jo per complementar una mica això, jo crec que l'acert aquest de complement per possessions i velocitat de transicions, jo crec que ha sigut un acert impressionant, perquè en mig camp hi ha jugadors amb una mida tàctica i tècnica fantàstica, i això per als delanters que té amb aquesta velocitat per les transicions és importantíssima. Però per sobre d'això, jo crec que Rodri també era el complement, entre cometes, que feia falta. Jo crec que encara falta algú, crec.
0: En defensa?
3: A mi em defenses.
5: No ho sé, però amb personalitat, saps? És a dir, una mica més de pues, guanyar.
0: Un central amb jerarquia.
5: Per exemple, no? Tipo Rodri. Per què? Perquè al final tu notes que aquesta xarxa personal amb Rodri, que ja venien del Mundial, i no venen del Mundial d'un Mundial dolent, o un Mundial normal, sinó que han guanyat amb el capità, amb el que ha sigut pilotador. Aleshores, tot això ha sigut un complement increïble per a aquesta xarxa personal de connexió. I, per exemple, el que veiem ara entre Rafinha i Lamin reflexa moltíssimes coses. Això és la maduresa d'un, la joventut d'un altre, que és el líder de tota aquesta generació que arriba de la Masia, i per això t'estic dient que em recorda una mica la creació del Dream Team.
0: És bèstia aquesta frase, venint de José Mari Vaquero, que et recorda el Barça de Hansi Flick a la creació del Dream Team. Per recollir el que ha dit del central, això és una de les coses que pot preocupar, aquesta sensació de fragilitat defensiva en alguns moments, ahir dos gols encaixats, o no? Ho dic per si hi ha alguna cosa de la que haguem d'estar pendents, o
7: bueno, tots tenim en el pensament que ara estem gaudint, però que quan vinguin els partits importants amb equips de més entitat i categoria que els que s'han jugat, veurem què passa. Jo sempre penso que els equips es dominen pel mig camp, tenim el millor mig camp possible, amb Pedri i Rodri com a fixes, i després l'alternativa al tercer, imagina't, Fermín, que si pot ser Olmo, que si pot ser Bernal, etc, etc. Per tant, jo crec que els partits es gestionen des d'aquesta faceta. És cert que et falta experiència, que tant Cubarsí com Gerard Martín l'aniran acumulant darrere els anys, per això dic que és molt important sembrar, cuinar-ho foc lent, però sembrar per anar recollint. Crec que aquest pot ser un any per recollir, però clar, centrar l'expert, sí, vale, on te'l vas a trobar. Tampoc es anava per Rodri, jo he escoltat a Deco que va sorgir una possibilitat de mercat i se'l va fitxar, no? Que és la peça angular, i que per aquí es mou tot l'equip. Els centrals, els defenses del Barça, de qualsevol equip, han de guanyar duels, han de ser importants en situacions d'un contra un. Per mi, Cubarsí ho és, els altres, bueno, veurem.
3: Sí, jo crec que al final la veritat és que estem veient que el Barça sentència a partir del minut 7, dona la sensació que el Barça a la primera meitat ja directament tanca els partits, cosa que és molt important també, però jo sí que trobo a faltar aquesta, veig que hi ha molta fragilitat a nivell defensiva. De mig camp cap endavant tenim unes transicions i un equilibri que el que mou genera moltíssim a l'equip, però sí que, per exemple, la jugada d'ahir, si corregiu-me si potser m'equivoco, és Maguet el que va marcar?
7: Sí.
3: Doncs en el moment en el que fa una finta de cop i volta els dos centrals es queden allà fixant, té un component de sort que ajuda, però el calendari el Barça li està ajudant. Això m'agradarà veure quan comenci així a la palestra amb altres rivals d'entitat, perquè la notícia és que Cubarsí és veure qui li acompanya, si Christensen, si després, en aquest cas, Gerard Martín. Jo crec que la parella d'ells és Cubarsí, Gerard Martín, però sí que jo mi em falta una referència que lideri, en aquest cas, com Rodri, per quan arribin els partits importants, que crec que aquest any l'objectiu que tothom vol és la Champions.
0: Són dos quarts d'una, ara faré un altre Next Coming, Flaki, amb el teu permís.
6: Jo, i tant.
0: D'aquí una estona l'Operú.
4: Especial parts d'un cotxe.
6: Parts d'un cotxe.
4: Perquè juga contra el Racing, que és el que fan els cotxes.
6: Ah.
4: Saps?
3: Està bé dilada, eh?
4: Sí. Ah. El Racing, el cotxe.
6: Un cotxe.
4: Racing. El Racing de Santander.
0: Per què et surt cara de Núñez?
4: M'ha sortit cara de Núñez, eh? No ho sé. M'ho expliques?
0: Abans entrem a la classe del professor.
12: La classe del professor Flaquer. Excel·lent.
6: Que el Barça ens deixi sense paraules. 7 partits, 7 victòries, 33 gols a favor, un xou a cada partit, millor inici de la història, per fam, qualitat, recursos, ocasions, gols marcats i superioritat respecte als rivals, ho dèiem abans, em recorda la irrupció del primer Barça de Guardiola. És tanta la felicitat que en genera aquest Flick Team 3.0 i em costa tant trobar les paraules que li facin justícia que vaig al diccionari de sinònims per dir que aquest Barça ens flipa, ens adelita, ens agrada, ens alegra, ens anima, ens engresca, ens captiva, ens diverteix, ens enamora, ens encanta, ens encantiva i ens encisa. Ens enlluerna, ens entreté, ens fascina, ens sedueix, ens al·lucina i fins i tot ens barrufa.
12: Notable!
6: El factor de Yemi. Reconec que el seu fitxatge em va generar expectatives baixes. Jugador per segones parts, per restar minuts a algun dels titulars, vaig pensar ai de mi, mira que dubtada de Yemi. Quin encert de Deco i un altre exemple del reimirisme de Hansi Flick que converteix en or tot el que toca i exhibició de velocitat, resistència, regat, desequilibri i generositat. El seu sprint al minut 90 per donar el gol a Lamine mereix menció d'honor.
12: Satisfactori.
6: La competència bestial. Flick ha convertit moltes posicions en els jocs de la fam. Jugava molt car. És clar que hi ha jugadors intocables, però gairebé mig equip ha de barallar-se per ser titular. Si Gordon ha tret la millor versió de Dayemi, ara l'alemany provocarà el mateix en l'anglès. Què dir del que ha suposat per Cancelo la irrupció de Xavi Espar? Olmo comença a rutllar perquè Fermín l'ha apretat. A la pretemporada i a l'hora de dissenyar la plantilla, Flick va posar una única condició i l'està complint. Competitivitat.
12: Suspès.
6: Que encara jugui Chesney. Ens ho podem prendre a broma, però seriós. Puc entendre que ahir amb 4-1 i partit sentenciat el posis. Però ja està. Molt agraïts a Chesney i el que ha portat, sobretot a nivell vestidor, però això ara va de competir. I tenint l'Ivakovic, que jugui l'Ivakovic. Tec ha estat un gran porter, però el temps passa per tothom. Aquí Flick ha de posar ordre. Si es refreda Joan Garcia, no ha de jugar Tec.
5: Oh, afortunadament ha dit que l'han deixat sense paraules. Collons, tu. Sí que has parlat més que mai.
6: Les meves valoracions tenen un timing...
5: Joder.
6: I normalment és un...
5: Sense paraules, diu, joder.
6: Ah, però ja he dit que he anat al diccionari, que jo no trobava paraules.
5: Joder.
6: He agafat el diccionari i he trobat 30 sinònims.
0: Tenes film de Cobarsí, eh?
6: No t'ha agradat? No t'ha agradat, tampoc. No,
5: escoltaré altra vegada,
6: els pals,
5: anaré.
6: Normalment els pals a les notes els posava al carreres. Ara ja t'hi sumes tu.
5: No, jo no.
6: Sí.
5: Una reflexió.
6: Pues fes-ho tu.
4: Però m'ha agradat molt que hagis dit que ens borrufa.
6: Ens borrufa. He volgut acabar amb aquest.
4: M'ha portat a la meva infantesa, és a dir, abans d'ahir.
6: Sí, clar.
0: Que encara no sabeu del Barça-Racing, us ho explica el Santi Obay a la Contracrònica.
12: Flick sempre diu que s'entrena com es juga. En aquest cas, s'escalfa com es juga. Em fixo en la part final de l'escalfament i, casualment, Cancelo va fer dos golaços idèntics als que va fer durant el partit. En canvi, miro a Lamine i els quatre xuts que va provar a l'escalfament els va fallar davant l'Ivakovic, presagi del que es convertiria a la nit. Em fixo també en les rutines de Lamine prepartit. Surt al camp amb la mà embenada, un embenat que s'anirà traient a poc durant la primera meitat. Es posa a la part de fora de les fotografies amb els nens, al costat del cap. Quan acaben les fotografies, va buscar aigua, llença una mica per la línia de banda i després li llença una mica més al cap. Sembla que s'han fet amics. De fet, el cap va ser aquesta setmana el convidat estrella a la festa d'aniversari del seu germà petit, el Kane. Acaba el partit i els jugadors del Barça protesten. Amb 7-2 d'afegit, els semblava poc 4 minuts més. Són insaciables. Acabem-ho d'hora, que ens mullarem. Sembla no importar-li ni a Koundé ni a Balde, que es queden després del partit fent la curs navet. Tot bé a la sortida? Pregunto. Sense incidències. La pluja genera caos, però un caos controlat. Tanquem la paradeta i fins després de l'aturada.
0: Per cert, Cat va venir a veure'ns a l'especial que vam fer amb Catalunya Ràdio.
4: Sí, teniu fotos molt xules, eh?
0: Que no me les has passat.
4: No les vaig fer jo.
0: No les vaig fer jo.
4: Les vas fer tu, no? Jo vaig fer una amb el Cat, però estan penjades a l'Instagram de Ser Catalunya.
0: Ah.
4: La teva foto amb el Cat està penjada a l'Instagram de Ser Catalunya.
0: Ostres. Jo només la vull per ensenyar-li als meus fills.
6: Ah.
5: Saps què estava pensant ara que estava parlant?
6: Què?
5: No?
6: Què?
5: ¿T'interessa de veritat o...?
4: ¿Qué quieres?
6: Va, digues.
5: ¿Digo o no?
6: Ah, digues. Digues
4: ¿qué tanto. Quieres tú ahora? A ver.
5: Me preocupa el control, no le domine el control a Lamin.
6: ¿Cómo?
5: Que su control mental no le domine el control del juego a Lamin.
6: ¿Eh?
5: Mira en el diccionario.
0: Pero controla, que tengo que pensar, ¿eh?
5: Em preocupa una mica, por dir una manera, que té massa control de totes les situacions. I això, a vegades... crec que és un espai que ell ha de dominar d'una altra manera. L'altre dia, per exemple, va fer el gol i en l'aigua...
0: Sí, no lo entiendo.
6: No, però el Carreras va fent que sí amb el cap, per tant...
0: Tu sí que ho entens.
7: No, a veure...
0: Clar, sense, va estar junts, no, el Barça.
7: Sense profunditzar...
0: Això ho explicava Cruyff.
7: No, sense profunditzar, jo sé on vol arribar, però és extens. O sigui, ell sap que està observat amb cada gest que fa, amb cada situació. Si tu ensenyes als jugadors abans de va sortir i està sentat a l'escala. Hosti, què fots sentat a l'escala? Bueno, potser és un ritual o és una mania sentar-te a l'escala. Surt a fora, es posa amb el Cat, vull dir que ell sap que té una càmera i no sé si es pot evadir d'aquesta càmera, no? No sé si... És molt més profund, algo així, no? Però necessitaríem diversos programes.
5: És a dir, està en esa fase de construcció, y lo dije creo hace 2-3 semanas. Él hasta ahora ha vivido solo del talento. Talento descomunal. Ha pasado una serie de cosas y ha tenido que empezar a usar la mente para ordenar un poco su físico y el talento que tiene. Y ahí, como digo siempre, hay el talento, la cabeza, el corazón y luego la habilidad. Y este es el equilibrio que él tiene que encontrar. Yo creo que ahora se está encontrando con la mente y esa mejora es la que yo me refiero. Porque, como digo... A veces es demasiado frío. Ahí sí que es joven y hay un punto que digo, joder.
7: És que fins que no va fer els dos gols, el primer gol no va somriure. I anava a abraçar... O sigui, per mi, el fet de que Rafinha xutés el penal després d'haver ell fallar-lo... Però a qui em va agradar Rafinha? Dir, no, de moment hi ha galons, encara. Ja, però molta gent dirà, no, que el torni a tirar a Lamin, perquè si fa gol ja estarà tranquil i content. Són aquestes situacions, jo no sé per on va.
13: Tú has dicho, en talento. El talento no tiene por qué ser mejor. Porque es mi hijo.
6: Pues tu hijo,
13: ¿verdad? La cabeza está fantástica porque es hijo mío. Y ahora tengo mejor que nadie y él
6: padre,
13: también.
6: ¿De tal padre?
13: ¿Qué más has dicho?
5: Yo me quedo más tranquilo.
13: El corazón. El corazón. Mientras no lo apuñalen, todo bien.
3: Y la habilidad.
13: Y la habilidad que... Tienen todo.
0: Va, anem a repassar altres notícies del dia.
14: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Perquè l'Atlético de Madrid va golejar el seu partit Osasuna sense Julián Álvarez i el Llevant Athletic Club es va suspendre per la pluja.
6: Els matalassers van guanyar 4-0 Osasuna en el partit previ al derbi del cap de setmana que, segons Simeone, no tindrà res a veure amb la victòria d'ell.
15: Siempre no veo competitivo. Después el partido dirá hasta dónde podemos dar. Está claro que siempre intentamos dar lo mejor. Entendemos que este partido no va relacionado absolutamente nada en nada para el partido del sábado. El sábado vamos a encontrar un rival que, como se ve, tiene una fortaleza ofensiva increíble. Y bueno, trataremos de llevar el partido donde queremos y como se va.
6: Recordar el xolo que juguen diumenge, que no
0: vagi dissabte. Dissabte al Metropolitano. Després llegirem missatges d'oients i en escoltarem també notes d'àudio al WhatsApp del programa, però... Fixa't, el David ens apunta Rafinha, i és veritat, eh? Ja ha fet més gols en aquest inici de temporada que Julián Álvarez en tota la lliga passada. En porta 9 i Julián en va fer 8 a la lliga.
5: Això ara és fàcil. Les comparacions ara és fàcil. És a dir, quan les coses van... És veritat que és la realitat. Home, hi ha una qüestió que és periodística, per dir d'alguna manera, estadístiques, però quan les coses van així és fàcil dir, escolta, és millor que no hagués vingut, tal.
6: Igual Julián aquí en portaria 15.
5: No sabem, potser hagués arribat i hagués fet, no sé, 20 gols.
7: Clar, és que quan va marcar Gabriel Jesús, portava, no sé si 60 minuts, i ja portava dos gols fets. Sí. Ah, és que el Barça genera moltes més opcions perquè tu facis gol. Jo no tinc cap dubte que Julián no em portaria 15 ara, però em portaria 7 o 8 segur.
16: No ho digui gaire fort, que pobre, si ens escolta Julián Álvarez ara l'enfonsa.
7: És que vull que ens escolti perquè és el seu partit. Diumenge és el seu partit.
16: El Barça l'ha deixat a l'Atlético per partits com el del diumenge,
7: no? I per retrobar-se amb l'afició.
2: Rafinha ha marcat més gols en aquests primers 6 partits de Lliga que els que va fer a la temporada 22-23 i 23-24 amb el Barça, eh? Jugant 36 partits de Lliga, 7 gols, i 28 partits de Lliga, 6 gols.
6: Just abans que arribi a explicar.
17: Clar, és que... Sí, les meves, bueno, clar, sí, clar. Fins que jo descobreixo que l'esquerra ho fa de nassos, eh? I contra el PSG ho fem tot fantàstic, i allà comença el Xavi, que és un és vident, diguéssim, sí, i ho veu tot, i veu que el Rafinha ha d'anar a l'esquerra. Titan? Mastodontes? Aquí qui és el que fa planta número 1?
6: Ara està al mig, el Rafinha.
17: Llavors està al mig, quasi, bueno, sí, però llavors nosaltres qui teníem al mig a dalt? El Memphis Depay, home, s'havien de respectar els galons.
6: En fi, més partits d'ahir. El Sevilla, rival del Barça aquest dissabte, va derrotar el Deportivo 0-1, gol de Miguel Sierra, i la creu de la jornada va ser el Llevant Atlètic Club, suspès per les fortes pluges, amb els jugadors encara ja al túnel de vestidors. Héctor Rodas, director esportiu del Llevant, explicava al Larguero com es va viure tot plegat.
18: Yo tenía a mi familia allí también, a mis hijos, y asusta al final, y el fútbol es totalmente secundario. El agua te lleva a los tobillos. Yo en el momento sí que es cierto que no he sido todo lo crítico que puede haber sido, pero viendo ahora las imágenes creo que bueno, a lo mejor se puede haber solucionado un poco antes,
16: claro,
18: que la gente no se hubiese desplazado.
16: En futbol internacional, derrota del Celta a l'Europa League, i avui juga la Real Societat.
6: L'equip de Giraldez encara no ha guanyat en partit oficial. Ahir derrota per la mínima a Xipre contra l'Omonia. En partit destacat de la jornada va ser el Milan 0, Benfica 2. Avui juga la Real Societat a Noeta contra el Bournemouth. I una altra notícia, Axel Witsel, ex-Girona i Atlètic de Madrid, entre d'altres, es retira de la selecció belga.
16: Als Estats Units, l'Inter Miami guanya la Campeones Cup.
6: Sí, un altre trofeu per Messi i el seu equip. Messi va marcar un gol.
17: Sí.
6: En va donar un altre a Casemiro. Resultat final 2-0 contra Cruz Azul.
4: Ah, espectacular, otro título.
16: La Campeones Cup.
4: Sí. La Campeones Cup, la Copa Konami, digamos. La...
16: Ara, que és la vida i el futbol, eh? Messi fent una assistència a Casemiro.
4: Sí, lo lamento.
6: I el que és més sorprenent, escoltar Casemiro parlant de Messi dient que és el millor de la història, que no és com que amb ell, cosa que fins fa uns anys tenia vetat, suposo.
16: En handbol, el Barça visita el Montpellier, la Champions.
6: Els de Carlos Ortega van guanyar el debut contra l'Arus i ara s'enfronten contra l'equip francès, segons els tècnics, els dos equips més forts del moment.
19: Sembla que sí, no? Pot ser que el Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a dues posicions que dan dret a passar a la següent fase.
6: I un apunt en tenis, perquè Paula Badosa ha debutat en victòria a São Paulo.
14: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
20: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
14: Arroba que t'hi jugues.
16: Núria Vilamala.
6: Hola, Núria.
21: Què tal? Bon dia, com esteu?
6: Bé, i tu?
21: Bé, tot bé. Sí. Aquí, en feinada. Sí, va. Que hem tornat a... Què?
6: Que sí.
21: Ah, vale. Hem tornat a...
16: T'has fixat que te la tira tu i llavors es dirigeix a mi per explicar el
21: sí,
16: que vol dir.
21: Sí, perquè és que em va... No, ho veus? Com em va mirant?
6: Però, coi, estàs parlant?
21: Intimida.
22: Núria, n'està molt sensible.
21: Eh que sí? Sí, avui, sí, ja fa uns dies. Sí que la gent al nostre canal de YouTube veurà que avui la taula està de color verd. Això és perquè hi ha Lluís Carreras, ja ho sabeu, el color de la gespa.
6: Sí, però avui està allunyat
17: césped.
6: Del...
17: Césped!
21: Sí, però ja li... El
17: com
21: espardo...
17: es diu?
21: Césped.
17: Césped.
21: Césped.
16: No sé si dir supersticions o manies, césped. Però en tens diverses, eh? Posar la llum de la taula de color verd i sempre posar-te en un córner.
17: Sí. Cespedicions, es diuen cespedicions.
7: A mi se senta a l'escala abans de sortir al camp.
21: No,
7: a mi m'agrada veure's tots i no haver de fer així, i el césped, doncs, bueno, d'efecte professional.
17: Mira que el càmera és al revés, perquè era jugava a mig centro. Saps? Vull dir, si em dius és que jo era lateral dret, em dius que jo era lateral dret.
6: Era polivalent.
7: Sí. De davanter em van passar a ser dolent.
16: Tu vas començar a dalt i vas acabar a darrere.
7: Sí.
21: Sí, que hem preguntat als oients del que t'hi jugues a veure si us compren o no aquesta comparativa amb el primer Barça de Guardiola. La gent està molt d'acord amb vosaltres. Un 74% diu que sí, que aquest Barça recorda el primer Barça de Guardiola. Un 26% només diu que no. I abans heu parlat de que aquest Barça es cuina a foc lent.

0: amb la cuina, i el Francisco ha dit que el Barça és una vitroceràmica d'inducció. Haurem d'interpretar nosaltres perquè ho diu, però ha entrat al joc del,
1: no
0: del Lluís Carrés.
1: Ràpida,
0: no, jo tampoc.
1: Precisament...
2: Perquè escalfa qui se li apropa.
3: Està bé que els oients participin també d'aquestes metàfores.
0: Després ja l'interpretem nosaltres. Però...
3: Us recordo que dissabte obrirem portes de l'estudi Toreschi per seguir el Sevilla-Barça al que t'hi jugues. Estava pensant que si juga Joan García les obrim. Ui. Si juga Chesney, no.
1: Perquè la gent no et vegi,
4: si
1: no?
4: Si li va Covid ja l'has descartat.
3: Home, si juga li va Covid també.
4: No
3: sé.
4: Abans de
3: no, perquè no vull obrir les portes de l'estudi Toreschi després que perdi el Barça i ens diguin que
0: no,
3: són
0: home,
3: gafes.
0: No, home, no, que te l'anés patidot, no.
3: Què diu la gent al 606-32-72-11?
2: El 606-32-72-11, que és el telèfon on us heu d'apuntar per venir dissabte a veure el Sevilla-Barça i animar una mica el Barça. També ens ha enviat nota de veu l'Àlex.
5: Bon dia, que t'hi jugues! Hòstia, que bé pinta aquest Barça, tu! Superequipazo! Ostres, noi! I el Madrid? Madrid és a segunda! Barça!
3: I fa també... un compendi de les teves imitacions,
2: fa tot,
3: eh? Vinícius, Laporta, Xavi...
2: Fa tot, està bé, és polifacètic. Seguim amb l'Eric i una gran pregunta.
6: Ei, bon dia, cachalotes, com esteu? La broma del Chesney s'ha d'acabar ja. Aquest tio no pot jugar ni un segon més al Barça.
2: No,
6: si volem algú per fer gràcies i tonteries, que contractin el Dani Rovira o el Goyo Jiménez o algú d'aquests. La broma d'aquest tio ja està. És lamentable que aquest tio jugui al Barça. Barça!
2: T'imagines? Canvia el Futbol Club Barcelona, marxa Joan García, entra Goyo Jiménez. Estaria guai.
3: Ahir hi havia l'actor Julián López a la llotja.
1: Sí, hi havia diversos actors. Sí.
3: Que és el tio que va confondre Enrique Cerezo quan parlava de Julián Álvarez.
1: Guiño a Julián?
3: No sé.
2: I, per cert, si voleu, en l'últim, missatge que acaba d'arribar del Miquel pel Flaqui.
1: Ai.
7: Ei, Flaqui! ¿Qué pasa? Que no estás al tanto que después del parón viene Getafe. La Francisca te espera allí con los brazos abiertos.
1: Ya va Getafe a casa, en tot cas.
7: Venga, que tiene...
1: Un riu.
7: Tiene las tuberías atascadas, que ha llovido mucho, tienes que ir allí a...
2: Que seguim.
3: S'estava regalant ja l'oient, eh?
8: Però bé, com la gent... Com la gent està contenta. Però en Flaqui, no només nosaltres estem una mica pendents i atents, sinó que la gent com està,
1: eh? Jo sóc l'asa dels cops. Tothom s'atreveix amb mi.
3: 7-2, per això hi ha alegria el que t'hi jugues.
9: Insiste el Barça, quiere romper el marcador, quiere poner ya el primero del partido. La apertura de Lamín para Cancelo, se perfila para pegarle de derecha. ¡Vamos!
10: ¡Charráculo de Joao Cancelo!
9: Es un espectacular remate de Cancelo desde la pierna derecha.
11: Pinta penal.
12: Ha pitat penal
11: sobre Rafinha.
9: I que ha pitat l'àrbitro penalti.
11: Rafinha es mira els ulls a Aguirre Zabala. Va pel 8 de 8. Rafinha!
9: Desde el punto de penalti.
11: Suspensa, juega enrere, torna amb Cancelo, vinga, torna i torna a provar-ho, Cancelo!
13: No ho puc creure.
9: No ha tenido suficiente con uno que ha querido anotar el segundo. Olmo en el balcón, aguanta el pase para Rafinha, se queda sola.
11: Rafinha, al cuart.
9: Showtime Barça, es un espectáculo ver cómo muerde el equipo.
11: Digueu-li a aquest tio que no ha d'estar, no, entre els 30 millors del món, la mare de Déu.
9: Penalti para el Barça, nada más sacar de centros.
11: Ara però no aniràs, Rafinha. Fa diverses passes, Rafinha, un altre cop igual, gol.
9: Capitán Artilleiro, que sigue agigantando.
11: Lamin que la deixa per Gabriel.
9: ¡Qué remata, qué remate, qué delicia, qué golazo! ¡Gol!
11: ¡Quin golaç acaba de marcar Gabriel Jesús! Truca amb ell Lamin Yamal, truca amb ell Dani Olmo.
9: Mira de Yemi, minuto 90, mira de Yemi, cómo arranca, mira de Yemi, levanta el público, sigue de Yemi.
11: ¡Ves un gol de Yemi, está buscando escaladamente Lamin Yamal!
9: Goleada de escándalo al final con gol de Lamin, que en el 90 pone el Barça 7, Racing 2.
3: Us recordo que si voleu venir al Sevilla-Barça ens heu d'enviar un WhatsApp al 606-32-72-11 a les 9 de la nit de dissabte, des d'una hora abans que t'hi jugues Barça a SER Catalunya.
2: S'està apuntant gent, eh? S'està apuntant força gent.
1: Pensaves que no vindria ningú?
2: Correu, apuntar-vos. que cada cop hi ha menys

0: llocs lliures.
1: Però correu no, WhatsApp.
2: Ah!
0: No, sí, clar, correu amb els dits.
1: Per cert, el Madrid, quines sensacions us transmet en aquest inici de temporada?
3: Per mi, descafeinat i anàrquic. Crec que ja hem vist un Mourinho que venia a canviar moltes coses, però que segueix un mateix patró. Sí que està... tothom parla d'aquesta B baixa, perquè és
1: BMW, no?
3: Sí, bé, en aquest cas Bellingham, Vinícius i Mbappé, però em dona la sensació que els hi falta un jugador referència com un Rodri. Ara podem parlar d'aquesta oportunitat que va tenir el Barça, però necessiten un jugador que marqui el tempo, que sigui com el metrònom de l'equip, perquè juguen a impulsos. Estem veient un equip, per mi, que no acaba de tancar els partits, que qualsevol equip té aquesta potestat de dir que li podem fer mal, hem de continuar fins l'últim minut. I per mi, el fet de que estigui passant tot el contrari aquí a Can Barça, ara mateix en són conscients que això fa més mal i necessiten, doncs, el començar a trobar aquestes sensacions i ojo, aquest cap de setmana.
4: Per mi és un equip fet d'individualitats, de jugadors bons, inclús alguns molt bons, però no tan bons com decidir partits i sobretot campionats. És cert que se'ls hi posa molt de cara al partit, que sembla que dormin, sabadors de que pot ser que amb el seu talent guanyin, però això, a curt plaç... O sigui, no té recorregut que sempre a l'últim minut de l'últim segon et surti aquesta oportunitat per fer gol. Veurem també, quan s'enfrontin en equips que realment sí saben el que volen, sí saben el que juguen, les dificultats que té. De moment a Mourinho el tenim parlant poc de futbol, parlant més de coses de l'entorn, crec que seguirà així durant tota la temporada, perquè no crec que tingui molts motius per parlar realment de futbol, i veurem la propera derrota, el proper empat, a veure què ens surt.
5: Bueno, yo creo que de momento el vistiplau del entorn, intern i extern, cosa que l'any passat, per exemple, amb el Xavi Alonso no va passar, i a partir d'aquí és veritat que futbolísticament no, encara no ha trobat l'equilibri entre quan està jugant bé l'atac i quan no està bé defensivament. Per què? Perquè a diferència del Barça, que el Barça... la seva defensa pràcticament és en mig camp i pràcticament tot el partit guanyant i sense guanyar continua pressionant, el Madrid no. El Madrid, quan no té la possessió, baixa a la seva àrea. Aleshores, pateixen molt perquè els jugadors de mig camp cap endavant doncs, defensivament són bastant dèbils. No? Aleshores, té futbolísticament molt de treball.
1: Són les 12:51, a la segona hora del Que t'hi jugues. Escoltarem l'U-Perú especial...
0: Part d'un cotxe.
1: I el tio Faja, a part de recuperar algunes de les declaracions que el president del Barça, Joan Laporta, va fer a l'especial conjunt Ser Catalunya, Catalunya Ràdio, sobre el que ha passat aquests últims dies, amb les estelades, amb les samarretes en suport als empresaris de Ceuta, amb el futur Spotify Camp Nou, seu de la final de la Champions, i qui sap si del Mundial del 2030... Però estem pendents a aquesta hora del matí de les proves mèdiques a Joan Garcia i de les convocatòries de seleccions de cara als partits d'aquesta aturada. Demà, en directe, viurem la de Luis de la Fuente, al Que t'hi jugues. Ara hem conegut la de Jürgen Klopp i el Marcos ens proposa un viatge a Alemanya.
6: El quiosc del Marcos.
1: Hola, Marcos López.
7: Hola, Marcos.
8: Hola, què tal? Com estàs?
1: Perquè Adeyemi és convocat per Jürgen Klopp, torna a la selecció alemanya.
8: Así es, Adeyemi y Ter Stegen. Pero si lo dices así, parece una gran novedad. Si te cuento cómo ha convocado Jürgen Klopp en lo que se vive en Alemania como una auténtica revolución, titula el diario Bild, pues sería menos. ¿Por qué? Ha convocado a 44 jugadores. 44 jugadores ha convocado Jürgen Klopp. Lo ha hecho de esta manera, dos plantillas. La llamada plantilla 1, según explica De Bild, jugará los partidos de la Liga de Naciones contra los Países Bajos de Xavi Hernández en Ámsterdam el 24 de septiembre y Grecia en Augsburgo el 27. Otros jugadores se incorporarán a la plantilla 2, se van los de la plantilla 1 y jugarán los partidos contra Serbia en Múnich 1 de octubre y el partido de vuelta contra Grecia en Salónica el 4 de octubre. Me lo he pasado muy bien armando esta doble plantilla, ha contado Jürgen Klopp en la conferencia de prensa, donde evidentemente se ha certificado el regreso de Ter Stegen, Gnabry y de Karim Adeyemi. Y ha convocado, que eso también es importante, a 16 jugadores nuevos que no tienen experiencia internacional con la selección alemana. Es, sin duda, como explica el diario Die Welt, una auténtica revolución, porque acaba con todo lo que había hecho antes Julian Nagelsmann.
1: O sigui, convoca 44 jugadors, els reparteix en dos partits dels primers, dos partits dels següents, 22 correcto. I 22, dels 44 n'hi ha 16 de nous.
2: Está bien,
8: correcto.
1: Y torna Karim Adeyemi, que no va a jugar al Mundial.
8: Y 16, y solo resisten 16 que estuvieron en el Mundial, de los 44.
1: Interessant aquest Països Baixos Alemanya, que és el debut de Xavi a Holanda i de Jürgen Klopp a Alemanya.
2: Xavi, Klopp, Klopp, Xavi.
7: El debut.
8: Te destequen del portero titular.
7: Yes, ja, yeah. Danke bell. Guten starten i molt bé. Danke.
2: Però està bé, això és una aturada tan llarga i amb tants partits que també rebaixes presència i minuts a la gent, no? Em sembla que és una bona idea, no sé si...
1: Perquè seran quatre partits no que disputaran les seleccions.
2: Són quatre partits, sí.
1: Cuatro partidos.
8: Son cuatro partidos y nunca se había hecho, que yo tenga recuerdo reciente, no, nunca una selección había adoptado este formato de...
2: No, no, yo no recuerdo tampoco. El mètode Klopp.
1: Estava mirant Espanya, clar, juga els quatre primers partits de la classificació per la Nations League.
2: Sí, no sé si de la Fuente claro, podria també fer un parell de llistes, no? Una llista amb A...
8: Es que t'imagines, doble lista, claro.
2: I una llista B per restar minuts. I així, doncs...
8: Claro, evita cargar a los jugadores. Ah. Y también permite a los seleccionadores probar nuevos jugadores.
2: Y así, amb una llista de, amb una llista de 40, a... igual va algun del Madrid.
1: Tu m'ets a fallir. Espanya juga contra Anglaterra, a Anglaterra, després a casa contra Croàcia, també a casa contra Txèquia, i tanca aquesta primera sèrie de partits internacionals viatjant a Croàcia.
2: A patir.
1: Perquè no es lesionin jugadors del Barça.
2: Bàsicament per això. Ja.
1: Què dices, Marcos?
8: Que a ver qué hace Zidane con Francia. Si hace lo mismo, ¿no? Es que ahora las selecciones, imaginaros qué tipo de entrenador hay, ¿eh? Sí. Jürgen Klopp con Alemania, Zidane, es de locos, ¿eh?
2: Sí, sí. Pues
8: Ancelotti con Brasil, evidentemente.
1: Bueno, pero... Por cierto, Marcos, ¿le has dado un abrazo a Koeman?
8: Efectivamente. De toda la gente que lo ha hecho llegar, a través... Ahí tienes una persona, o no sé si se ha ido ya, que
1: está aquí,
8: está
1: vaquero.
8: Mucho más cercana. Está mucho más cercana, sobre todo también Flor, porque tanto Flor como Mara como Mariana, la mujer de Stoikov, son personas muy importantes en la vida de Bartina, y seguro que José Mari y Flor, o Flor y José Mari lo han hecho mejor que yo en este aspecto.
1: O sea. 65 años tenía la dona de Koeman, Bartina, que va a morir ahí.
5: Bueno, sí, una enfermedad larga que parecía por momentos que se recuperaba, y bueno, de tan mala suerte que se le iba reproduciendo, y esta última vez pues ha sido con más dureza y desafortunadamente ha fallecido. Entonces, todo el cariño y el abrazo. Ahora está en un momento difícil, tampoco yo creo que es un momento en el que normalmente te sale siempre, ¿no? Ahora voy a estar, voy a llamar, voy a hacer, y yo creo que estos momentos es donde realmente hay que estar tranquilo, y cuando pase
1: un poquito
5: más de tiempo es cuando realmente creo que las personas que le apreciamos, él tiene que notar que lo apreciamos, él y su familia.
1: Marcos, un abrazo.
8: Hasta luego.
1: Són les 12:57. Farem una pausa al Que t'hi jugues, Flaqui. A la segona hora tenim molta cosa, eh?
2: Molta cosa.
1: Tenim molta cosa.
2: Sí, sí.
5: Què vol dir, que en aquesta hora no m'hem fet res?
1: Moltíssim. Bueno, tinc la sensació d'haver fet 400 sprints i encara en queden 400 més.
7: Adéu, que vagi mal.
2: Culpa meva, que he parlat massa.
5: Quin dia portes avui?
2: Sí que...
5: La pluja t'afecta, eh?
2: Sí que...
1: No, tu.
2: Ah, jo.
5: Tu.
1: Tu, Flaqui, tu.
5: Tothom diu, tota la gent que està ahí mirant, no diu res, però lo pensa.
1: N'hi ha molts, mirant.
2: En el fons ens portem bé, eh?
7: José Mari, els tens tots mirant, eh? Els tens tots firmes.
5: Mira com mira.
1: José Mari Vaquero,
5: Lluís
1: Carreras, Olga García, gràcies.
3: Adéu.
1: Pausa, actualitat al butlletí informatiu de la SER, i més Que t'hi jugues, fins a les 2 del migdia.
9: Otro penalti per al Barcelona, eh? L'escàndalo del Que t'hi jugues. Otra vez.
10: Que t'hi jugues.
11: Ràdio Girona. Cadena SER.
12: Descobreix el nou magatzem Obramat Girona amb més de 20.000 productes amb estoc sempre disponible. Vine al carrer d'Antoni Bernés i Voltressa 10 de Salt i compra on compren els professionals. Obramat.
13: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
14: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
13: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
14: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
15: Ocasión Plus.
16: Comienzan los Flash Days de Ocasión Plus. Ven, ven, ven. Tienes más de 10.000 coches con hasta un 40% de descuento. Ocasión Plus. Solo hasta el 19 de septiembre, ven a los Flash Days. Ven, ven, ven. Estamos cerca de ti con 3 centros en Gerona, Figueres y nueva apertura en Palafrugell. Visítanos. Ven a Ocasión Plus. Ven.
17: Hay quien presume de muebles a medida hechos con maderas de la otra punta del mundo. Y hay quien presume de ir a la otra punta con un viaje a medida. Porque los precios de Hipoyacán son tan increíbles que con lo que ahorras, a lo mejor te pegas un viaje a las Bahamas. Hipoyacán.com.
18: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
19: Sí, sí, saó, saó, saó.
18: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
20: Això és clau.
18: Descontrol i animació, presentat per Siki Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
21: Aquest dissabte, Sevilla-Barça. A partir de les 8 del vespre, a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
18: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
22: Barça!
18: Amb Siki Rodríguez, a SER Catalunya.
23: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que vol acompanyar dia a dia.
24: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
25: És la una. Las 12 en Canarias.
26: El gobierno de Ceuta confirma la información que hemos adelantado esta mañana en Hoy por Hoy. En declaraciones a la SER, el consejero de Presidencia asegura que el pasado 28 de agosto recibió un escrito por parte del Ejecutivo Central para que 500 menores que siguen en la ciudad autónoma sean acogidos en la península.
25: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
26: ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo confirma, sí, pero acto seguido niega que se haya tratado de una propuesta formal y que por eso no se ha activado este mecanismo. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
27: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. En declaraciones a la SER, el consejero de Presidencia del Gobierno de Ceuta reconoce lo que hasta ayer negaban fuentes de su departamento, que esa comunicación existió, pero matiza el contenido de la misma. Dice Alberto Gaitán que lo que trasladó el Ministerio de Infancia no fue una propuesta formal, sino un ofrecimiento, y asegura que no es que lo hayan ignorado durante 20 días, sino que siguen perfilando los detalles técnicos de esa posibilidad.
28: Ante ese ofrecimiento, que no propuesta, nunca ha sido una propuesta formal, es un ofrecimiento, pues el área de menores elevó verbalmente, telefónicamente, una serie de cuestiones como la acreditación de los centros, la ubicación de las mismas, el aspecto económico que se iba a suponer y la financiación correspondiente.
27: Lo cierto es que en la comunicación a la que ha tenido acceso la SER, el Ministerio ya aclara la mayoría de esas dudas, que las plazas disponibles no necesitan acreditación, el coste de los traslados y cómo sufragarlos, con los 25 millones autorizados en la conferencia sectorial. Infancia recuerda, en cualquier caso, que todas esas dudas, con quien las tiene que resolver la ciudad autónoma, es con la entidad social que puso a su disposición.
26: A partir de las 2 desgranamos todo este asunto y también contamos las reacciones que ha habido a la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar el campamento en el puerto de Ceuta que iba a utilizar el gobierno para acoger a unos 1.700 inmigrantes. El ministro Álvarez ha pedido esta mañana que se resuelva este asunto cuanto antes. Lo ha dicho en un foro organizado por El País.
29: Yo lo que deseo es que se resuelva lo antes posible, porque si a cada solución se plantea un problema, no vamos a conseguir o vamos a alargar excesivamente que vuelva la normalidad a Ceuta. Yo creo que a cada problema una solución, no a cada solución un problema.
26: Esta mañana en la SER el ministro Óscar López le ha rogado, así lo ha dicho, a la Audiencia Nacional que tome ya una decisión sobre este asentamiento. 1:02 PM. Al margen de Ceuta, el foco a esta hora está también puesto en Estrasburgo, donde acaba de hablar el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Ha dado la bienvenida a la idea de Bruselas de que su país se convierta en miembro asociado de la Unión Europea y ha defendido la alianza con nuestro continente. Esto después de que Donald Trump haya amenazado esta noche con imponer nuevos aranceles por este acercamiento. Estamos en Bruselas, corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Buenas tardes.
30: Buenas tardes. En un discurso con largos aplausos por parte de la mayoría de la Eurocámara, Mark Carney ha reivindicado los valores que unen al bloque con Canadá y ha aceptado la propuesta de convertir a su país en el primer estado asociado de la Unión Europea.
31: Canada welcomes this ambition. I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support.
30: Porque la mayoría de canadienses dice acepta estrechar esos lazos. Compartimos valores comunes, creemos en una economía, que una economía fuerte no es un fin, sino un medio para crear una sociedad justa. y juntos somos más fuertes ante las tempestades que sacuden a nuestras sociedades. Tempestades como la erosión de las normas o la instrumentalización del comercio y los aranceles como arma, en referencia a Donald Trump. Un árbol solitario, ha dicho, puede caer en esa tormenta, pero no un bosque donde los árboles comparten las raíces.
0: Cadena Ser. Servicios informativos.
1: Amb Renault Captur EcoG, el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
2: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
3: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
4: Por primera vez, el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA llega al circuito de Barcelona, Cataluña. Del 16 al 18 de octubre, ven a ver a los pilotos y coches de las 24 horas de Le Mans. Compra tus entradas para el FIA WEC 6 horas de Barcelona desde 30 euros en circuitcat.com.
5: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
6: Com et dius?
7: Ferran Adrià.
6: Quina és la teva experiència com a cuiner?
7: Has estat a alguna escola?
6: Has tingut algun mestre?
7: Això és una altra lliga.
6: Això són dos estrelles Michelin.
8: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
15: Estàs posant a tots al límit.
20: Prendreu tots mal.
8: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
24: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
32: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
33: Una i sis, Flaquí.
34: El Què t'hi jugues ens divertim. Per què rius?
35: Esto lo hago para divertirme, para divertirme.
33: No, Rick, perquè l'altre dia no sé on vas dir que era el moment en què estaves més nerviós del programa.
34: Sí, és una cosa que es... bueno, és igual. Ja ho escoltarà dels oients.
33: Ah, no ha sonat encara,
34: eh? No.
33: I on ho vas dir?
34: No ho sé, no me'n recordo.
33: Ara m'he quedat absolutament descol·locat, t'ho juro.
34: Diguéssim, és igual, és molt difícil d'explicar.
33: M'he fos a negre, ara mateix,
34: és
33: mentalment.
34: Complicat.
36: No estic entenent res.
34: Jo
36: I
34: tampoc.
36: Crec que si no ho entenc jo, la gent a casa tampoc.
34: No, és que és impossible d'entendre.
36: Li hauríem d'anar sortint d'aquí i avançar.
33: A què ho vas dir o ho he somiat?
34: Ho vaig dir, sí.
33: Què és, amb alguna gravació que encara no ha sonat?
34: Sí.
33: I quina gravació hem fet que no ha sonat? Ara m'ha vingut. Al final del programa oblideu aquesta conversa que hem tingut ara al principi. Va, tio, faja, sàcanos d'aquí. Ara m'ha vingut.
37: Sí que... Flaqui, cuánta putísima gloria. El equipo del Estado emperchándose al Estado. Los mismos que balaban que el fútbol no es política... cuando ven una estelada vomitándola ayer porque tres de sus futbolistas no defienden políticamente a Españistán. El madridismo ha llevado tan al extremo aquello de que sus futbolistas son del Madrid desde pequeñitos que ya se creen que han nacido en Chamberí y celebran San Isidro vestidos de chulapos. La guerra civil ha comenzado en el Bernabéu y la encabeza un fulano al que convirtieron en Martin Luther King Jr. y otro que se les meó en la cara desde el Parque de los Príncipes. Ese es todo el ejército que ha puesto en jaque la seguridad nacional, porque para el poblado lácteo la democracia es lo que quieran sus huevos morenos. Estoy gozando cual gorrino en lodazal. mientras preparo la documentación para enviarle al Papa y poder crear la Peña Blaugrana, Eufarei. ¡Te quiero, Vini! ¡Te quiero!
9: ¡One shot!
10: ¡Al Trabuco!
9: Y tío Faja, gracias.
33: Ara escoltarem Joan Laporta, que ahir va estar a l'especial del Que t'hi jugués amb la TDT de Catalunya Ràdio, i dissabte, si voleu, podreu veure el Tio Faja en directe a l'estudi Toreschi si veniu a la retransmissió del Sevilla-Barça. 6-6-32-72-11, 6-6-32-72-11, obrim portes del Toreschi pel Sevilla-Barça d'aquest dissabte. Ens envieu un WhatsApp per tenir control de la gent que ve, posant el vostre nom i no, si vindreu nom, amb una, dos, tres o quatre persones.
36: I quan sereu, exacte. Punt.
33: A l'Úperu.
11: L'Úperu del Bermúdez.
36: Especial parts d'un cotxe.
33: Repetim el motiu, el per què, perquè la gent fliparà.
36: Perquè juguem contra el Racing, que és el que fan els cotxes, el Racing.
33: Joan Garcia.
36: Corretja de distribució. Sabem que és imprescindible i només ens preocupa que no es trenqui.
12: Eric Garcia.
36: Carrosseria. Cada dos per tres li trenquen alguna cosa, però això mai l'impedeix, al contrari.
33: Christensen.
36: Sensors de moviment. Cada cop que hem d'anar enrere s'ha de dir que ajuda bastant, encara que molt lentament.
12: Gerard Martín.
36: Fre de mà. Ja poden venir en tromba, que tot s'atura si ell surt al pas.
33: Cancelo.
36: Neteja parabrises. Va amunt i avall, amunt i avall, i com més plou, més protagonista és. Ahir em va fotre un parell.
12: Sí, senyor. Rodri.
36: Motor. La resta és molt important, vale, però sense la peça central aquí no es mou ni Déu.
33: Pedri.
36: Roda. Gira constantment. A vegades va més ràpid, a vegades més lent, sempre al ritme que li indiqui el motor.
12: Dani Olmo.
36: Climatitzador. Ens podem permetre no posar-lo? Sí. Passaria res? Igual no. Però tot ens faria molta més mandra.
33: Rafinha.
36: Maleter. Té molt d'espai. Té eines pel que necessitis i no para de deixar cadàvers darrere seu.
12: Lamine Yamal.
36: Altaveus. Ja sabem que la resta són molt importants pel funcionament de l'equip, però sense ell estaríem molt avorrits i fins que no sona el que ell vol, no descansa.
33: Adeyemi.
36: Volant. És que literalment va volant.
12: També va jugar, quins anava a dir, Chesney.
36: Ai. Tubo d'escape. Només fa que treure fum, crec que no passa el control de gasos, perd per tot arreu i crec que aniria tocant canviar per un elèctric.
33: Gavi.
36: Parachocs. Si hi ha hòsties, confia que tenir-lo va bé.
12: Valde.
36: Embrague. Fa poc el consideràvem molt important, però ves que aviat no quedi en desús.
33: Marc Bernal.
36: Intermitent. És com apareix, de manera intermitent, però és que si aparegués constantment voldria dir que alguna cosa s'ha espatllat.
12: Correcte. Gabriel Jesús.
36: Seient de darrere del teu propi cotxe. Només l'utilitzem per enxufar-la com animals.
33: I acabem amb Hansi Flick.
36: Cotxe híbrid. Sempre intenta tenir-los a tots endollats, però si sempre té un pla B activat per fotre gasolina quan les coses no funcionen.
33: En una estona teniu l'Úperu a les xarxes socials del Que t'hi jugues, on ja hem superat també els 100.000 seguidors a Instagram. A Instagram hem superat els 100.000 seguidors, els hem superat també a TikTok. Ja sabeu que tots els continguts els teniu disponibles a l'aplicació per a telèfons mòbils de la Cadena SER. Descarregueu-la, que és gratuïta, la de la Cadena SER, i allà aneu a buscar la emissora SER Catalunya, o Ràdio Barcelona, o Ràdio Lleida, Ràdio Girona, Camp de Tarragona, la que vulgueu, i podeu buscar i trobar els àudios del Que t'hi jugues, també okay, a la pàgina web de la Cadena SER, sercatalunya.cat. I teniu disponible el bar, que hem obert aquest matí a les 11, als canals de YouTube del Que t'hi jugues, de Carrusel i del Diari As. Tornarem a obrir el bar dilluns.
36: Ese.
33: Dilluns de la setmana vinent, dilluns a les 11 del matí, el bar a YouTube per parlar del derbi al Metropolitano Atlético Real Madrid, diumenge 4:15, diumenge 4:15, abans haurà jugat el Barça, dissabte a les 9, Sevilla-Barça, i serà l'última jornada abans de l'aturada per seleccions, que ens portarà a viure 3 setmanes sense futbol de clubs, 2 caps de setmana, claro, sense.
12: 3 sí, setmanes sense Barça.
36: Esto sí, lo que quieren es fútbol, es información, pero si lo que quieren es carne, ¿qué?
12: ¿Qué? ¿Dónde andan?
36: Ah, amigo, entonces vamos a La Cabrera.
12: Ah, claro.
36: La Cabrera, ya saben, la casa de carnes de Gastón Ribeira, que te trae la mejor carne argentina, una experiencia espectacular para los amantes de la carne. Te esperamos allá en Diputación 1239 para vivir la pasión por la carne y el fuego. Reserva por Google Maps, puedes reservar. Y también llamando al 93 878-3230, La Cabrera, Barcelona. De loco, eh? De loco.
33: Quina gana que m'entra en aquesta menció.
34: Oh, sí, locura. És que ara parlem de bona carn.
33: Carn argentina.
36: Bona carn. Xocotorta, per terminar. Una xocotorta. Espectacular.
33: Ahir vam estar molt pendents de la meteorologia.
34: Sí.
33: El Barça va poder jugar el seu partit.
34: Sí.
33: Es va suspendre el Llevant Athletic Club, amb imatges al·lucinants. José David Palacio, què tal? Muy buenas.
0: Hola, sí que què tal? Muy buenas.
33: I avui la Lliga ha volgut aclarir el per què alguns partits es van jugar, algun altre es va suspendre, però quan ja hi havia gent a l'estadi. Cuéntanos, Palas.
0: Sí, ha querido salir a aclarar después de todo el revuelo que se formó anoche, sobre todo con ese Levante Athletic Club, que estaban calentando los jugadores y empezó a caer la mundial, se inundaron incluso los vestuarios y fue cuando el árbitro decretó la suspensión del partido. La Liga quiere aclarar que todo lo hace según le dicen las autoridades. La Liga tiene potestad, obviamente, de suspender partidos, pero hasta que no le dicen las autoridades que es alerta roja, que es habitualmente con la que se suspenden los partidos o que no se pueden realizar actividades al aire libre. Ayer pasó en Valencia, que era alerta naranja, y no hubo una gota de agua hasta que justo salieron a calentar los futbolistas, y ahí ya es... digamos, es cosa del árbitro. El árbitro es en ese momento el que suspende o no el partido. Ahí ya no tiene competencia la Liga de suspender. Y en el partido del Barcelona anoche contra el Racing de Santander, pasó igual. Lo que pasa es que me explicaban de forma un poquito diferente, porque habitualmente las autoridades se ponen en contacto y la Liga con esas autoridades, pero en este caso la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se puso en contacto con el Barça para decirle si se podía jugar, si no, cómo estaba ese tipo de alerta de lluvia severa, esa alerta que luego fue roja en Barcelona. Y según me cuentan desde la Liga, le afirmaban al Barcelona que iba a haber tormentas, pero no en la zona del Camp Nou. Luego vimos que, por lo que sea, cayó también la Mundial durante el partido, y que esa alerta comenzó a las 9:30 de la noche. Entonces que la Liga estaba un poco con las manos atadas y que ya otra vez dependía tanto de las autoridades como del árbitro. Una vez ya que comience el partido, ya la Liga no puede suspender nada.
33: Doncs aquesta és l'explicació. Són tempestes molt localitzades, fins al punt que al Camp Nou, per exemple, es va jugar el partit i quan no plovia, sí ho va fer a la carpa que el Cirque du Soleil ha muntat a l'Hospitalet, fins al punt que es va suspendre el show, imagineu-vos, i hi ha molt poca distància, i amb molt poc temps variava tot, perquè jo va acabar la prèvia que vam fer conjunt amb Catalunya Ràdio, vaig agafar la moto per venir cap al centre de Barcelona i no va ploure, i en canvi la meva tieta em va escriure preguntant-me si estava bé, perquè hi havia imatges de la Ronda de Dalt absolutament inundada.
34: Sí, eren tempestes molt localitzades, amb punts molt concrets, que és veritat que, com explica el Palacio, a la zona del Camp Nou no estava previst que plogués amb perillositat, diguéssim, tot i que va caure molta aigua, va haver-hi molt aparell elèctric, diguéssim, molts llamps, molts trons, però vaja, al final és veritat que es va poder jugar el partit, i el que a mi em preocupava més, veient l'estadi amb aquestes 50.000 persones que hi van anar, era l'operació tornada, entre cometes, no? Perquè s'anunciava que el metro tenia problemes, que la Ronda de l'estava col·lapsada, i ja sabem els problemes que habitualment hi ha als voltants del Camp Nou en els postpartits per trobar servei de taxi. Però com que la gent també va anar marxant de forma esglaonada, veient que les alertes arribaven i que la pluja no s'aturava, doncs va sortir tot prou bé.
33: És que hi havia molta gent allà al Camp Nou, va tenir en compte el temps. Sí, sí. Més de 50.000 persones, sí, sí. Són molta gent, eh?
34: Sí, sí. Sí, sí.
33: Palacio, por cierto, domingo es el día que Julián Álvarez debe reconciliarse con su afición.
0: ¡A por ello! Julián el domingo, sin duda alguna, si quiere, que de repente...
33: ¿Porque va a jugar o no?
0: 90 minutos y unas molestias, una sobrecarga, bueno, veremos si puede y quiere jugar el domingo. Si no, está mi tocayo, ¿eh? J. David, ayer marcando goles ahí en el Metropolitano.
33: J. David.
0: Estad tranquilos. No, yo sí que ayer le decía a mi familia, digo, es la única camiseta que me puedo comprar y no tengo que cambiarle el nombre.
33: Vaya. J. David. Sí, señor, J. David.
0: J. David.
33: A ver si marcas el domingo, J. David.
0: Ojalá. Será una alegría para todos.
33: Una 18.
10: Deixa'ns la teva nota de veu al WhatsApp del Què t'hi jugues. 616-32-72-11.
13: Collons, qui pruca, un altre que vols cobrar, aneu a tomar pel sac.
10: 616-32-72-11.
33: un separador, Willy, del moment de ràdio que vam viure ahir amb Jaume Creixell i Oriol Lozano explicant la foto que penjava el Tigre al vestidor per demostrar als jugadors que qui manava era ell. És de lo més gros que s'ha explicat al que t'hi jugues a la història.
1: Gros, eh? He fet una promo, eh? Sí? O sigui, sonarà per les discos, sonarà això.
33: Ah, val, val, sí, gros, en tots els sentits. Gros, gros, molt gros.
2: It's very big. It's gonna be...
33: Ahir vam fer una retransmissió conjunta a la prèvia del Barça Racing amb la TDT de Catalunya Ràdio, el que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya, a la Banllotja del Camp Nou. La podeu recuperar a la pàgina web de la cadena SER. Va ser fantàstica. Agrair des d'aquí als companys de Catalunya Ràdio les facilitats, el feeling, la predisposició, la sensibilitat que van tenir amb nosaltres, i sé que és mutu perquè també ens ho han agraït ells. Hi ha oients que demanen que algun dia fem un partit sencer. Tot és estudiar-ho. És un moment històric i també agrair al Barça la complicitat, perquè ens va cedir l'espai, va ser còmplice amb moltes de les iniciatives, i el president Joan Laporta va ser un dels protagonistes. En el marc de la conversa que vam tenir amb el Ricard Torquemada, amb l'Albert Bermúdez, el Bernat Soler, jo mateix i el president del Barça, Joan Laporta, va dir que després d'aconseguir que el Camp Nou sigui la seu de la final de la Champions del 2029, batallarà perquè també ho sigui a la final del Mundial del 30.
1: Fa mesos no hi havia debat, però... era el Bernabéu perquè és la capital d'Espanya.
3: Però a primer sí, és Marroc o Espanya i després és Bernabéu o Camp Nou,
1: baralles, Casablanca i Madrid, doncs la tercera via, Barcelona i tots
14: Casablanca
1: cosets.
14: Casablanca i Madrid és el mateix, eh? Jo crec que...
3: Ara has estat ràpid.
14: M'ha posat fàcil, però et diré que no hauria de ser ni Casablanca ni Madrid, hauria de ser a l'Spotify Camp Nou. Ho dic per una raó. 105.000 espectadors. Jo crec que això la FIFA ho tindrà en compte. I a més, home, ja es va fer una final al Bernabéu, el 82, aleshores. Jo crec que, amb tots els respectes per Marroc, home, penso que s'hauria de fer el Mundial a l'estat espanyol, perquè a més, és una selecció que és campiona del món, eh? I per tant jo crec que l'Spotify Camp Nou seria un reconeixement internacional que nosaltres, doncs, volem tenir, i així ho proposarem i argumentarem, doncs, aquestes raons i d'altres que se'ns acudiran segur.
33: Per tant, el Barça batallarà per a que la seu de la final del Mundial del 2030, amb aquests arguments que explica Joan Laporta a Ser Catalunya i Catalunya Ràdio, ho aconsegueixi. I en el marc d'aquesta celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català després de la dictadura, al 1976, a Ràdio Barcelona, amb Joaquim Maria Pujal, s'ha publicat un llibre del Josep Maria Déu, El factor Pujal, on llança una iniciativa que és que quan estigui acabat l'Spotify Camp Nou, la tribuna de premsa es passi a dir Tribuna Pujal. I a Laporta li agrada la idea.
14: És una proposta, com a president del Barça jo la recullo amb tot l'honor i amb tota la satisfacció. M'agradaria, sigui parlar-ho, i companys, parlar-ho en privat i personalment amb el Quim Pujal, perquè crec que és el primer que ho hauria de saber, i jo crec que hi hauria de donar el vistiplau.
3: I no t'ho posarà fàcil.
33: Per tant, si Pujal vol, la idea tirarà endavant. Un Pujal que, ho requadro per la gent que encara m'ho pregunta, és viu, el que passa és que prefereix no aparèixer públicament, tot i que Flaqui ens ha agraït molt tot el que hem fet aquests últims dies i els homenatges que ha rebut. Al final és ell qui posa la primera pedra per a que després altres anem recorrent el camí.
34: Sí, molt, molt content i feliç del reconeixement que ha rebut, tot insistint en que ell simplement va ser el primer, figura evidentment capdalt important, d'un seguit de gent que ha donat continuïtat a aquestes transmissions en català, tant aquí a Ràdio Barcelona els darrers 50 anys com a les altres emissores, on un fet que en aquell moment va ser excepcional l'any 76 i que per sort ara ja és una qüestió normalitzada, que es pugui escoltar evidentment el Barça i qualsevol esport explicat en català a moltes emissores, però sí, molt content i molt, molt feliç i honrat per tot el que s'ha dit d'ell durant aquests dies.
33: Joan Laporta va parlar també sobre el que ha passat amb la brutalitat policial amb un aficionat del Barça que va portar una estelada a ells, diversos casos que hi ha hagut en aquestes últimes setmanes, i diu que està content amb la reacció del govern, que ha obert investigació a la policia per una possible infracció greu. Això és el que deia Laporta.
14: Nosaltres ja vam demanar, doncs, que si això es reconfirmava, perquè les imatges eren esfereïdores i eren molt clares, però, a veure, tot s'ha de provar i tothom ha de tenir dret a dir la seva, encara que la violència no és justificable, i menys en aquest cas, i tal com va anar, però bueno, que rebran el càstig corresponent. Però m'ha agradat la reacció del govern, i això ajuda a que es pugui portar amb normalitat una senyera, o per suposat, o una estelada i una bandera del Barça.
33: I sobre la famosa samarreta que el Barça no es va posar i tres jugadors del Madrid tampoc la van ensenyar amb el seu missatge explícit, la de Ceuta, Laporta diu això.
14: Amb el tema de sortir amb samarretes a favor de Ceuta, nosaltres defensem la llibertat d'expressió, i en aquest sentit, doncs, que cadascú, tant individual com institucionalment, faci el que cregui que ha de fer. Però és cert que en tota acció, en tot acte d'aquest tipus, que doncs, d'alguna manera l'esport està molt vinculat a la política, doncs sempre crea controvèrsia. I ja, sense anar més lluny, el que va passar ahir a l'estadi de l'Elx, i bé, el que va passar també amb el jugador del Betis, amb l'Abde, no?
33: Teniu l'entrevista sencera a la pàgina web de la cadena SER, a l'aplicació per a telèfons mòbils, vídeos també a les xarxes socials del Que t'hi jugues. Amb Joan Laporta també va venir la vicepresidenta del club, la portaveu Maria Elena Fort, que ens va explicar, Flaqui, que té a casa, repartits per diferents llocs, 9 o 10 transistors, que li encanta la ràdio i s'adorm sempre escoltant
34: bona,
33: la ràdio.
34: Bona aquesta, sempre la ràdio, visca la ràdio.
33: Tu l'escoltes des de petit?
34: Jo l'escolto des de petit, sí. M'ha acompanyat tota la vida.
4: I el Rafa també s'adorm escoltant la ràdio.
34: Ah, sí?
4: I no escoltar-la també.
33: Com reia la porta escoltant la seva pròpia imitació.
34: Home, clar.
4: Fa el que es pot, home. Fa el que es pot.
33: Bé. Per cert, ens va llançar un repte, Dues paraules per a que colis amb una retransmissió. Ja els escoltarem.
4: Ja vam fer dues
33: paraules. Anem acumulant ja de reptes, eh?
4: Molt maques. Sí. A més a més, ho esteu fent molt bé, m'agrada molt i... I jo també m'adormo escoltant-vos i menjant canapés.
34: Tot bé?
33: Em fa riure, llavors, tuso. Mbappé, al diari AS, parlant de lo de les samarretes.
5: Yo pienso simplemente es bien de explicar porque la gente, para que la gente entiende, aunque, claro, fue una decisión de los clubes de meter la camiseta, de vestir la camiseta, entonces nosotros como jugadores tenemos que vestirla. Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil, porque al final... La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos. Pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz. Y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
33: Al larguero Antón Meana y Javier Raez van a explicar cómo habían anat tot això al vestidor.
6: Pero ¿cuándo se lo dice el Real Madrid a sus jugadores?
7: Ahí es después del calentamiento, porque algún jugador se queda como sorprendido y entre ellos esa imagen sí que se capta en la tele, que vemos los dos últimos en colocarse la camiseta con desgana, son Vinicius y Mbappé.
6: O sea, se lo dicen
1: al campo.
6: 10 minutos, o sea, antes
7: cuando van a salir ya después del calentamiento.
1: Como el Elche no quiere dar la versión oficial, sí. Aparte cuando la pide dicen que no te la dan, en el entorno de varios futbolistas, agentes de jugadores del Real Madrid nos han dicho hoy que sus jugadores no sabían nada de la camiseta hasta que iban camino del campo. Le dan, toma, ponte esto.
7: Tal cual.
1: Entonces, claro, que tú saliendo a jugar te den una camiseta, te pongas a leer que me lo pongo o no me lo pongo.
6: Claro.
1: Bueno, eso ocurrió así. Y luego, ha sido un tema muy incómodo. Hoy, por ejemplo, Thibaut Courtois, a través de su jefe de prensa, ha preferido prohibir esa pregunta. No se me puede preguntar por la camiseta de ayer. Es un tema que ha molestado en el vestuario, que ha tenido mucho ruido durante el día.
7: La hora exacta no te la puedo decir, pero el Madrid estaba de acuerdo, sabía la iniciativa y el Madrid lo quería hacer. La hora exacta no te sé decir. Claro. Lo que te digo es que el Madrid lo sabía, estaba de acuerdo, la quería hacer y voy más lejos.
8: Lo
7: Madrid
8: digo porque dentro de poco este tipo de cosas va a tener una iniciativa propia. De camino al estadio.
7: Que el Madrid va a hacer una iniciativa propia con Ceuta.
33: La iniciativa la podem llegir ara al diari i també al Marca, no?
34: Sí, és que Florentino Pérez, acompanyat d'Emili Butragueño, ja ho diré, i José Martínez Pirri, que és el president d'honor del club, doncs viatjaran cap a Ceuta aquest proper divendres, demà, per doncs, donar suport des d'allà en persona a tot el que està passant. Així que aquesta iniciativa és això, que Florentino Pérez en persona viatjarà cap a Ceuta per intentar calmar tota la polèmica generada per les samarretes.
33: I hi ha nou extracte de l'entrevista d'Mbappé al diari AS. Parla de Lamine Yamal.
15: ¿Qué piensa de Lamine? Lamine ha dicho que tú y él son los dos mejores del mundo.
16: Tengo la sensación que va a tener una gran carrera.
15: ¿Kylian Mbappé puede ganar el Balón de Oro?
16: Yo puedo hablar bien con mi boca, pero yo pienso que mi mejor abocado son mis pies. Entonces yo quiero siempre jugar con mis pies. El resto es parte del fútbol, pero yo intento enfocarme siempre en el campo, en lo que puedo hacer en el campo.
17: Que yo puedo estar haciendo el tonto y decir que somos uno es mejor que el otro, pero yo creo que él va a ser una buena jugadora, pero yo no estoy como para...
33: Que yo puedo hablar con la boca, pero mi mejor abogado son los pies.
17: Sí, sí, yo puedo hablar con los pies, no sé si lo sabe. Puedo hacer
33: ¿cómo
17: frases,
33: hablar con los pies, Kylian?
17: Pues puedo hablar y puedo hacer frases con los pies. Claro, yo pongo los pies arriba y puedo pronunciar vocábulo.
33: Es que ens deixa els gags votant.
34: Però estan fent el trànsit.
17: Que votant, si està votant xuto para marcar el gol.
33: Quan imitis a Mbappé, posa els peus a sobre la taula i que els oients que vulguin connectin el live per veure com parles amb els peus.
17: Bueno, tú puedes jugar el tonto y ahora decir bromas de los pies, pero claro, no sé. Yo creo que también tenemos que vigilar mucho nuestro vocabulario y la mejor forma de vocabulario es hablar con los pies, que no puedes decir nada.
34: Dèiem l'altre dia que la mina havia passat de dir no suplico a demanar-lo. Però és que ara Mbappé també fa el mateix, va passar l'altre dia con la boca, con el Balón de Oro, sí. I ara di que no, que él con los pies.
17: Con la boca muere el pie,
33: el camí invers.
17: Que la boca muere el pie, era?
33: Ai, Anna Palet, què tal, com estàs?
18: Què tal, bon dia, sí que...
33: Està a punt de tancar-se el mercat de fitxatges al futbol femení.
18: Sí, tanca de fet demà a la Lliga F, demà divendres a la mitjanit, i si us pregunteu si el Barça farà algun fitxatge més d'última hora, doncs aquí depèn una mica de qui li preguntis al club, perquè si li dius a Pere Romeu, ja porta mesos repetint que ell necessita una lateral, que és la posició que nota que té una mica fluixa a la plantilla, de fet, fruit de les lesions i de diferents casuístiques, però és que a l'últim partit Pere Romeu va haver de sortir amb una línia defensiva on només hi havia una defensa natural. Patrick Jarro estava jugant de central, Sidney de lateral dret, quan mai ha jugat en aquesta posició. Pere Romeu ens ho ha dit aquest matí en una atenció a mitjans, confia que en aquestes últimes hores hi pugui haver algun moviment i fins a últim moment estarà pendent.
19: Futbol mai se sap i sempre passen coses, algunes previstes, algunes imprevistes, però sí, fins que no es tanqui del tot el mercat no podrem fer valoració. Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expresso al club, que l'expresso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
18: Què passa, sí, que jo, per exemple, vaig fer la consulta després de la junta directiva que va haver el mes d'agost a fons oficials del club de si després del fitxatge de Caroline, que recordem que és el més car de la història del Barça femení, més d'un milió d'euros per la davantera brasilera, si hi hauria més fitxatges, i el que em van respondre fons oficials del club de la directiva és que no, que el mercat es donava per tancat. Per tant, aquí hi ha diferents versions. A l'àrea esportiva sí que volen que arribi una lateral, però fons oficials de la directiva des del mes d'agost diuen que el mercat es dona per tancat, per tant veurem si en aquestes 24 hores mal comptades que queden arriba algú, però en el cas de que no passi, que és una possibilitat molt real que no es fitxi aquesta lateral que demana Pere Romeu, l'entrenador del Barça creu que s'haurà de fer fitxar de primer equip alguna jugadora del B perquè més de 7 sempre ha d'haver mínim 7 jugadores del primer equip simultàniament en un partit perquè no hi hagi alineació indeguda, i l'entrenador té clar que no vol fer malabars i per tant potser alguna del B s'haurà de pujar al primer equip.
19: Sí, estaria bé que una jugadora passés a tenir fitxa de primer equip, sempre que quan sigui el correcte per totes les parts, però sí, evidentment, si no hi ha cap incorporació més, hi hauran jugadores del filial que hauran d'estar segurament en dinàmica nostra de dia a dia i hauran de tenir molts minuts amb nosaltres, per tant, el millor seria que tinguessin fitxat primer equip, així no hem de fer, com tu dius, malabar-se un cap de setmana.
33: Gràcies, Anna. Avui graderia del balcó, a 9:15, 20:30.
18: Ens escoltem després, una abraçada.
33: Has parlat amb l'Albert Llimós? Anna?
18: Encara no, ara ho faré.
33: Val, doncs estigues atenta, que igual tens tema gros a la graderia del balcó.
18: Gràcies per avisar, ara em quedo escoltant.
33: O no, Helena? I tu també, demà.
17: Bueno, tiramos ya la publicidad.
33: Que tens
17: no?
33: un programa que... per fer 3 o 4 hores, eh? Demà
17: si
33: que podeu jugues...
17: tirar la publicidad, que venga, vamos, sí, esta mando yo.
33: Però no
17: venga.
33: És el 34, avui.
34: No, és el 33.
17: 33.
33: Ah, 33.
34: Últimament això ho ens ho presentem, però vaja, tirem.
17: Minuto de más, hombre.
33: Pues serà tu, l'aquí. No, estàs igual de legitimat que jo.
9: Què t'hi jugues?
11: Ràdio Girona. Cadena SER.
12: Descobreix el nostre nou magatzem Obramat Girona. Tots els oficis de la construcció i la reforma en un únic lloc. Marques professionals al millor preu de la zona. Més de 20.000 productes amb estoc sempre disponible. Des de les 7 del matí a Salt, carrer d'Antoni Bernès i Voltres a 10. I també en línia amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
20: Matricula't ja a la UNED, al web uned.es, fins al 23 d'octubre.
21: Més de 30 graus universitaris, 16 idiomes, màsters oficials i postgraus.
20: A Salt, Olot, Figueres i Sant Feliu de Guíxols.
21: UNED, 972-21-2600, info@girona.uned.es o al WhatsApp 689-871-455.
22: I que duri per sempre.
23: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta
24: Roger Pedrosa amb Ti voldries quedar. El 26 de setembre un concert amb els seus temes més destacats.
25: Sopar amb actuació per 49,95 €. Pàrquing inclòs. Reserves a gssb.com. Només majors de 18 anys.
26: Necessites un diagnòstic per ressonància a temps? Centre Mèdic Alomar.
27: Amb la qualitat i la rapidesa de sempre.
26: Som de Banyoles, Blanes, Girona, Lloret, Olot, Palamós i a Vulpellac.
27: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
26: Centre Mèdic Alomar.
27: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
28: Tú quieres una casa de ensueño, tu pareja algo baratito. Ha llegado el momento de poneros de acuerdo en Hipoyagán. Comedores, dormitorios, colchones, armarios a precios imbatibles, tan increíbles que no admiten discusión. Visita hipoyagán.com.

0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
2: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
3: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
2: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
4: Prepárate para volver con las últimas ofertas de la vuelta al cole de MediaMarkt. Como una tele Samsung de 75 pulgadas 4K con tecnología mini LED por 749 euros. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
5: Hace 50 años que el país empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
6: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
7: Gratis, estan bojos.
6: I trobaràs tots els continguts del Què t'hi jugues.
8: Encara no ets de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
9: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
8: Arroba Què t'hi jugues.
10: Una 37, Què t'hi jugues a SER Catalunya... Perdona, estàvem parlant de la transició del dissabte. A on anem?
11: A les xarxes.
10: Vale.
12: Hola.
10: Estàvem
11: ara organitzant
10: coses de dissabte, aprofitant el temps, les pauses publicitàries i tal.
12: Estic aquí.
10: I, pues, Flaqui, doncs, li passo.
11: Hola, Núria.
12: Hola, Flaqui, què tal? Bon dia. Mira, doncs, que la gent està...
10: Aviam si sí, millora la vostra relació.
12: La gent està molt, molt optimista amb aquest Barça, però ara sí que no, ha canviat una mica l'enquesta i la gent ja no veu tant com el Barça de Guardiola, eh? Ja tenim això.
10: És superstició.
12: 63% sí, aquest Barça s'assembla al primer Barça de Guardiola, un 37% no, però fas una llegida general als comentaris de YouTube i déu-n'hi-do amb l'optimisme que hi ha. El José diu, aquest any la farem grossa i això vol dir guanyar-ho tot. Imagina't el José si ho veu tot de color verd. També impressionant Barça. Olivan, per exemple, quan parlàveu de comparatives amb el Barça de Guardiola, amb el Barça de Johan Cruyff, diu, una mica de respecte, aquest és el Barça de Flick. Per tant,
11: sí, l'Ivan, no, un altre,
12: l'Ivan no vol, no vol, no vol comparatives.
11: Només diem que el que ens genera, aquesta il·lusió, sí, aquesta gaudir cada partit, aquest veure com sobrepasses el rival, et recorda aquella irrupció del Barça del primer de Guardiola.
12: Ha quedat clar. El Francis diu que el que toca ara és gaudir i el Jorge diu gaudim tant que això és el més important de tot. I molts missatges, sí que Flaqui avui, cap a Adeyemi i el rendiment que sí està tenint en aquest inici de temporada. El David diu lo d'Adeyemi no el coneixia i estic flipant amb la velocitat que té. Per tant, ja veieu que l'optimisme entre la colorada avui està desfermat, eh?
13: Tu dices que hables del Barça de Guardiola? Porque te recuerda, ¿por qué? Por los penaltis, por las rojas, por los favores arbitrales.
11: No entraré en el seu joc.
10: Porque es mucho más, també, el nostre personatge.
13: Mucho más fácil ganar el partido cuando el árbitro te pita tres penaltis a favor.
11: No entraré en el seu
13: tres
11: joc.
13: Penaltis a favor, puedes permitirte fallar uno.
11: Els tres eren.
13: Es normal que Rafinha lleva tantos goles porque cuando los defensas rivales le ponen la alfombra roja.
11: Sí, claro.
13: Passe vostè, per favor.
11: Sí, sí, sí.
13: Benvinguts, passeu, passeu. Casa meva és casa vostra, si és que hi ha casa d'algú. Ayer está muy claro, es el escándalo del Camp Nou en obras. Hansi Flick ya ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganar. La ganó con el Bayern de Múnich.
11: Sí.
13: ¿Por qué la ganó con Lewandowski, que parecía el Musculmán? Y con el escándalo de insertar estadio. Ay, perdón que le pregunté al chat GPT que me escribiera el discurso, pero no había visto que no había escrito el estadio. Mientras tanto, el Real Madrid es un equipo humilde, con ganas
11: sí,
13: de trabajar.
11: Y tan.
13: Pero ¿cómo vamos a trabajar si llega el fin de semana y solo nos pitan un penalti? Y al Real Madrid, solo uno. Y al Barcelona, tres.
11: Eran dos, tres.
13: El señor Hansi, pues ganar así es fácil, pero ellos no van a ganar. Que por cierto, ya estamos rodando el capítulo 4 del documental en el que vais a ver cómo conseguí frenar al Barça de Hansi Flick.
11: Sí, sí, sí.
13: El temible Barça de Hansi Flick, yo sí, lo he frenado. Sí. Y si solo tengo que poner amistosos de la gira americana, pues las imágenes serán de amistosos de la gira americana. por el resto, ¿qué queréis preguntar? ¿Sobre Diomandé? ¿Estás hablando de Yann Diomandé? Parece que estás hablando de Garrincha o de George Best.
11: Sí, el preu.
13: Estás hablando de Yann Diomandé. Es un óptimo jugador, pero dos años atrás jugaba en el Leganés.
11: Sí, pero pagate una pasta.
13: Tienes que poner calma. ¿Sabes qué me esperaba yo? Esperaba que me preguntaras que el 11 titular del Atlético. No por Yann Diomandé. ¿Tú quieres saber de Yann Diomandé? Problema tú.
11: Meu.
13: Problema tu.
10: Va, Albert Llimós, què tal? Mira, com estàs?
13: Penalti per al Barça otra vez.
7: Què tal? Molt bé.
10: Aquest dissabte tens assemblea.
7: Aquest dissabte ens divertirem, sí.
10: Serà llarga. Re debutes, ja cobrint una assemblea del Barça.
7: Sí, i ja m'han dit que serà llarga.
10: Comença a les 10?
7: A dos quarts de 10, primera citació. A les 10 començarà ja amb segona cita l'assemblea. Per tant, a partir d'un quart...
10: I no té hora de finalització, no?
7: M'han dit que mitja tarda, segur.
10: Per cert, el Tribunal Català de l'Esport ha ordenat repetir les eleccions a un club català a la Guineueta. Explica'ns per què i en el marc d'on hem de contextualitzar això.
7: Sí, és important, ara ho explicarem. Expliquem la notícia i després per què expliquem aquesta notícia, perquè és interessant i crec que ens divertirem molt els propers mesos, sobretot l'any que ve. La notícia és aquesta. El Tribunal Català d'Esport ha estimat el recurs presentat pel candidat José Centeno, de la mà del despatx Bosseler Advocats, i repetirà, o s'han de repetir, les eleccions d'aquest club de Barcelona. La resolució obliga, per tant, a la Junta Electoral a fixar una nova data per a la celebració d'aquestes eleccions i permetre que 13 electors votin quan se'ls va privar aquest dret. Per què? Perquè quan van passar les eleccions a l'abril, la Junta Electoral va impedir a aquests socis que votessin, alegant que els seus números de DNI registrats al cens no coincidien exactament amb els documents físics que portaven.
10: Els del DNI?
7: Sí. Què va resultar? Que finalment la votació va ser 85 a 84. 11 vots de diferència favorables al nou
10: 85,
7: president.
10: 84?
7: 85 a 74.
10: Ah, 74. 85 a 74.
7: 11 vots de diferència, 13 persones van quedar sense votar. I va guanyar Gabriel Vicente Blasco, va ser el guanyador, i a partir d'aquí, doncs, Centeno, de la mà de Daniel Bosseler, no, de l'advocat, va presentar aquest recurs i ara és el Tribunal Català de l'Esport el que li ha donat la raó. Per què és important tot això? Per què estem explicant una notícia de la Guineueta, un club humil, no, de la part alta de Barcelona? Perquè forma part de la lluita soterrada per dirigir la Federació Catalana de Futbol. I com et deia, ens divertirem perquè Centeno és una de les veus més crítiques contra Sotera. Joan Sotera és l'actual president de la Federació Catalana, no?, que va sortir, doncs, escollit. Però és que a partir dels propers mesos tenim tres fites, crec que importants. La primera, hi haurà eleccions, jo crec que primers mesos del 2027 s'hauria de fer les noves eleccions a la Federació Catalana, no?, amb el nom de Joan Soteres i també, en aquest cas, Joan Josep Isard, no?, que és un dels altres grans candidats, no?, que hi ha sobre la taula. I després perquè hi ha dos processos judicials que estan pendents. El primer, a Tortosa,
10: sí, recentment, el recordo perfectament.
7: Correcte, que té a veure amb les eleccions del 2022, que després es van repetir el 2023, doncs per una banda hi ha un procediment a Tortosa, que s'ha dictat ja interlocutòria per passar ja procediment abreujat, per tant tindrem en breu el judici, que és per falsificació documental, que vol dir ús de documents falsos per intentar votar. Però després es van repetir les eleccions, l'any 2023, i hi ha un altre procediment, una altra via penal, en aquest cas a Sabadell, pendent d'acabar també la instrucció i que el jutge dictamini alguna cosa, en aquest cas 9 persones investigades, entre elles Soteres. Per tant, ens divertirem molt.
10: La lluita de poders de la federació és tremenda, dona per a una sèrie i guapa. Gràcies, Llimós. Avui, per ser el llapis de memòria, Mateu Lahoz.
13: Hòstia!
10: El llapis de memòria, avui, a partir de les 3 de la tarda,

0: meves disculpes, que ja et vaig dir en directe sí. el dimarts. Però bueno, ho compensem, no?
1: Sí, no, amb negre ho fem legal? Com...
0: Això ja l'Helena de Diego, la que mare.
1: Parlo amb ella.
0: Sí.
1: Bueno, va, doncs comencem a repassar una setmana on bàsicament s'ha faltat bastant el respecte a la gent. Per exemple, a un pobre nano del Feyenoord, a qui veu trucar en directe, se li va faltar, però com unes rates que sou, li veu faltar quan ja s'havia penjat el telèfon.
2: Doncs ja escolteu, és Javi López, futbolista del Feyenoord, canari, criat al nord del futbol espanyol, a l'Alavés, a la Real Societat, acaba d'arribar a Holanda, i te agradecemos que nos hayas atendido en el que te jugues, que te vaya todo muy bien y a ver si el Feyenoord cumple el objetivo, al menos en Liga.
3: Vale, muchas gracias.
4: Oídos tots, Ojo les orelles.
2: 12 i 24, ara comentem l'entrevista a Javi López, jugador del Feyenoord, que avança que volen ser fidels al seu estil d'intentar tenir la pilota.
5: Oh, doncs,
2: si ho fan, els hi cauran 6.
6: Molt lleig, Molt lleig,
1: Però no li vas dir a ell.
2: Com van quedar?
1: Sí, home, però no li vas dir a ell. Va, doncs us fotran 6 si aneu d'aquest pal.
2: És veritat.
1: Ah, home, joder, no sé.
2: Lleig, això, no? Sí. Si sóc xulet, a la cara.
1: Ara.
2: No a l'esquena.
1: Jo faria l'esquena, també t'ho dic.
2: Més com van quedar?
7: Si tiene los huevos, me lo dice la cara.
1: Oh, que gran. Més faltades. El sí que li va faltar una mica aquí al meteoròleg de la casa i, per extensió, a tots els de Catalunya.
8: Citació de drama típic de quan passa això, no? Que si s'ha anunciat, no ha passat exactament el que jo havia entès a casa meva, que si uns s'han passat, que si no es passen, després fan curt. Ja saps, no?, com van aquestes coses. La idea és que...
2: Els meteoròlegs sou com els àrbitres de futbol. Sempre esteu per insultar-vos.
8: I darrerament més, però bé, ho anem assumint.
9: Y bueno, no queda más que hoy pues agachar la cabeza y comer la mierda.
1: Ja està, molt bé.
2: És la rialla, el riure amb retard del Bermúdez.
0: Sí, bueno, arribo quan puc.
2: I no és el meu cas, que el respecto molt, però sé que altres no.
1: Ui, vols que obrim aquest meló ara o no?
2: Sé que altres no, ja està.
1: Va per tu, Flaqui?
7: No, m'he donat per al·ludit, sincerament.
1: Va. Bueno, doncs això d'anar faltant a la gent s'encomana i, clar, aquí es va animant tothom. Llavors arriba el Cristóbal divendres i li falta d'aquesta manera bastant forta al pobre Alberto Peinado.
10: Ah, i hem de parlar amb l'Alberto Peinado. Ho he de dir, Alberto. Ho he de dir. Alberto, sí, s'ha menjat tossa de mar sencera perquè s'ha engreixat.
11: Com dius?
10: S'ha menjat tossa de mar sencera perquè s'ha engreixat. Pobret, pobret.
12: Ai, pobrecito.
10: I ha vingut corrents des de Mollet. T'ha arribat suant. Home, has portat roba de recanvi. T'has com sortit de la piscina. No, era suor.
11: Mira si és bona persona.
10: Després de la pausa, parlem amb ells. Helena, sí?
13: No tens pietat, Cristóbal.
10: No, aviam. Bienvenido al club de los fucking panza. ¿Vale?
11: Sí, Helena. Acabas de decir que un colaborador tuyo ha llegado aquí empapado de sudor y te quedas tan a gusto. Pero tú, de verdad, chico. Sí, sí. ¿Pero tú qué te has pensado que es esto?
13: Si la sons al darrer. 1:33, pausa i tornem.
14: No tiene sentimiento.
2: Que s'ha menjat tossa de mar sencera.
1: Tossa de mar sencera i a sobre arribar suat. Buah, meravellós. I ja que estàvem amb el Cristóbal, doncs la
2: primera... Que no passi desapercebut, que ha explicat, i és veritat, que l'Alberto va venir corrent des de Mollet fins a la ràdio, eh?
1: Ah, però això és real?
2: Ah, és real. Sí, clar que és real. Ell ho fa, aquestes coses.
1: Joder. Doncs no
2: si
1: és...
2: Si ens envia vídeos al... Tenim un chat que és al marge de la redacció d'esports, del que t'hi jugues, que és amb els bojos de la taverna, sí. On l'Alberto de tant en tant envia missatges d'ell corrent i a vegades es posa 3 dessuadores per suar més i així cremar més.
0: Hòstia.
2: És veritat això que us explico?
1: No, la taverna dels bojos realment és
11: sí.
1: I no és el pitjor de tots, perquè l'altre dia, per començar, la primera de la temporada, vam conèixer una persona que crec que prometrà bastant amb coses molt actuals del 2026.
10: A tu et vaig conèixer al casino, però saps què m'ha preguntat? Pots repetir la pregunta que m'has fet abans d'entrar?
15: Que si podia vindre gent a veure-les.
10: No, l'anterior, la de Arevalo.
16: Si se puede fumar
15: en el estudi. Ah, sí, podia... En gangoso.
10: Sí, pot parlar en gangoso, evidentment.
17: No! Por Dios, no!
11: Cristóbal, o haces un mínimo de análisis de inteligencia antes de entrar aquí o tenemos un problema ya, No, te lo digo ya en serio.
10: De fet, si voleu enviar missatges en gangoso...
11: A mi me parece
10: extraordinario. 6-6-32-72-11.
18: No, hombre, no, madre de Dios.
10: Si podeu fer l'Arevalo...
11: Home, normal, te va parecer extraordinario a ti. Si sois de la misma cuerda.
10: No.
15: El menino que vuela, rem, a la cadena.

0: que l'estimareu a l'Antonio molt fort.
1: És el nuevo Javier Cárdenas.
2: Madre mía, cómo está la vida.
1: És el nuevo Javier Cárdenas, sí, van dir al Cristóbal. I realment és una gran definició.
3: L'únic missatge cuerdo de tot el tall.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí que tornem a tu ara, que vas perdre tota la credibilitat, si és que te'n quedava alguna, amb això que vas dir.
4: A la secció de l'Òscar Nin els escoltarem i ve amb protagonista.
5: Caram.
6: Aquesta també feia anys que no l'escoltava.
4: Us dic una cosa, em fa més il·lusió entrevistar a Ximo Bayo
5: que...
4: que a Leo Messi.
7: Anda, anda a passar, bobo. Anda a passar.
3: Vaig passar. Aquí em vaig accedir.
1: Vaig
3: ser víctima de l'eufòria.
1: Joder, però molt, eh? Al final veu que va parlant amb el Ximo Bayo i un cop va acabar la secció va passar una cosa que aquí és, crec que s'ha de dir que és bastant imperdonable.
4: Ai, tanquem amb Playin' Free o què?
5: Home, home, és un subidon.
8: Sí, senyor!
4: No? Willy, la tens per aquí?
9: El segon himne nacional de Catalunya, eh?
10: Diuen, diuen, diuen.
9: Al tanto, eh? El Virulai i després el Playin' Free.
3: Hòstia,
9: i tant. Sí, sí, que
11: l'empenyes. I això què és?
4: Aquesta no és Playin' Free, Willy. Estàs descatalogat.
10: La moral d'un país queda afectada per coses d'aquestes, no?
1: No passa res, passarem sent grans.
3: És que el Willy no anava a aquests llocs.
1: Clar, deu ser això.
12: I tu sabessis.
3: I anaves, Willy?
12: Bueno,
3: ah, demà tenien així com el cap, eh?
1: Mira tal. Anem a una cosa ara que passa quan vols enllaçar dos temes i dius, hòstia, això em quedarà guapo perquè veníem d'aquí, anirem allà i al final veus que no.
5: Escolta'm, que Déu ha fet una molt bona feina i que el mercat és més que positiu.
4: I el Barça ha fitxat molt, amb l'Albert Llimós ho explicarem, perquè ha de fer l'equip pels propers dos anys. Són dos quarts d'una del migdia, que t'hi jugues i encara us penseu que sabeu tot el que...
10: Us... Espera un moment.
3: On vols anar? On vols anar? A la contracrònica de
13: Sant Joan. I a demà pel culo.
1: Molt millor.
3: No us passa a vegades que se us desconnecta un cable del cervell?
1: Però el teu cap era espectacular.
3: Hi ha vegades que comences una frase i intentes trobar el final durant la frase i a vegades no el trobes, no passa res.
1: Ai, no va arribar, no va anar bé, al final no passa res. No cal parlar sempre, sí que tampoc. I a vegades, doncs, d'això, fas una frase ràpida i ja està. I sobretot no cal parlar quan ja hi ha algú que està explicant el que tu vols explicar.
14: No, i deixa'm dir-te que ara la gent ha començat un debat, no sé si ho estàs veient al xat de YouTube, al voltant de qui hauria de guanyar aquest any la pilota d'or.
15: Estem muy atentos, por favor, yo creo que merece la pena.
14: Perquè hi ha hagut un oient, espera, perquè...
3: Mira, el David.
5: ¡Calli!
14: El David.
4: El Balón de Oro tendría que ser para Fabián,
14: per Fabián.
4: Lo ganó todo.
14: ¡Calli!
4: Con el PSG.
14: Exacte.
4: I además i ara... el Mundial i el...
5: ¡Calli!
4: Que diga que por ser defensa no puede, que se lo pregunten a Cannavaro i un altre respon, Fabián no es defensa, el Marcos.
14: I ara...
4: Riuen.
5: Sí.
4: I llavors...
5: ¡Que calli!
4: I llavors hi ha el debat... Bueno, vols acabar tu?
14: No, no, si llegeixes tu endavant, eh?
4: No, es pot dir aquí davant. Això és el que he vist que patir, eh?
5: Respeta la gent i calla-te ja, anda!
1: Algú més a afegir?
4: Ja està.
1: No, ja està.
5: Vale. És que per què es queda sense veu? És que...
1: Clar, és que és normal. Anem ara a una mena de couple estrany que et va passar mentre parlaves amb l'Ovalle i ens va regalar doncs, aquest moment així una mica surrealista.
16: Que signa acompanyat de la seva família per tres temporades a canvi de 10 milions d'euros fixes més 5 en variable.
4: Doncs... Digues, digues.
17: Digues, digues.
18: ¿Qué pasa?
4: Ah, no, eres David tu, que estava parlant amb el Santiago Valle, val.
18: Oigo voces.
1: Està bé, t'acostuma a passar també els acoples aquests. Anem a una persona que crec que necessita més vacances. S'ha dit que n'has fet moltes.
19: Però no suficients.
1: No suficientes.
19: Correcte.
1: I aquest tall ho demostra perquè a vegades...
4: Saps què m'ha fet amb les vacances?
1: Què ha fet?
4: Ho puc dir?
1: Això, home.
4: Se n'ha anat per l'esquena a exigir-li, no a demanar-li, al cap d'esports unes vacances sense dir-m'ho, perquè ell era conscient que jo també me volia agafar uns dies més o menys com ell, i ha anat primer. Més ràpid que jo,
19: no,
4: el cabron.
19: No era conscient que volguessis vacances, no vaig exigir, simplement vaig fer una petició i se m'ha concedit. Ja està, la setmana que ja faig vacances.
4: Mm. Llavors se m'ha dit a mi, tu ja les faràs.
1: A mi m'agrada que em feu servir per treure aquestes coses. Jo no sé si haig de gestionar alguna cosa o ja...
5: Has de posar pau.
1: Val, fa impossible.
3: Ets el Kofi Annan del que t'hi jugues.
1: Doncs això, Flaqui, que hi ha dies que et despistes a l'inici de l'hora.
4: Una i quatre, Flaqui.
5: El que t'hi jugues ens obtencem molt bé, divertim.
3: Com?
4: Quatre, Flaqui.
5: El que t'hi jugues ens obtencem molt bé, divertim.
13: I a demà pel culo.
3: Com? Què?
4: M'has enganxat. Aquí. No estàs atents al programa, Flaqui.
20: Estamos un poco despistados, eh?
19: He de dir que és el moment de més pressió del programa.
1: Home,
19: el retorn de la segona hora.
1: Sí, sí, sí, sí.
19: Perquè és un pas tan clar que...
1: En blanc, a més, sí, sí, que... Sí, sí. Escalf, també, amb tot el suport, Flaqui. Anem ara amb una mica d'especial oients.
19: Això no necessito vacances.
1: Comencem per el clàssic, l'oient que sordeja una mica.
8: Tanquem amb el Diego, que són els quatre que tenim temps de posar en directe. Veure, diu l'Helena que són molts els que han trucat i ha estat rapidíssima per posar-n'hi a uns quants. Diego, què tal, com estàs?
17: Bien.
8: Des d'on no s'escucha, Diego?
17: Desde Sabadell.
8: Desde Sabadell. Pues si quieres ir a The Weeknd, solo tienes que decir sí...
17: Sí. Oye, hombre, ya no hay.
8: Y ahora lo hablamos con la Elena. Y decir que nos quieres. Si no dices que nos quieres, no hay entradas.
17: Que si no, mi mujer me mata.
8: Sí, si no dices que nos quieres, no hay entradas.
17: Venga, vale, pues ya está, lo que tengáis.
20: Bueno, estamos sordos, familia.
8: No, no, que digas que nos quieres, que si no, no hay entradas. A ver si nos entendemos, Diego.
21: Contesta, que soy sorda.
8: Que quiero la cadena SER.
17: Quiero la cadena SER.
8: Ahora sí, que buen fete. Si tanquemlo ahora.
22: Ahora dona fuerte, porque estoy más sorda que una tapia.
1: Patir, no ho deia, tu.
4: És que els oients ens escolten moltes vegades al cotxe,
1: sí,
4: treballant...
1: O potser que no volia dir, que tampoc vas pensar que potser no us estima, tampoc, saps? Que tocava pel concurs i ja està, escolta'm, no passa res. I ara un altre oient, el típic que truca a la ràdio i es posa nerviós i vol dir molt el seu nom.
8: 93-344-1411, en posem més, Helena? Sí, el Jaime. Hola, Jaime, com estàs?
23: Hola, Jaime.
19: No, hola, Jaime, no. Jaime, ets tu, no?
24: Jaime, tu, no?
25: Repetimos.
8: El Jaime, hola, Jaime, ¿cómo estás?
23: Hola, Jaime.
8: Yo sí que, tú, Jaime, yo sí que.
23: Hola, Jaime.
26: Hola, ¿soy yo?
1: Ai, quina gràcia, Alfonso. Anem a coses que han passat fora d'aquí del programa. Primer, uns aficionats del Madrid, que els van entrevistar a la sortida del Bernabéu, al Desmarque, i s'han fet una mica virals. Primer, l'aficionat, el que més virals ha fet, l'aficionat random del Madrid, que es va cansar dels mitjans.
27: Hombre, claro que he pitado. Va no pitar, claramente. Yo me traía a Haaland o a Julián Álvarez, también me traía al Madrid, de 9, y metía a Mbappé por la izquierda. No di más declaraciones.
25: ¿Con Dios?
27: No di más declaraciones.
1: És sensacional que una persona del carrer es cansi de cop de fer declaracions i digui, a partir d'avui no faré més declaracions, no em busqueu més perquè no em faré, hòstia, collonant. Aquest senyor que no volia fer més declaracions va eclipsar un altre que venia després, que també em va fer molta gràcia, que li van preguntar, tu xiularies o no?
28: No, perquè no sé, però si supiera, sí xiularia.
29: Sí, sí.
1: Però qui no sap xiular?
29: Me l'imagino en plena xiulada i ell fent furufufu.
1: Sí, quina ràbia, tu, que no sé xiular. Ja, tio, no sé, una mica de ganes. Ai, anem a de més coses. A RAC 105 l'altre dia vam descobrir que quan és l'aniversari d'un artista es posa les cançons d'un altre artista.
30: Que també la Pink, que avui em fa 47.
31: ¿Quién demonios es ese?
32: Això és bastant divertit, això que acabes de fer. Has posat una cançó de la... De la
30: això no és de la Pink?
32: No, això és de la Chappell Roan, la cançó es diu Pink. On... Ets la millor, has de dormir més, Marc. Però que aquesta tampoc és de la Pink, em sembla.
33: Otro más.
30: Pues aquí posa Pink en els
32: Pink
30: títols.
32: Pink Panthers.
34: La madre que me parió.
32: Hòstia, Marc, de veritat.
30: Pink Pony. Va, perdó, no. Demano disculpes.
34: Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
32: I és difícil fer-ho una vegada, imagina't dues,
1: sí,
32: eh?
1: Sí, sí,
32: no,
1: sí.
32: No és, per tanto, una vez.
1: Ai, anem a una altra cosa que crec que és encara més lletja. Aquesta li van fer a RAC1 a l'alcalde Jaume Collboni. El van deixar amb la paraula a la boca.
35: Per finals del 2027, la ciutat guanyarà nous espais. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
36: Sempre hem considerat que s'havia de...
37: RAC1.
38: Bona nit! Adiós!
39: 6 hores i media després...
40: Ara, però dos minuts. És que ha passat una cosa molt, molt estranya, però ha passat, i és que li hem llançat a la cara del pobre Josep una pública no tocava, li demanem disculpes.
1: Coses que passen a vegades que mira, te'l petes i ja està. I ara que després de l'estiu tots hem agafat pes, ojo en fer dieta i inflar-vos a menjar fruita, perquè hi ha alguna peça de fruita que és bastant perillosa.
41: Quan quedaven pocs minuts perquè toquessin les 11, els veïns del barri es van endur un ensurt dels grossos, grossos. Aquesta fruita va produir una explosió de gas.
42: Una cosa horrible, una explosió molt gran. Com a vegades un rellampec que fa pleny.
32: Una fuita, no? Era
1: jo crec que sí, espero, sí. Vaja.
4: Que fer la gràcia és...
1: De res, home, de res.
4: I gràcies a tots per escoltar-nos un migdia més. Ara, hora 14. Adeu.
43: Adeu. Adeu.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ceuta admite que sí, que es cierta la información avanzada esta mañana por la SER, que el gobierno central remitió una carta al gobierno de Vivas el pasado 28 de agosto para poder trasladar 500 menores migrantes desde la ciudad autónoma a la península. Esta carta, cuyos detalles tenemos en la web, contemplaba, como digo, ese reparto de menores por la península para aliviar la situación que se vive en la ciudad autónoma. Vivas, que ha echado en cara al Ejecutivo Central una y otra vez su pasividad en esta crisis a través de su consejero de presidencia, ha reconocido esta mañana que la misiva existe, pero que era un simple ofrecimiento.
2: Ante ese ofrecimiento, que no propuesta, nunca ha sido una propuesta formal, es un ofrecimiento, pues el área de menores elevó verbalmente, telefónicamente, una serie de cuestiones como la acreditación de los centros, la ubicación de las mismas, el aspecto económico que eso iba a suponer y la financiación correspondiente.
1: El gobierno insiste en que el Partido Popular está poniendo palos en la rueda para resolver esta crisis. Lo cierto es que esta carta no deja en buen lugar a Juan Jesús Vivas y tampoco al Partido Popular, que está utilizando esta crisis pensando más en sus intereses electorales que en resolver lo que está ocurriendo en Ceuta. Y lo que ocurre ahora mismo allí en Ceuta es que, por orden de la Audiencia Nacional y a partir de una denuncia del Sindicato Unificado de la Policía, está suspendida la instalación del campamento del puerto en el que iban a ser acogidos hasta 1.700 migrantes. El gobierno, lo ha dicho Óscar López a primera hora en esta antena con Aymar, ruega a la audiencia que decida cuanto antes.
3: Yo, por favor, le ruego a la Audiencia Nacional que sea rápida, que resuelva de forma urgente, porque es urgente, y que si de verdad queremos devolver la normalidad a Ceuta, hay que tomar decisiones y hay que actuar.
1: Y hay que actuar. Esta mañana se ha visto con Marlaska el comisario de Migraciones, Brunner, y el ministro del Interior, como contaremos luego a partir de y media. Se apunta también a lo que ayer defendía la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la posibilidad de flexibilizar algunas medidas para facilitar las devoluciones. Y precisamente en Estrasburgo, el Europarlamento acaba de aprobar la resolución sobre esta crisis migratoria de Ceuta, que ha salido adelante con los votos de la derecha y la ultraderecha, y en la que se cuestiona, recordemos, abiertamente el proceso de regularización de migrantes emprendido por España. Última hora, Enrique García Pozo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Ha salido adelante la resolución registrada por el Partido Popular con las enmiendas de los grupos de los Patriotas, donde está Vox, DCR, el grupo del partido de Giorgia Meloni, apoyos también de algunos eurodiputados del Grupo Liberal y con el voto en contra de los socialistas y de la izquierda. Sale, por tanto, adelante una resolución que habla de invasión, que pide responsabilidades a Marruecos y que le exige que cumplan sus compromisos en materia de gestión de fronteras.
1: Ceuta, un día más en la portada de este Hora 14, en el que vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso apuntarse a la teoría del bulo. Ayuso compra el discurso de su consejera de Sanidad y acusa al médico que destapó la manipulación de las listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal de ser el responsable de estas alteraciones y de otras muchas cosas más, de las que Ayuso no ha aportado ni una sola prueba.
5: El bulo del culo de la semana viene cuando en el Ramón y Cajal resulta que es un señor el que está manipulando las citas sanitarias, las suyas, que encima, entre otras muchas lindezas, se le conoce por reventarle el coche al jefe y por tener expedientes disciplinarios abiertos.
1: El bulo del culo. La comunidad sigue acusando sin pruebas y sin responder, tal y como prueban los documentos, a la pregunta de por qué se manipularon estas listas de espera y si estamos o no ante un caso único. El ataque sin pruebas como estrategia de defensa. Remite las lluvias en el Mediterráneo tras una mañana muy complicada, tras lo ocurrido además anoche en la Comunidad Valenciana, Murcia o Cataluña, donde moría un conductor.
6: Pues está loco. ¡Sapiñón!
1: En Baleares se mantiene el aviso naranja hasta las 6 de esta tarde. En Ibiza y Formentera se han suspendido las clases. Última hora, Radio Ibiza, John Tour.
7: Protección Civil ha mandado una alerta a los ciudadanos de Las Pitiusas a primera hora de esta tarde para que extremen la precaución ante el riesgo de lluvias intensas y fuertes rachas de viento. Se pide que se eviten desplazamientos o actividades en el exterior. Asimismo, la Dirección General de Emergencias del Gobierno ha solicitado a las familias que recojan de inmediato a sus hijos de los centros educativos ante ese riesgo de tormentas, aunque se destaca que los estudiantes podrán quedarse en los centros hasta que pase la tormenta porque son espacios seguros. Las clases por la tarde se han suspendido tanto en los colegios de Ibiza como en Formentera.
1: Ya digo que estas tormentas van a seguir, pero serán menos intensas. Pronóstico para las próximas horas con Jordi Carbó.
8: Las tormentas esta tarde afectarán sobre todo a las provincias más orientales de Andalucía, especialmente en puntos de montaña, Murcia, Alicante, Valencia, también Castellón, así como Teruel, Cuenca y Albacete. También las islas de Formentera e Ibiza se verán afectadas por estas tormentas, que no serán generales, pero allí donde descarguen lo harán con mucha intensidad y en muchos casos con granizo y fuertes rachas de viento. Algunas tormentas más aisladas que ayer en la mitad este de Cataluña, más sol que nubes en la mayor parte del país, solo un poco de calor en Extremadura y el Valle del Guadalquivir.
0: Hora 14, con Javier Casal.
1: Y con más cosas, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas, dos años después y tras el intento fallido de quitarse la vida, la causa abierta porque el padre de Francesc Auger se oponía a su eutanasia vuelve a Barcelona. El padre ya no se opone, pero la causa sigue abierta. Y este viernes sale a la venta el nuevo FIFA por primera vez con restricciones de edad. Videojuego no recomendado a menores de 16 años porque incluye un sistema de compras que, como está comprobado, causa problemas de ludopatía.
1: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la realización. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
0: Hora 14.
9: Hora 14 a Catalunya. Joan Bufill.
10: Un home arrossegat per la riera d'Olivelles és la víctima del temporal que ha acabat aquesta matinada. Va creuar una riera amb el cotxe. A hores d'ara, un esborranc a Montcada talla les línies 2 i 11 de Rodalies i el metro no funciona del tot, la L4 i la L11. També continuen els retards a l'aeroport del Prat, on ahir es van cancel·lar més de 20 vols. L'Hospital Vall d'Hebron es torna a inundar i encara ara no funcionen dos dels seus quiròfans. Protecció Civil assegura que les alertes van sonar quan tocaven, també al Camp Nou.
11: Alerta,
10: La consellera parla en defensa perquè no es va suspendre el partit d'ahir al Barça.
12: Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
10: La Guàrdia Urbana de Badalona desnona 6 famílies de cop que vivien en un local comercial. Tenien contracte i pagaven 1.200 euros al mes, però la propietat els hi volia pujar el preu. Ells denuncien que ningú els va avisar abans.
13: Yo no he podido sacar ni una cosa. Al final le estaba diciendo, tengo un bebé de 6 meses, la otra es de 4 años, y estaba en la escuela, y la otra es de 8. Y no he podido sacar ni pañal de niña.
10: L'Ajuntament de Badalona no es fa càrrec de les famílies, tot haver-hi menors que van a l'escola. La ciutat argumenta que no hi estan empadronats. Segon dia del judici contra 4 policies acusats de treure un ull a Roger Espanyol durant el referèndum de l'1 d'octubre. Avui hem escoltat altres agents que van participar a les càrregues.
14: Ejemplos de lo que denomina violencia extrema, sí. Para ilustrar.
15: Pues desde hijo de puta, me recuerdo una palabra que nos llamaban españolazos.
16: Piedras, adoquines, botellas, corriendo grave riesgo su integridad física.
17: Me lanzaban de todo, piedras, adoquines, lo que cogían por el camino.
10: Cap d'ells es va assabentar que s'havia ferit a Roger Espanyol. Concentració Vidreres en rebuig a la violació d'una noia de 22 anys quan sortia a córrer en una zona boscosa.
18: No a la violència masclista, i sí a una societat basada en el respecte, la llibertat i la igualtat.
10: I avui també Sant Joan de les Abadeses s'ha detingut un menor d'edat per agredir sexualment a una altra noia també menor. Tot això en aquest dijous d'eufòria a Can Barça, perquè tot i la pluja també hi va haver molts gols.
19: Prova la rematada, Cancelo, quin culero! Rafinha!
10: Gol! 7-2 contra el Racing, pendents de Joan Garcia, que després de ser substituït per molèsties al genoll, sembla que tot quedarà en un ensurt. Ara ens ho amplia en Nil Solà. A la tècnica, Guillem Arnal. A la producció, Xavier Balló. Des d'ara i fins als quarts, us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
10: Què tal? Bona tarda. Van caure més de 50 litres per metre quadrat en només mitja hora. En pocs minuts va començar a créixer els rius, les rieres, com la d'Olivelles. Eren les 11 de la nit, en el moment en què es llançava l'alerta als mòbils del Garraf, que un home va intentar travessar aquella riera i va desaparèixer. Hores després, els bombers van localitzar el seu cos uns 500 metres més avall. Andrea Villori, aquesta és la víctima dels forts aiguats d'ahir al vespre, que sobretot ha afectat el barcelonès, Garraf i Penedès.
20: La víctima és un home de 48 anys, veí d'Olivella, que es va veure atrapat dins del seu cotxe quan la riera, que normalment baixa seca, es va convertir en un riu amb més d'un metre d'aigua que passava per sobre dels ponts.
21: No hem vist mai que baixés tanta quantitat d'aigua. És una riera que quan plou pot baixar
11: deixar aigua, però aquesta quantitat d'aigua, van ploure molts metres cúbics en pocs moments.
20: Això ens deia aquí Ser Catalunya l'alcaldessa del municipi, Marta Verdejo. L'avís de l'accident el van donar els veïns.
21: Ah! Sabinyó!
20: Quan van veure un cotxe, un Volvo gris, intentant avançar entre l'aigua que va endur-se el vehicle i el va acabar fent tombar. El conductor va intentar sortir, com ens explicava el sotsdirector de Protecció Civil.
22: Al sortir del cotxe, doncs, va ressogar aquesta persona a la corrent i al final, doncs, després de buscar-lo, el van trobar.
20: Els bombers han trobat el seu cos a les 2 de la matinada a 500 metres d'on hi havia el cotxe que aquest migdia, amb la riera ja seca, segueix atrapat pel fang i les branques.
23: L'episodi ja es dona per acabat.
24: Ai, madre mía!
23: Però hi han hagut importants vies de Barcelona, per exemple, inundades. La Ronda de Dalt, ara ja s'hi ha recuperat la normalitat. Els problemes, però, encara es mantenen el metro, el tren i les carreteres. El principal és a Rodalies. A Montcada i Reixac ha aparegut un esvoranc que està tallant encara les línies R2 entre Sant Andreu i Montcada i la R11 entre Sant Andreu i Granollers, totes en direcció a Barcelona. I això no és la primera vegada que passa aquest esvoranc en aquest punt, Pol Valero.
25: El tram entre Sant Andreu i Montcada és una zona molt castigada per les incidències. El juliol va aparèixer un gran esvoranc de 30 metres al costat de les vies per culpa de les obres. L'afectació és molt a prop, també el tram entre Vallbona i Montcada Bifurcació, però no està relacionada amb els treballs de soterrament, sinó està provocada per les pluges que han arrossegat una part de les pedres que hi ha entre les vies i sota les vies, que han esfondrat part del terra i ha quedat al descobert un forat enmig dels rails. La incidència ha afectat una de les vies, sobretot la que va a Barcelona, però durant unes hores, per precaució, també s'ha tallat l'altra, la que puja cap a Granollers, mentre Adif posa formigó a l'esvoranc, tot i que de moment no hi ha previsió de quan es podrà restablir la circulació cap a la capital catalana. El trajecte entre Montcada i Barcelona es pot fer amb tren per l'R4 i també s'ha establert un servei alternatiu directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu.
23: Avui, per cert, que hi ha hagut un nou robatori de coure a la R4, a l'altura de Castell en el tram entre l'estació de França i Glòries. S'ha reforçat la seguretat per evitar més incidents. I des de DIF avisen que aquest any encara hi hauran més robatoris de coure que l'any passat. De fet, n'hi hauran el doble, Pol.
25: És pràcticament un robatori de cable al dia. El director adjunt d'ADIF a la zona est, Àngel Contreras, ha passat avui per l'Aquí Catalunya.
26: L'any passat ja va ser rècord en robatoris i enguany anem ja camí, ja hem superat tot el número de robatoris de l'any passat i anem a més que duplicar. Aleshores, sí, és un dels majors problemes que tenim ara mateix.
25: Un coure que cada vegada es ven més car i sovint fora del país.
27: Molt d'aquest material se'n va cap a Europa de l'Est, on hi ha fundicions, i en allà, clar, òbviament, la traçabilitat es perd.
25: No? És Victòria Ferrer, directora del Gremi de Recuperació.
23: Això és Rodalies, però per les pluges avui també continuen els talls al metro de Barcelona. L'andana central de Fabra i Puig, on ahir el sostre semblava una autèntica cascada, continua sense servei. La línia 11 només funciona entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana, però la principal incidència és a la L4, només funciona entre La Pau i Verdaguer, i a partir d'allà s'ha de fer el servei amb autobús. Uns autobusos que surten de Passeig de Sant Joan i que al matí anaven planíssims.
28: Pues a fer cua i esperar que vinguin 4 o 5 busos per un tren, no? Esperar, no queda
29: mal. Tenia que estar a les...
23: Feia només 2 setmanes que l'estació de Verdaguer tornava a estar operativa després de tot l'estiu d'obres. A l'aeroport del Prat alguns vols encara arrosseguen retards. Al vespre ahir es van registrar una vintena de cancel·lacions i les inundacions també es van notar a l'Hospital Vall d'Hebron, on diversos soterranis van quedar afectats. Aquest és el so del personal trepitjant els vessals que hi havia a l'hospital. I va caure part del fals sostre de l'Hospital Infantil. Avui l'hospital ha reprès l'activitat amb normalitat, però hi ha 2 quiròfans que encara no estan operatius. Alguns ascensors tampoc funcionen, però això no ha afectat a cap pacient ni a cap intervenció. Bé, després d'aquest temporal s'ha reobert un cop més el debat de si van sonar quan havien de sonar les alertes. A 9:15 van sonar pel Maresme i el Barcelonès, i també pels 50.000 aficionats que eren al Camp Nou.
30: Alerta, eh?
23: I aquella alerta va tornar a sonar també al Camp Nou a les 11, també pel Penedès i pel Garraf. La consellera Núria Parrón ha explicat per què no es va evacuar a l'estadi, assegura que van sonar aquestes alertes quan havien de sonar i que la gent no ha d'esperar que se'ls avisi quan comença a ploure, sinó que les alertes es llancen quan es té la certesa que aquesta pluja s'estanca i pot començar a provocar problemes. Ferran Dalmau.
31: La consellera considera que les alertes no es poden enviar a la lleugera, sinó només quan el perill és del grau més alt.
32: No s'envien les alertes alegrement, no podem parar la vida en general
1: perquè tampoc ningú faria cas.
31: En aquest sentit, explica que durant la tarda el fenomen meteorològic no era tan greu i que no va afectar tampoc l'anada al Camp Nou. El perill va arribar més tard quan els aficionats ja eren al camp. Sergio Delgado és el subdirector de Protecció Civil.
2: Si l'afectació hagués estat greu, haguéssim hagut de valorar doncs quines mesures calia prendre. Potser no suspendre, potser retardar la sortida, demanar a la gent que no sortís. Va haver-hi garanties de seguretat en tot moment.
31: Suspendre el partit no va ser una opció en cap moment perquè no es donaven les condicions, diu la consellera.
1: Si nosaltres haguéssim enviat un SALER a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
31: Recordem que per les pluges 48 ajuntaments van activar el Pla de Protecció Civil i els bombers van haver de fer més de 400 intervencions.
23: Podem connectar amb el nostre meteoròleg, en Jordi Carbó. Jordi, com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda.
23: Què va passar ahir? On va caure més aigua en menys estona? Què t'han dit els registres? Què diuen els registres,
3: doncs,
23: vaja?
3: Si anem als registres més oficials, no?, els de les estacions de l'Agència Estatal de Meteorologia o de Meteocat, pel que fa a Moià, és dels llocs on més va ploure, capital del Moianès, 97 litres per metre quadrat. És molta, moltíssima aigua. Però tenim altres llocs, per exemple, Sitges, en van caure més de 60... El Vallès Occidental destaca Castellà del Vallès, més de 92 litres per metre quadrat, i el Garraf és on vam tenir les màximes complicacions i les dades doncs, donen fe, no?, del que va passar. L'Observatori de Canyelles, el Parc Nacional del Garraf, va registrar una quantitat acumulada de 91 litres per metre quadrat.
23: Déu-n'hi-do.
3: És tota una xifra. Però si anem al detall d'una estació propera, Sant Pere de Ribes, dins el Parc Nacional del Garraf, aquí van caure 60 litres, però hi va haver un moment que aquella 4,1 litres per minut. Això, dit així, no sembla massa, però perquè ens fem una idea, a partir d'un litre per minut genera problemes. Si això ho multipliquem per 4, doncs tenim aquesta crescuda tan sobtada de rieres i rierols. Per això no ens cansarem mai de dir-ho. No es poden creuar. És qüestió de segons.
23: Clar.
3: Que no ho expliques.
23: I la polèmica, un cop més, Jordi, de en quin punt, en quin moment es veu que aquesta tempesta es quedarà i farà mal, i si és en aquest moment el que s'han de llançar les alertes, que no és feina fàcil tampoc pels meteoròlegs.
3: El debat continua pendent i jo crec que estem ranquejant, no? Fa una setmana les queixes eren per massa prevenció, una setmana després és per menys prevenció. És un debat que s'ha de portar a terme sí o sí. Els protocols són el que són, és a dir, s'activen a partir dels avisos meteorològics. Els avisos meteorològics depenen d'uns escenaris no certs, al 100%, i això és el que genera al final tota aquesta confusió.
23: I la pregunta de cara als pròxims dies, que l'episodi ja s'ha acabat, no? Ha de tornar al bon temps? Ha de durar uns quants dies?
3: Doncs avui encara tindrem alguns xàfecs a la tarda, per exemple, al Pirineu, també a les comarques de Girona la pròxima nit, alguns a l'àrea metropolitana de Barcelona, però res a veure amb les tempestes de fa les últimes hores. De fet, la tendència serà que el cap de setmana torni el temps d'estiu, és a dir, sol, i les tardes tornaran a ser caloroses, sobretot la setmana vinent.
23: Doncs anirem parlant. Jordi, gràcies, com sempre.
3: Que vagi bé.
23: Ara són les 2 i pràcticament 18 minuts i parlem d'un desnonament que es va produir ahir a aquesta hora a Badalona, que ha sabut en exclusiva aquesta redacció, la de Ser Catalunya, i cobra moltíssimes preguntes.
0: Hora 14, amb Joan Bofill.
23: La Guàrdia Urbana de Badalona va entrar en un local comercial del barri d'Artigues, on des de feia anys hi vivien 6 famílies, dues d'elles amb 5 menors d'edat. Ells tenien un contracte signat amb el propietari, pagaven 1.200 euros al mes. I què va passar? Doncs fa uns mesos el propietari d'aquest local els va dir que els hi pujava el preu de 1.200 a 1.600. Van intentar renegociar fins ahir al migdia. Les famílies diuen que ningú els havia avisat prèviament i llavors va arribar la comitiva judicial amb la Guàrdia Urbana i la prova és que així van reaccionar quan va arribar aquesta comitiva a fer-los fora.
4: Pero están echando a la mujer con la niña. No puede ser eso.
23: Els crits són de la mare d'una d'aquestes famílies amb el seu nadó en braços, en xoc, sense entendre què estava passant. La cosa és que ara no tenen on anar perquè, tot i haver-hi menors, l'Ajuntament de Badalona diu que no se n'ha de fer càrrec perquè estaven empadronats en una altra ciutat, tot i que els nens van a l'escola a Badalona. Oriol Soler, què tal? Bona tarda.
5: Què tal, Joan? Bona tarda.
23: Tu has estat seguint aquest cas, l'estàs explicant en exclusiva i has parlat amb la família, també amb l'Ajuntament de Badalona, amb la Guàrdia Urbana, per intentar respondre tots els dubtes que s'obren amb aquest cas. El primer és com és que no hi havia hagut avisos de desallotjament, com passa habitualment, i més si tenim menors a càrrec.
5: Sí, aquesta és una de les incògnites. Com pot ser que una família tingués un procediment judicial obert i una sentència que ordenava el desnonament i que no en sabés absolutament res fins ahir a 2:15, quan la comitiva judicial va anar al local del carrer Alfons 13 del barri d'Artigas a executar el desallotjament?
6: No hemos recibido nada, ni de papeles de socios ni nada, no sabíamos nada. Hasta hoy no hemos sabido nada, me han picado la puerta, me han dicho que te van a desahuciar. Y me han desahuciado y estoy en las calles con los niños.
5: Ell és Muhammad, és el pare de les quatre criatures, marit de la dona que sentíem abans, aquells crits al moment del desallotjament, que assegura que ells mai s'han negat a pagar lloguer. Diu que hi viuen des de fa 10 anys, que han pagat cada mes, però que a principis d'any, com deies tu, Joan, sense avisar la propietat, els va pujar la mensualitat 400 euros, de 1.200 a 1.600, i que, malgrat demanar temps per pagar aquest augment de manera retroactiva, els ha arribat l'ordre de desnonament per impagament, i així consta l'acte que ahir van aixecar la comitiva judicial després de fer-los fora del local on vivia.
23: Segona pregunta, com és que 6 famílies van estar tants anys vivint en un local comercial? La propietat no ha volgut aclarir-ho, això, no?
5: No, el que sabem és que existia un contracte de lloguer, perquè l'hem vist, hem vist l'últim contracte a tots, la família diu que n'hi havia d'anteriors, però aquest és de l'agost del 2022, on s'especifica que és un local comercial no apte per viure. Però allà hi residien 13 persones, incloses les criatures de 6 mesos, 5 anys, 8 anys i 16 anys, que són part d'un mateix matrimoni, i després hi ha un altre matrimoni que té 2 criatures més, amb un d'ells que ja és major d'edat. La propietat ha fet servir una immobiliària en tot moment com a intermediària, que és la que ha actuat en la seva representació tant en el contacte amb els inquilins com en el moment del desnonament.
23: Tot i que els nens, ara ho explicàvem, van al Col·legi Badalona, no hi estaven empadronats, i aquí és on s'agafa l'Ajuntament per dir que no els correspon fer-se'n càrrec. Però la tercera pregunta és com és que la Guàrdia Urbana de Badalona no avisa serveis socials quan arriba a fer aquest desnonament i veu menors, i com és que després serveis socials no se'n fa càrrec, tampoc.
5: Exacte, perquè les criatures van anar a una escola concertada del barri d'Artigas i no estaven empadronades a Badalona, tampoc tenien contacte amb serveis socials, segons ens diu la família, perquè estaven ben atesos. Diuen que, tot i que són gent treballadora i una mica precària, mai ha faltat de res als seus fills, i aquest és l'argument de l'Ajuntament per no atendre'ls. Però, segons l'oposició, això no se sosté. És a dir, encara que no hi hagi vincle amb serveis socials i encara que no hi hagi un certificat de padró, se'ls ha d'atendre igualment en una situació extrema com aquesta. Aida Llauradó és la cap de files dels comuns de la ciutat.
7: Són famílies que, independentment de que tinguessin o no l'empadronament a Badalona, han demostrat que estaven vivint a Badalona, i més quan tenen criatures escolaritzades a la nostra ciutat, i per tant l'Ajuntament, a través de Guàrdia Urbana, que són activadors també de serveis socials, està obligada a atendre'ls.
5: I de moment aquesta família ha passat la nit a casa d'uns altres familiars. Esperen avui contactar en algun moment amb serveis socials de Badalona per trobar per a una solució estructural, no d'urgència. Reconeixen que sí que estan empadronats a Barcelona i no a Badalona, argumentant que la ciutat governada per Albiol els van posar traves per tenir el padró perquè vivien a un local comercial que, llei a la mà, no pot ser utilitzat com a habitatge habitual. I fa uns minuts els hem trucat una altra vegada. Ens han explicat que intentaran, doncs, això, que poder contactar amb els serveis socials de Badalona, i ressaltant que ells en cap moment van rebre cap notificació judicial i que per això volen anar també als jutjats de Badalona per veure com és que no hi ha hagut aquesta comunicació habitual en els casos de desnonament.
23: Doncs ho anirem seguint. Gràcies, Oriol Soler.
5: A tu, Joan.
23: Teniu el detall d'aquesta informació a sercatalunya.cat. Nosaltres fem una pausa i en 2 minuts anem a Vidreres, concentració de rebuig a la violació a una noia de 22 anys que sortia a córrer pel bosc. Ara us ho expliquem.
0: Radio Girona. Cadena Ser.
8: Ocasión Plus.
9: Comienzan los Flash Days de Ocasión Plus. Ven, ven, ven. Tienes más de 10.000 coches con hasta un 40% de descuento. Ocasión Plus. Solo hasta el 19 de septiembre. Ven a los Flash Days. Ven, ven. Estamos cerca de ti con 3 centros en Gerona, Figueres y nueva apertura en Palafrugell. Visítanos. Ven a Ocasión Plus. Ven.
12: Avi, per què no em portes aquell bufet que m'agrada tant?
13: El bufet?
12: Sí, menja molt bé i s'està també molt bé. Vinga, avi, engega el cotxe.
13: Engega't.
12: Gas aquí.
13: Som-hi.
14: El gran bufet lliure Girona, al costat de l'espai gironès, petits i grans coincideixen. És el millor bufet. La qualitat d'un bon restaurant en un bufet. Gran bufet lliure Girona.
0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
15: Yeah.
10: Per tu, que sempre et deixes alguna cosa que havies de comprar. I per tu, que un capritx de més no et pots estalviar. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla 80 dosis per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
11: Tornar a casa amb Conforama i els seus dies sense IVA és molt més fàcil. Sofàs, matalassos, mobles, tots sense IVA. Preu sense IVA només del 18 al 22 de setembre. Conforama.
15: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
0: Hora 14. Amb Joan Bofill.
23: 5 minuts i seran 2/4. Concentració de mig centenar de persones a Vidreres per condemnar la violació d'una noia que corria a plena llum del dia.
16: No a la violència masclista, i sí a una societat basada en el respecte, la llibertat i la igualtat. Moltes gràcies a tothom.
23: És el so d'aquesta concentració a Vidreres d'un centenar de veïns. Just avui hem conegut una segona agressió a les comarques de Girona, en aquest cas a Sant Joan de les Abadeses, al Ripollès. S'ha detingut un menor per agredir sexualment a una noia que també era menor, Marta Altimir.
17: Han sigut dues agressions sexuals en un mateix cap de setmana a les comarques de Girona. A Sant Joan de les Abadeses, els Mossos han detingut a un menor d'edat per agredir a una noia també menor durant les festes majors del poble. El presumpte agressor, conegut de la víctima, va obligar-la a fer-li una fel·lació. La noia ho va denunciar l'endemà i després d'obrir una investigació, el jove va quedar detingut. Tot això en un mateix cap de setmana, una Vidreres, una noia va denunciar haver patit una violació mentre sortia a córrer per una zona boscosa a plena llum del dia. L'agressor la va abordar mentre l'amenaçava amb una falç. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos encara està buscant el culpable.
23: El jutjat de Barcelona ha reactivat la causa per l'eutanàsia d'en Francesc Auger, l'home que porta 2 anys esperant amb la mort digna paralitzada per la justícia. Ha estat 2 dies després que, aquí a SER Catalunya, la nostra companya Andrea Villori us expliqués que, desesperat per l'espera, havia intentat suïcidar-se. Doncs avui, Andrea, després de mesos de paràlisi judicial, el jutjat reactiva aquests tràmits.
18: Sí, en una diligència judicial a la que ha tingut accés SER Catalunya, el jutjat contenciós número 5 de Barcelona ha reactivat el cas i assumeix ara la competència. Això després de quasi 2 anys amb l'eutanàsia d'en Francesc Auger, paralitzada pels recursos que s'estudiaven al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya primer i després al Tribunal Suprem en relació si els familiars poden oposar-se a la mort assistida d'un pacient. El juny, el Suprem va confirmar que sí, fixant així la doctrina, i des d'aleshores han passat més de 3 mesos sense cap moviment. Ara, i després de diversos requeriments de la Generalitat, el jutjat diu que ha rebut aquella sentència del Suprem i que, per tant, reactiva el cas, de moment, però, sense decidir els següents passos.
23: I seguim amb tu, Andrea, per explicar aquest cop policial contra el narcotràfic internacional amb seu a Barcelona. S'han intervingut 3 tones de cocaïna i 800 quilos de tussi, la coneguda com a cocaïna rosa. La Policia Nacional ha detingut 15 traficants que distribuïen la droga en cotxe des de Sant Just d'Esvern i, de fet, feien fins a 2.000 quilòmetres al dia, a més de 200 per hora, per transportar aquesta droga, Andrea.
18: Segons els investigadors, els narcotraficants importaven la droga des de Colòmbia fins a la costa de Màlaga i Gibraltar. D'allà la traslladaven en cotxes d'alta gamma a xalets que funcionaven com a magatzems. Un dels més importants era aquí a Sant Just d'Esvern, des d'on després la distribuïen per tota Europa.
19: En un sol dia podien arribar a recórrer més de 2.000 quilòmetres amb convois de diversos vehicles a gran velocitat, superiors a vegades als 200 km per hora, per transportar droga fins a Barcelona i tornar a la base.
18: És el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto. Dels 15 narcotraficants detinguts, 12 han ingressat ja a la presó.
23: I anem a l'Audiència de Barcelona, on continua el judici contra els agents de la Policia Nacional acusats de buidar un ull a Roger Espanyol. Avui han estat declarant altres policies, companys seus. Ho està seguint des d'allà en Martí Oliver. Martí, bona tarda.
20: Els escopeters, escuders i comandament d'una de les unitats d'elits que van participar a les càrregues i que han declarat han assegurat que primer es va intentar mediar però que al final no van tenir més remei que carregar.
21: Ejemplos de lo que denomina violencia extrema, sí, para ilustrar.
22: Pues desde hijo de puta, me recuerdo una palabra que nos llamaban españolazos.
24: Piedras,
1: adoquines, botelles...
20: Un clima hostil, que és el que diuen, va justificar que s'acabessin disparant bales de goma. Les acusacions mantenen i han intentat preguntar per què les 17 bales que es van disparar es van fer quan, diuen, els agents ja tenien via lliure a la calçada per retirar-se del col·legi electoral sense perill, una intervenció que un comandament diu que es va planificar, com es fa en altres escenaris, com una final de Champions.
1: O una final de Copa Libertadores, o una visita de papa, o ajudar a la gente en la dana en València.
20: Cap dels agents va detectar que s'hagués ferit a Roger Espanyol.
23: I ens queden els esports. Postpartit d'aquesta golejada contra el Racing. Nils, una bona tarda.
2: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Doncs l'únic pro que es pot posar en aquest inici de temporada del Barça, o com a mínim en el partit d'ahir, és l'ensurt que ha deixat Joan Garcia, que va de ser substituït per molèsties al seu genoll ahir al descans. Va entrar a jugar a Chesney, pel que ens explica el seu entorn i a l'espera de comunicat oficial del Barça. Tot quedaria en un ensurt. Per tant, Joan Garcia, que fins i tot és dubte pel partit de dissabte, però que no hauria d'anar més enllà aquesta lesió. Un Barça que continua líder, que ha firmat la millor arrencada de la seva història amb 7 victòries consecutives, 6 en Lliga i 1 en Champions, amb un Rafinha en un estat de forma espectacular i amb un Lamine Yamal que també brilla. El Barça dissabte farà l'últim partit abans de l'aturada de seleccions, jugarà dissabte a les 9 al Sánchez Pizjuán davant el Sevilla.
23: Ho teniu tot a ser catalunya.cat.
0: Hora 14. El Láser. Con Javier Casal.
3: 2:30, 1:30 en Canarias. La alerta ha sonado en los móviles de Murcia esta mañana. AEMET dice que lo peor ha pasado, que las tormentas de las últimas horas y que han dejado muchísimos problemas en la Comunidad Valenciana y un muerto en Cataluña comienzan a remitir. El agua que ha dejado además una mañana muy complicada en Cataluña con problemas en el metro y en Rodalíes. Ampliamos la última hora. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
22: Muy buenas. Esta vez el temporal fue peor de lo que se temía en esa comunidad en Cataluña y una persona perdió la vida cuando su coche fue arrasado por el agua. Era este momento.
24: Pues está loco. ¡Sapiñón!
22: Las aguas han dejado socavones junto a las vías de Rodalíes, trenes suspendidos en Cartagena que siguen alerta aunque Murcia ha dejado atrás el aviso rojo, mientras Valencia recupera la normalidad tras sufrir los efectos de una tromba histórica que ha dejado el metro convertido en un río. Al aviso de que las tormentas y las lluvias torrenciales puedan provocar problemas serios en Baleares le queda todavía 3 horas largas. De hecho, emergencias ha pedido este mediodía a las familias que puedan, que recojan a sus hijos, y se han suspendido esta tarde las clases en Ibiza y en Formentera.
3: Allí en Ibiza y Formentera han sonado los móviles, las alertas de los móviles, la lluvia y también el miedo, porque cada vez que pasa algo así es normal que pensemos en Valencia y lo que pasó allí hace un par de años, nada que ver afortunadamente, pero han sido horas muy complicadas en muchos municipios que en su día sufrieron la dana. Ampliamos Valencia. Ana Durán, última hora. Bueno, Esprada.
25: Buena vesprada, sí, es la lluvia, fue torrencial en Valencia, también en ese área metropolitana, así que muchos de los municipios afectados hace casi 2 años por la dana, se pasó mucho miedo, con bajos y garajes anegados, subida del nivel en los barrancos. Las obras y el aumento de la vigilancia han dado sus frutos, eso sí, pero la tranquilidad todavía está lejos porque queda bastante por hacer. Las asociaciones de víctimas de la dana y la oposición se preguntan por qué también ayer el S-Alert sonó pasadas las 10 de la noche, cuando ya había caído la tromba de agua. La Generalitat responde que siguió el protocolo, que es la misma justificación que ha dado, por cierto, la Liga para no suspender antes el partido entre el Levante y el Athletic Club de Bilbao.
3: Seguimos.
26: Bueno, somos ranas, ¿no? Estamos en nuestra salsa.
25: Algunos de los 20.000 aficionados que salieron de un estadio rodeado por calles anegadas, con ramas en la calzada, contenedores desplazándose por la cantidad del agua, en fin, que la Generalitat ha pedido hoy también explicaciones a la Liga.
3: 2:32. El ministro Óscar López rogaba a primera hora aquí en la SER a la Audiencia Nacional que levantara la suspensión del montaje del campamento para migrantes en el puerto de Ceuta. Aquí con Aymar pedía a la justicia que resolviera pronto esta decisión.
27: Yo, por favor, le ruego a la Audiencia Nacional que sea rápida, que resuelva de forma urgente, porque es urgente, y que si de verdad queremos devolver la normalidad a Ceuta, hay que tomar decisiones y hay que actuar.
3: Había un recurso del SUP, del Sindicato Unificado de Policía, que creía que esa ubicación no era segura. Se esperaba una respuesta de la justicia y ya la tenemos.
0: Hora 14, última hora.
3: Javier Bañuelos, última hora. Se desestima la petición del Sindicato Unificado de Policía, ¿verdad? Buenas tardes.
4: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Casali. Para ir a la práctica, el gobierno puede reactivar sus planes. Ha sido un parón corto, poco menos de 24 horas, pero el gobierno ya tiene vía libre para trasladar a los 1.600 migrantes que malviven en la playa del Trampolín hasta ese campamento temporal instalado en el puerto de Ceuta. Ayer la Audiencia Nacional congeló ese traslado hasta decidir si suspendía o no el uso de ese espacio, como pidió el sindicato policial SUB, y la respuesta ha llegado tan solo hace unos minutos. La Audiencia Nacional no suspende el uso de ese campamento temporal, entiende que la orden del Ministerio de Transportes para la instalación cumple por la urgencia humanitaria y será ahora el Ministerio del Interior quien garantice y determine las condiciones de seguridad de los policías que lo gestionen. Contra esta decisión, Casal, no cabe recurso.
3: Es decir, la instalación de este campamento del puerto de Ceuta, donde se va a alojar a unos 1.700 migrantes, esta es la última hora, va a continuar adelante. Ceuta admite que, como adelantó la SER esta mañana, tiene desde el pasado 28 de agosto una carta del Gobierno central ofreciendo el traslado de 500 menores a la península. Vivas y todo el Partido Popular llevan semanas y semanas cuestionando el grado de implicación del Gobierno en este asunto, su colaboración y su disposición. Ceuta, como digo, admite que sí, que recibió esa carta en la que se habla de ese posible traslado, pero Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Ceuta, que sabe que el documento le deja en muy mal lugar, dice que la misiva era solo un ofrecimiento, que no era una propuesta formal.
5: Dice el gobierno ceutí, el mismo que hasta ayer negaba tener conocimiento de ese correo electrónico, que sí que lo recibió hace 20 días, el 28 de agosto, pero según el consejero de Presidencia, lo que trasladó el Ministerio de Juventud no es una propuesta formal, sino un ofrecimiento de un tercero, en concreto de la entidad social que pone a disposición las 500 plazas disponibles en la península. La ciudad autónoma trata de rebajar así el alcance de esa comunicación, eso pese a que, como venimos contando aquí en la SER, en el email se recoge una propuesta concreta con todo tipo de detalles. Asegura Alberto Gaitán que no es que hayan ignorado ese correo electrónico, sino que siguen perfilando los detalles técnicos de esa posibilidad.
6: Ante ese ofrecimiento que no propuesta, nunca ha sido una propuesta formal, es un ofrecimiento, pues el área de menores elevó verbalmente, telefónicamente, una serie de cuestiones como la acreditación de los centros, la ubicación de las mismas, el aspecto económico que eso iba a suponer y la financiación correspondiente.
5: Lo cierto es que en la comunicación el Ministerio ya aclara todas esas cuestiones a las que apunta el consejero, tanto la acreditación de las plazas, que no es necesaria, el coste de los traslados y cómo sufragarlos con los 25 millones, dice el alto cargo del Ministerio de Infancia y Juventud, que ya fueron autorizados en la conferencia sectorial.
3: Ofrecimiento, no propuesta. Ahora ya no vale el ofrecimiento. ¿Qué vale entonces? Cabe preguntarse, ¿no? Ya digo que esta carta no deja en ningún buen lugar al gobierno de Ceuta de Vivas y apuntar además esa idea del Ejecutivo de que el Partido Popular no tiene mucha prisa por resolver la crisis de Ceuta precisamente por un interés electoral. Óscar López esta mañana con Aymar en la antena de Hoy por Hoy.
27: Y en esto de Ceuta yo empiezo a tener la intuición. Hay dos tipos de personas. Los que se ponen a remar y a arrimar el hombro y ayudar. Y quienes solo buscan problemas y ponen palos en la rueda.
7: Vivas solo busca problemas y pone palos en la rueda.
27: Yo lo que digo es que hay un cambio de actitud. Últimamente las cosas que hace y las cosas que dice yo no las veo orientadas a resolver antes el problema. No le veo orientado a buscar que aliviemos cuanto antes la carga que hay sobre Ceuta. Lo veo más en clave electoral y de seguir el discurso del PP y de Vox.
3: Sobre Ceuta, dos cuestiones más. En Estrasburgo, aprobada la resolución en el Europarlamento sobre la crisis de Ceuta con los votos a favor de la derecha y la ultraderecha. La resolución, el texto aprobado, recordemos, cuestiona abiertamente el proceso de regularización masiva de inmigrantes en España. Tacha de invasión lo ocurrido y lanza también una advertencia a Marruecos por lo que pasó en la ciudad autónoma. En un foro organizado por el diario El País, el jefe de la OTAN en el flanco sur, Javier Colomina, ha afirmado que es difícil no creer que Ceuta no haya sido, lo de Ceuta no haya sido un ataque híbrido.
8: Yo personalmente no tengo ninguna duda de que si España en algún momento decidiera invocar el artículo 5 por algo que ocurriera en Ceuta y Melilla, la alianza respondería. Un evento de este tipo, un incidente de este tipo, es difícil no pensar en que detrás no haya efectivamente un componente de guerra híbrida.
3: 2:37. Y es que Ceuta lo ocupa todo, ya todo en la agenda del Partido Popular aquí, también en Europa. Feijóo viaja mañana a Melilla y hoy se ha visto con el comisario de Migraciones, encuentro en el que ambos han expresado su deseo de un retorno inmediato de los migrantes que entraron en Ceuta. Previamente, Bruner se ha visto con Marlaska y atención, porque básicamente hay una coincidencia entre lo que le ha pedido Marlaska al comisario y lo que ayer ofrecía la presidencia de la comisión, lo que decía la presidenta Ursula von der Leyen, la posibilidad de que se flexibilicen algunas medidas migratorias para facilitar las devoluciones detenciones de migrantes líbana.
9: Marlaska y también la ministra de Migraciones y portavoz del gobierno, Elma Saiz, se han reunido en Madrid con Brunner. En ese encuentro le han pedido a Bruselas que impulse nuevas medidas legislativas que permitan, y esto es literal, acelerar los procedimientos de retorno y de protección internacional en crisis migratorias. Un mensaje, como dices, muy similar al que lanzó ayer von der Leyen, que habló de agilizar, en determinadas circunstancias, la devolución de migrantes. Por su parte, Feijóo le ha pedido al comisario que habiliten todos los recursos para devolver a su país de origen a todos los que entraron, y le ha pedido que Europa medie para ello con Marruecos.
3: Acelerar los procesos de retorno. Habrá que estar muy atentos. 2:39, Ayuso se apunta al bulo y ataca al cirujano que denunció la manipulación de las listas de espera para maquillarlas.
10: El bulo del culo de la semana viene cuando en el Ramón y Cajal resulta que es un señor el que está manipulando las citas sanitarias, las suyas, que encima, entre otras muchas lindezas, se le conoce por reventarle el coche al jefe y por tener expedientes disciplinarios abiertos.
3: El bulo del culo y acusaciones otra vez sin pruebas. Ahora lo contamos.
11: Con Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés, cierras los ojos en Atenas, los abres en Estambul y entre medias, desayunas con el mar delante, te bañas con el mar debajo y cenas con el mar al lado. Adelántate y ahorra hasta un 60% con tu reserva anticipada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Ponemos rumbo a tus sueños.
12: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
13: Abre la puerta de tu piso al seguro de hogar de Mutua. Vente a la Mutua y contrátalo a un precio exclusivo, por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
14: Prepárate para volver con las últimas ofertas de la Vuelta al Cole de MediaMarkt. Como un Combi No Frost Samsung de 2 metros de altura y clasificación energética A por 949 euros. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
15: Nati lleva años preparando su jubilación y hoy que empieza el Camino de Santiago también ha preparado sus calcetines de la suerte con topitos. Para Nati, empezar su jubilación con buen pie es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, gracias al programa Generación Más, construimos con ella un plan de jubilación. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
24: Aprovecha los supertecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
28: Equípate con nuevos televisores, portátiles, móviles,
24: frigoríficos, lavadoras, hornos,
28: y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
24: Hasta el domingo 20 de septiembre, supertecnoprecios del Corte Inglés. También en web y app y en Hipercor.
28: Consulta modelos y marcas participantes.
0: Hora 14, con Javier Casal.
3: 2:41, Madrid sigue sin aclarar por qué se han manipulado las listas de espera para maquillar sus resultados. La presidenta Isabel Díaz Ayuso calca la estrategia de su consejera de Sanidad ayer, es decir, acusa sin pruebas al cirujano que denunció los hechos, dice que todo es un bulo, acusa a este profesional de haber sido él el que modificó las listas y le señala, como digo, sin aportar tampoco ningún tipo de prueba. Ayuso, en respuesta a la oposición esta mañana en la Asamblea de Madrid.
10: El bulo del culo de la semana viene cuando en el Ramón y Cajal resulta que es un señor el que está manipulando las citas sanitarias, las suyas, que encima, entre otras muchas lindezas, se le conoce por reventarle el coche al jefe y por tener expedientes disciplinarios abiertos.
29: Lo que hace hoy es señalar al que denuncia.
10: Son una mafia. ¿Qué me dicen ustedes?
29: Y lo más inquietante del caso del Ramón y Cajal es que no es un caso aislado.
10: Si no ha dicho nada. Le he retado que diga algo. No tiene ni idea de nada.
29: Tienen un plan perfectamente diseñado para que cada vez haya que esperar más en la pública para que los frutos los recoja el grupo Quirón.
10: Por favor. Vienen todo el día con las mismas mentiras, las mismas monsergas.
29: Vender el presupuesto de la sanidad madrileña a Quirón es corrupción.
10: Y ustedes todo el día con la pancarta Uraña. Ay, que no sea la gente feliz. Ay, que todo el mundo
30: silencio,
10: esté encerrado en sus casas. Qué miedo. Ay, que el dinero.
30: Silencio.
10: Miren, pueden seguir el caso de Sánchez, que recomendaba un TikTok hace muy poco. Un disco de un grupo con un nombre muy oportuno. Interpol. Es premonitorio. Gracias.
3: Ayuso, el bulo del culo, aquella denuncia falsa por homofobia que se ha convertido hoy en el comodín de la derecha, en el viral del día para la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que Roberto Torija, jefe de contenidos de la SER Madrid, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
31: Hola, Casal, muy buenas tardes.
3: Lo que pasa es que la pregunta clave, la Comunidad de Madrid no la responde tampoco hasta ahora, ¿no? Ayuso y su consejera dicen, a pesar de lo que se lee en los documentos que hemos ido conociendo, que este cirujano modificó las clasificaciones de más de 60 pacientes. Pero insisto, Roberto, el rastro que deja el sistema contradice esta afirmación que la comunidad hace otra vez sin pruebas.
1: Claro, lo que vemos en los pantallazos de ese sistema informático es que las modificaciones se hicieron por orden del jefe de servicio y del director. Ahí no pone que las hiciera, como sostiene el gobierno madrileño, el cirujano que denuncia los hechos. Ahora, en la Consejería de Sanidad, una vez visto estos pantallazos, reconocen que sí, que la orden la dieron los responsables, pero para corregir los errores que había cometido este médico previamente. Esto, ojo, no es lo que dijo ayer la consejera.
2: Es un trabajador del Hospital Ramón y Cajal que ha manipulado de manera irregular la gravedad de 57 pacientes.
1: O sea, la manipulación era del cirujano, no contaron que la orden de cambiarlo en el sistema provenía de los responsables. Hablaba también Fátima Matute de 57 pacientes, pero el denunciante no era el médico de todos ellos, no pudo manipular el todo. Y hay otra prueba, Casal, los correos. En uno de ellos, el jefe de servicio dice: no pongáis a los pacientes como prioritarios si no podemos operarles en el plazo de 90 días porque entonces nos llaman de la consejería. En un comunicado, este hombre dice ahora que solo avisaba de una irregularidad, que él había detectado que se ponía como preferente a pacientes que debían tener prioridad normal y que solo estaba avisando.
3: Esta mañana la ministra de Sanidad, Mónica García, ha tachado de detestable el ataque sufrido por este cirujano por parte de la Comunidad de Madrid y ha recordado que esto incluso podría ser constitutivo de delito por el daño ocasionado en su reputación. Roberto, ¿sabemos algo ya de, por cierto, de las ofertas del ático? Porque, oh casualidad, hoy se han abierto los sobres, o se deben estar a punto de abrir los sobres, y justo esta tarde un consejero de Ayuso es el que va a tener que dar explicaciones en la Asamblea por el asunto que persigue la presidenta mañana tarde y noche.
1: Bueno, en principio las dos se han abierto los sobres con las ofertas de posibles compradores. Aquí estamos actualizando el portal de contratación. De momento sin noticia. A ver si da alguna noticia esta tarde el consejero de Presidencia, que presume de transparencia, Casal, sin habernos enseñado ni siquiera el expediente de compra del ático.
3: Bueno, Torija, quedamos a la espera.
1: Hasta luego.
3: Venga, actualizando. Actualizando ahí el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. Son nuevos audios de Cospedal y Villarejo, grabaciones inéditas en las que se escucha a Cospedal, ex número 2 del Partido Popular en tiempos de Rajoy.

0: cambiar.
1: Encetem el llapis de memòria del Toño Mateu Lahó de M'has invitado a bailar, de Dani Fernández, que aquest és un tema relativament nou i més per aquest programa, que ens fotem un fart de fer sonar els Beatles, a Serrat, al Bruce, a la Maria del Mar Bonet. En fi, que aquesta cançó és de l'any 2024 i que sàpigues, Toño, que la persona que s'ha encarregat de passar-nos la teva llista de temes i també ens ha fet el favoràs d'orientar-nos una mica sobre el motiu pel qual has escollit cada cançó, saps què ens ha dit d'aquesta cançó? Vols que t'ho digui? Ens ha dit...
2: Per favor.
1: M'agradaria pensar que l'ha triat per mi. Quina pressió,
2: ha encertat.
1: Ha encertat,
2: encertat. No necessitem bar.
1: Que aquesta persona és la Cris, que és la teva dona. Per què et connecta amb la Cris al Quiero que me... Que me ay, m'has invitado a bailar?
2: Doncs perquè... La vas conèixer després de Falles, una discoteca molt famosa en València. Vaig convidar-la a ballar i no me va fer massa cas.
1: Droga, targeta groga per la Cris.
2: No, que va, jo estic segur que la meva forma d'entrar va ser patètica, no tinc cap dubte, perquè en aquell moment pues, això massa clavat en l'arbitratge, estem parlant de 2007 o per ahí. I no res, vas tindre molta sort perquè Cris havia anat al col·le amb el meu millor amic i, bueno, al parvulari, al col·le, a l'institut i el meu millor amic a dia d'avui va compartir moltíssim amb ella i això va permetre que tinguérem contacte posterior perquè les carabasses que em donava pues, bueno, encara estan ahí i l'últim partit de la penúltima temporada meua segona divisió, que tenia ahí pensant que podia pujar, que anava a pitar un Castilla-Almeria, on també se jugaven moltíssim, el Castilla va acabar baixant, l'Almeria va acabar pujant i vas tindre un error prou greu perquè no, crec que vaig amonestar a De La Red i realment hauria d'haver amonestat a Granero, bueno...
1: Érem dos de la cantera del Madrid, podia passar. Cabell llarg, Cayetanos, podia passar.
2: Podia passar. I no res. I el tema és que em vas tornar a casa molt, molt fotut en mi mateix i Paco em va animar dient anem a una festa que avui coneixerà una xicona, Anna, i anarem a aquesta festa, però s'acaba pront. I aleshores dic, pues tinc una altra que són de les meves companyes. I vas tornar-me a Cris de nou i teníem la possibilitat d'escriure en la paret uns missatges i ahir dic, bueno... com el SMS no ha servit, vaig intentar-ho aixina en escrit, de puny i letra, no és que tingui una lletra massa bonica, i ho vas fer. I bueno, perquè tampoc m'he donat l'oportunitat i hem anat caminant i se m'has invitat a bailar, torna, com tu dius, després en un moment que jo ja sóc capaç de ballar al 100%, amb tots els sentits, de veure sèries, de divertir-me en els meus fills sense tindre que controlar els pensaments, aleshores reflectís molt el dia a dia d'avui, que és ostres, sí, trobo molt a faltar l'adrenalina de la xespa, com hem parlat abans.
1: Però t'allibera, no? Pel que estàs ara... dient.
2: Sí, sense dubte. I ara, pues, escoltem molt més música que escoltava abans i l'escolte d'una altra manera, diguem que els sentiments i les emocions que produís, perquè per a mi la música i el futbol són les dues coses que més em desperten tot dintre de no sé, des de l'entranya.
1: O sigui que pel que ens estàs dient la Cris t'acompanya, aneu junts en aquest camí des que comences a l'Elit, que és el 2008, crec, que comences a la primera divisió. Qui ho ha gaudit i qui ho ha patit més? Perquè clar, el de dins ho pateix, però és que el de fora déu-n'hi-do també, i també gaudir.
2: Bueno, així me la xuqui jo. Jo estic segur que Cris ho ha patit molt més i que com deia, jo estava en aquesta falta de perspectiva. He passat molts dies durant l'etapa de 2016 més o menys fins a 2020 algo, molts dies fora de casa, i ella ha fet d'heroïna. Ella ha vist que cada errada que tenia un camp de futbol costava molt digerir-la, estic segur. Mai ho hem parlat. Ella, en aquest cas, és un solet. Vull dir, jo tinc la sort de tindre tres referents, que és ma mare, la meva germana major i Cris, i estic segur que ella ho ha patit més en silenci, i que jo ara som molt més conscient de tot, perquè a mi l'arbitratge em divertia moltíssim i d'alguna forma em feia donar-ho tot, inclús rebutjar moltíssimes coses simplement per arbitratge. I per sort Cris va saber entendre, esperar. Ja t'he dit que l'any que jo pensava que podia tindre opcions de muntar a primera divisió no ho vas aconseguir, i des d'aquest dia Cris m'acompanya, i estic segur que quan vaig pujar a primera divisió no havia fet esmeris des del meu punt de vista, que ho m'havia fet la temporada anterior, però una errada va acabar convidar-me a estar un any més en segona divisió, i segurament que les coses al final acaben passant per algo.
1: Que tu, Toño, ara ho dèiem, no has arbitrat durant més de 30 anys, d'aquests la meitat ha sigut a primera divisió, ha xiulat Champions, Mundials, Eurocopes, Joc Olímpics. Tu ets dels que convidava la família i els amics als estadis a veure't xiular, o al principi això et feia com... et recava, no ho veies clar, volies que no deixar-los al marge?
2: A veure, jo, és que quan mon pare falta, jo estic ahí que no sé per on tirar, i el meu germà major era àrbitre i sap que per a mi el futbol ho era tot, i em diu que si comença a pitar també puc anar a veure el València gratis i entrar a tots els camps de la Comunitat Valenciana gratis, perquè n'hi ha bon acord. Va saber picar-me i em va donar l'opció de pitar un Alevi molt proper d'on avui en dia vivim, i em va agradar. Sé que vas poder, malgrat que en aquell moment no estava tan clar el tema de les fitxes i demés, vaig poder en Estivella me permetre jugar a la vegada que arbitrava, i ja t'he dit que ese acompanyament que va ser meravellós del meu germà, jo també el veia patir a ell. Aleshores, des de que li demane que per favor ja no pitem junts, que no s'agafe ell un cadete i un infantil, o ell un Alevi i un Benjamí, fins a 2014, que pitem la final en Mestalla Barça-Real Madrid,
1: sí,
2: de Copa del Rei, no torna a vindre ningú que estimara de forma voluntària, perquè si anava a Soneixa, si anava al Medíjar, si anava a Caudiel, si anava a Segorbe, Altura, Gérica, venien a veure'm gent que estava a l'institut, i ahir m'insultaven moltíssim, com a qualsevol àrbitre o àrbitre, ens falten al respecte. El problema és que es naturalitza, com a que no passa res.
1: Bueno, ja, els àrbitres estan molt deshumanitzats, que dins del món del futbol segurament, tot i que diria, per la meva experiència personal d'anar al camp del Barça, que amb els anys hem millorat tots com a societat, diria. Recordo anys 90, déu-n'hi-do.
2: Sí,
1: lo que no teníem les xarxes.
2: Això és. Jo no crec que malauradament no hem millorat en valors, però que sí que ara està tot més fiscalitzat i la gent
1: és més fora. Sí, diguem-ho així.
2: A veure's reflexat, perquè la gent ho naturalitza. Es pensa que pot anar a un partit a les 9 del matí d'un dissabte, ben vestidet, inclús preparant-se per a un esmorzarot de la seva família, i a un xiquet o una xiqueta de 14 anys dir-li coses, o inclús al seu propi fill, o a un rival... I això ho tenim naturalitzat en el futbol. Jo crec que això no està bé. Però bueno, jo, com te deia, em vas protegir el meu amor propi. Anaves dilluns a l'institut amb vergonya. No sabia com m'anaven a mirar, perquè aquesta gent havia vist que unes hores abans, un diumenge per la vesprada, pitant un juvenil, m'havien insultat. Però no, me miraven a normalitat, perquè com a que s'acceptava tot, no? I en 2014 sí que vaig poder comprar-me entrades a la federació i pues, portar a totes les meues nebodes, a les seues parelles, no? Encara tinc algun que està enfadat i emprenyat dels nòvios, avui en dia homes. Vaig convidar, òbviament, els meus germans, i els únics que no varen poder vindre era Pau, que era molt xicotet, i la meva germana Ofe, que com te deia es va quedar cuidant-lo, però en aquell moment Bea, que era la parella de Pau, del meu assistent de molta, de més confiança, cuidava a Pau i me'l va dur a l'hotel de concentració, i perquè jo volia passar el dia, vaig disdijunar amb Vicente del Bosque, vaig passar de pipa parlant amb ell de lo que abans d'anar a Brasil, i després vaig estar de la reunió de Mestalla hablant de la Xespa, del Rec i aquestes coses, vaig estar amb el Mufi Pau i me'n recordo que me pillaren els dirigents, me digueren que això estava prohibit i jo les vaig dir, mira, si me prohibiu això, ja vos dic que esta vesprada no vaig eixir en l'activitat i en el calibre de les meues emocions. Jo no puc estar en València, viure a dos minuts de, que en aquell entonces de ma casa, i no veure el Mufi Pau, com fas tots els dies. I vaig estar dues horetes en ella, abans del dinar, i ese dia vingueren la meva família, i després ja han segut en amistosos i en la final de Champions en Porto. I ja després els partits d'acomiadament, perquè varen ser molt bonico en Pamplona, va ser molt bonico en Getafe.
1: A Mallorca.
2: I a Mallorca això va ser, és que és impossible. És impossible l'agraïment que tinc etern, no sols a l'Illa, sinó a les dues institucions, tant al Mallorca com al Rayo, a la Lliga, tot. En ese dia també estaven gent del dia després, va estar Viti, avui en dia és el meu company. Són tantes emocions juntes que a dia d'avui encara no he sabut d'alguna forma digerir-les com toca. Però sí, m'he protegit.
1: Encara estàs païnt-ho, eh?
2: És que sí, he viscut moltes coses. He viscut moltes coses que mai esperava viure.
1: Però, Toño, cert és que t'han fotut moltíssima canya, però també t'han elogiat molt. I recordem això, el teu comiat a Mallorca... t'ovaciona el públic, et fan un passadís als jugadors, que ja hi ha jugadors que t'hauran donat molt pel sac, tipus Raillo, etc. I bé, vull dir, això sí que no t'ho traurà mai ningú, eh?
2: Sense dubte. I toca jo Raillo, que va, si és un angelet, sí. Al revés. Però sí que me'n recordo que en aquest partit vaig estar plorant quasi tota la segona part, però plorant.
1: Xiulant, plorant.
2: I Dani sí, estava destrossat. I Dani estava animant-me tot el partit, pobret. Sí, i també un poquet més emprenyat, perquè en aquest moment en Dani estava preparant unes jugades de saque de meta perquè sí, bueno, i saps, va ser superbonico i com tu dius, no m'ho esperava. Jo no m'esperava, perquè lo del passadís ja ho visquerem en Pamplona, que el propi Jagoba va entrar al vestidor a demanar-nos disculpes perquè deia, ostres, lo han hecho los jugadores, yo no tenía ni idea, tal, y dices, no, Jagoba, si esto ha sido después en Getafe també m'ho suferen, i jo, d'alguna forma, jo volia que la meva família vera que no, com tu dius, que en tot en la vida n'hi ha coses dolentes i coses més boniques, però que jo volia que ma mare sapiguera que havia sigut molt afortunat i que més enllà d'haver sigut àrbitre m'han fotut més canya dintre del meu gremi que fora.
1: I en fi, Toño, que ja ho cantava Medina Zahara, todo tiene su fin.

0: el llapis de memòria de l'exàrbitre i actual analista, el Toño Mateu Laoz, que el tenim a Ràdio València, hem trobat també a la banda Medina Zahara amb la cançó Todo tiene su fin, que és un tema publicat l'any 1992, tot i que és una versió d'un altre original que es va publicar l'any 1969 d'un grup de rock progressiu madrileny que es deien Módulos, primera notícia de que existia aquest grup. Toño, on et transporta aquesta cançó?
1: A la frustració, a la impotència de no poder ajudar més als meus pares. Avui en dia encara seguís contant-me el que mon pare va fer al poble, als pobles del voltant. A ell li encantava el tir al plat. Participava sempre que podia de qualsevol cosa que tinguera que amb la punteria. I era molt, molt, molt, molt volgut. Jo a dia d'avui encara rep ese cariño per la gent major i que l'estimava, i a dia d'avui a la nostra família en repercutís. Ma mare era la combinació perfecta per a mon pare, era el que millor l'entenia, i jo, des que tinc consciència, mon pare amb el Parkinson va patir moltíssim, i sa punteria òbviament va ser afectada, i això li va crear... fer tot el possible per intentar curar-se. Òbviament, a dia d'avui estem veient que hi ha molta gent fent el possible perquè aquesta enfermetat es puga veure, però igual que aquesta enfermetat, altres que hem de donar i d'investigar moltíssim perquè la gent no patisca tant, jo ho he vist. I com te deia abans, Jordi, va ser un moment que jo no tenia ni idea. Estava cursant primer de BUP.
0: Clar.
1: Però la gent joveneta que ens escolta... Però ja t'he dit que no era ja un xaval. Tenia la responsabilitat, perquè els meus germans majors ja havien volat per circumstàncies, i jo intentava protegir a Javi, el meu germà menut. Crec que no ho vas fer res bé, però la meva voluntat era eixa. I en aquell moment escoltava molt l'últim de la fila, Ramones, molts grups. Però aquesta cançó, que és quan comença també a arbitrar i que decidís seguir cursant segona B, no, a banda d'anar els caps de setmana a collir taronja, a collir llimes, a la garrofa, a pulveritzar en blai, el pare dels millors amics que tenia al col·le, vull dir... I... No sé, esta cançó representa moltíssim a mi per entendre que les coses passen i que s'han de quedar en lo bo. I hasta si puc llegir, perquè no vull plorar. I són coses que jo crec que no he parlat en profunditat tampoc ni en Cris, perquè encara estan ahí, massa enceses. Són flames massa enceses. Però bueno, arribarà el moment i gràcies a vosaltres possiblement ens puc ajudar. Ja fa molts anys, en el programa de Gemma Nierga, eren tres cançonetes i arbitrant no podia entrar. Tu ho has dit, que al principi de la teva carrera en això tampoc estava fort per entrar, i avui en dia estic un poquet millor per a poder parlar d'aquestes coses. Així que, Jordi, gràcies per la paciència.
0: Gràcies a tu per obrir aquesta escletxa, que esperem que es faci més gran. Bé, que això sí, la primera BUP són 14 anys, vull dir que fustiguem-nos fins a cert punt. Vull dir, eres un xaval, amb 14 anys... ets un xaval, això és així, Toño.
1: Sí, però veia com els meus pares havien tret endavant a sis persones ajudats per tots, per Fernando en la tenda, per Tonín en l'altra tenda d'alquímia que anàvem a pagar quan podíem, a Roberto, que si se m'ho punxava una bici també
0: allà estava, per inflar-la la roda.
1: Sí, que me va no vendre, me va deixar la primera moto per a poder anar a Faura, a Sagunt, a Estivella, a Xilet, a Pitar els primers anys, i li l'anava pagant poquet a poquet. És que és tanta gent la que m'ha ajudat en el poble.
0: Que maco, Toño, que en aquella infància, quan a tu et deien Toño, tu de gran, a què et vols dedicar? Què deies?
1: Tenia molt clar, per els referents que havia tingut, professor o mestre d'educació física.
0: Ah, molt bé, objectiu complet.
1: Per els meus referents. a Don Eulogio, que encara a dia d'avui, en 86 anys, me'l trobo per els camps de Marchalenes, i... o camioner.
0: Ah.
1: Perquè si no aconseguia estudiar o no tenia beques, volia ser camioner per escoltar la ràdio.
0: Que bo. Bé, viatjar, has viatjat moltíssim.
1: Sí, fixa't. Fixa't després si he escoltat ràdio en aeroports, en avions, no ha sigut en un camió, com deia Loquillo, però... increïble, les hores que he passat en viatges, i que fixa't que és l'únic, per així anar a dir-ho, menys bonic que me toca a dia d'avui, que encara estic viatjant, i perquè quan viatges sobretot no és viatge com entenem de família, de viure coses, sinó és viatge com deia abans, amb molt poca perspectiva, amb molt falta de mires i de no aprofitar els llocs on estàs, i ara estem a temps d'anar recuperant-ho, i sobretot en família i en amics.
0: Doncs saps què farem ara? Ara anirem a viatjar, perquè anem fins l'any 2021 a Portugal i anem de la mà de Juramento Eterno de Sal d'Álvaro de Luna.
2: Me paso las noches en vela.
3: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: sal.
1: Juramento eterno de sal d'Álvaro de Luna, sonant a la llapis de memòria del Toño Mateu Laoz, que és una cançó que parla explícitament de Portugal, pel que he deduït, Toño, que anàvem a això, a la final de la Champions que vas arbitrar, va ser a Oporto, crec, entre el Manchester City i el Chelsea. Crec que va ser un 0-1, si no m'equivoco, i almenys per l'espectador va ser una mica penyazo.
2: No ho sé com va ser per a l'espectador, però...
1: Bueno, Tuchel va posar l'autobús allà, me'n recordo, i allà no passava res.
2: Jo vas gaudir com un porc, perquè... I perdoneu l'expressió. Perquè l'any anterior, justet després d'un Olympique de Lyon City, que s'estava jugant també a Portugal, a Lisboa, que va ser quan l'any de la pandèmia, el... Varen dir que segurament el dia següent estava pràcticament ja tot jugat, que tenien que fer els test i viatjar per a fer la final de 2020. I me'n recordo perfectament d'aquell diumenge que no vas poder... Bueno, i la nit de dissabte estàvem sopant amb uns amics, no vas poder dormir. El diumenge me'n vaig anar a caminar per la muntanya, el telèfon no sonava i al final va sonar a les 3 de la tarda de que, bueno, que nosaltres fèiem una semifinal i que el partit li l'anava a un company que era més major que jo i que me'n recordo que va durar 5 minuts l'emprenyament, perquè en seguida vas cridar a Robert per intentar desfogar-me. Ell ho va digerir pitjor que jo i aleshores va dir, pues no pot ser, pues jo en este cas he de tirar cap endavant. I bueno, la semifinal la gaudirem moltíssim, anem a fer la del dimarts, després ens passarem a la del dimecres, li desitjarem sort als companys d'eixa del 2020. Dos de membres del nostre equip es quedaren a ajudar al company en la de 2020 i seguirem amb la mateixa fam i la mateixa il·lusió i el mateix agraïment, i després la tinguerem. Recordo perfectament que a Sánchez Martínez, a Ricardo de Burgos o a Xavi Estrada...
1: Són àrbitres, pels oients, que ho sapigueu.
2: Són àrbitres de la MOC, clar.
1: Són àrbitres.
2: Així és, Jordi, perdona. Era gent que havia treballat amb nosaltres, perquè jo he tingut la sort de liderar a molts dels àrbitres que estan avui dia encara arbitrant, i a altres, com i de la mateixa forma els que estaven per davant de mi en altres generacions. Vas ser membre del seu equip i vaig aprendre moltíssim. I ells no varen poder vindre a aquesta final, però sí que vas poder dur a 10 persones. Vull dir, encertats, anava a jugar en Estambul, per tema de pandèmia, seguretat i test, històries, n'hi havia 14.100 persones en Odragao, més 10. Eren, que varen ser la família de Robert, la família de Pau, la nostra família i Rui, que era un assistent que havíem conegut a Nova Zelanda en 2015 i que forma part de la nostra família. I aleshores vas tindre la sort de que 10 persones de la nostra família vingueren. Com te deia, t'he nombrat a 3 membres perquè digueren, no, les entrades que podeu aconseguir, que són superlimitades per a vosaltres, i va ser bonic, no? La UEFA em va permetre viatjar des que vaig sortir de casa amb la meva família, tornar amb ells. El dinar previ al partit vàrem arribar tard, demane disculpes a tots en l'hotel, perquè estàvem en la platja en Cris, en els meus fills, i m'ho estava passant pipa, i en el partit estava en les emocions perfectes per a poder arbitrar, per a intentar deixar fer, saps? Com un DJ que sap que va a un lloc on la música dona igual la que posa, que la gent té moltes ganes de ballar, i així anava a ser. No sé com es va veure, però com tu dius, els dos estils, òbviament, eren diferents.
1: Bueno, es va veure que un intentava molt i l'altre no tenia espais per on passés la pilota, perquè va marcar molt aviat, que el Chelsea, a més...
2: Kai Havertz. Kai Havertz, i després a nivell de polèmica arbitral soles n'hi hagué una possible mano de James, que en este cas no sé si avui en dia, però sí que me'n recorde que Alejandro Hernández va estar a punt de cridar-me, perquè per a ell podia ser mà, però jo tenia molt clar que primer l'havia pegat en el pit i que per tant ja no anava en direcció i porteria, i que el segon contacte ja evitava un córner o un saque de banda, però que són situacions que jo crec que ell va ser l'únic moment que va patir, perquè jo tenia molt clar i s'ha jugada, perquè també això depèn dels arbitratges, és la sort. i ara per això te deia un poquet que patís molt per els xiquets i les xiquetes que estan pitant, perquè ara mateixa els àrbitres, a banda de treure-los del foco, estan fent massa coses de contar en un saque de banda, contar en un saque de meta, castigar a un jugador que ells d'un segons més tard, castigar a un jugador que l'estan atenent,
1: però tu t'has
2: menjat la falta, massa, i estan estressats. Però claro, tu imagina't que en un partit de primera divisió n'hi ha quasi 20 persones involucrades en aquest arbitratge. Com, què fem en els xiquets i en les xiquetes de 14 anys que piten 4 partits un dissabte de matí, que van soletes i que han de fer les seues actes? Per favor, hi ha un poquet de reflexió ara que m'has nomenat un dels moments més bonicos de la nostra carrera arbitral, perquè això sol es aconseguís en equip, és impossible fer-ho soles.
1: I Toño, per què dius que el pitjor partit és aquell que et sorprèn com a àrbitre?
2: Perquè no t'he pillat preparat.
1: Si tu et preparaves els partits, tu sabies el que passaria o ho intuïes?
2: Hem tingut molta sort, moltes ferramentes, i pràcticament ocorria tot el que preparàvem. Tenia la sort de tindre a Pau, que avui és un analista arbitral, que està allà en el Villarreal donant els seus fruits, amb David Albelda, i és un crac a l'hora d'analitzar. A mi també m'agradava molt analitzar. Tenia molta gent que m'ajudava, tant en UEFA com en FIFA, cosa que en Espanya mai s'ha fet, i nosaltres ho preparàvem tot, qualsevol córner, qualsevol saque. Per això et deia, l'altre dia per exemple te conté en el Llevant Barça, que va ser un partidàs en diferents estils, en 0-3 Dela anava a clavar un saque de banda a l'àrea.
1: Dela és un central del Levante, jo vaig donant informació.
2: Perdona.
1: Sí, jo ja faig aquestes apuntacions, digues.
2: Fa falta equip. I no res, ja has vist que soles jo no puc anar a cap lloc, i t'ho agraïs. I va penjar la pilota a l'àrea, i l'àrbit, que és debutant, en guany en primera, després de molts anys pitant, el bon noi estava ahí fent-li el compte enrere. Que li dius, anem a veure, que van 0-3, que Dela va penjar el baló a l'àrea, saps? N'hi ha tantes coses que jo me poso en la pell de Luis Castro i veu esta imatge i diu... Però perquè
1: és molt marcial, és molt marcial.
2: És molt marcial, tot, saps? Aleshores, te poso aquest exemple soles de futbol, però que és un poquet aquesta situació, i sobretot que va crear més animadversió cap als àrbitres. Als futbolistes li anem a caure cada vegada pitjor, perquè els futbolistes ara veuen, l'altre dia Mafeo també en Mestalla va treure un saque de banda al regalar-li-lo al Celta, perquè va veure que Jesús Gil ja estava per el número 5 contant-li, i li la regalà al contrari. No sabeu, en el futbol d'elit els xicotets detalls el que marquen.
1: Ara,
2: si això ho estem alterant,
1: digues.
2: Perdona, que no vull parlar de futbol, no, al revés, Jordi.
1: Sí, acaba, sisplau.
2: No, que és això, que és el que te deia, que ara mateix els àrbitres estan fent coses que no li pertoca a ells fer. No és futbol sala, no és a temps comptat, i a dia d'avui s'ha d'interpretar un penal, una vermella, un fora de xoc per interferència, s'ha de seguir interpretant, perquè el futbol depèn d'humans a dia d'avui, i sobretot s'ha de d'alguna forma delegar, i ara mateix els àrbitres de veres que estan fent massa tasques que no deurien fer-les ells.
1: Que
2: és la meva opinió.
1: Toño, ara fa un moment citaves a Vicente del Bosque, jo sempre recordo molt una frase de Vicente del Bosque que deia que no hi ha res més injust que tractar tothom igual. Com a àrbitre la podríem aplicar també?
2: Sense dubte. I en el cas aquest, si esta frase l'apliques des del punt de vista de l'admiració, perquè jo sabia que podia arribar a ser camioner, si aprovava els exàmens i algun em contractava, Álvaro, que tenia en front, me podia contractar, perquè tenia Xènit, molta gent en el poble, com te deia. Després, a nivell de... Si tenia beques, podia estudiar per a ser professor d'educació física o mestre d'educació física. I en aquest cas, l'admiració de ser futbolista professional, que un xiquet que jugava amb mi, que és Juanra, va arribar a aconseguir-ho. Per tant, jo dic, ostres, està propet. En el València, quan em criden la segona etapa, en el sub-17, vaig arribar i acabar de fitxar.
1: Tu eres jugador de futbol.
2: Jo a dia d'avui encara m'agradaria ser... perquè és que m'agrada molt jugar a futbol i fer esports.

0: és en arribar, és que no, de veres, que no... Jo he sigut molt, molt afortunat i sé que he comès moltes errades perquè en algun moment en el camp m'he oblidat de ser àrbitre. I m'he quedat mirant un canyo i m'he quedat mirant un xut. Me'n recordo una vegada en un derbi madrileny que el xor se va emprenyar molt en mi perquè va dir, uah, que golazo! I se va enfadar tant en mi que li va dir, bueno, si luego lo marcas tú y es un golazo, te lo diré también, saps? Que són coses que ixa naturalitat, per sort, mai l'ha perdut. I estic feliç d'haver-ho aconseguit.
1: Que suposo que també, a part de crítiques o no crítiques, quan tu fas, si prepares els partits, dintre d'aquesta preparació hi ha el veure el partit a posteriori i veure també de dir, a veure en què m'he equivocat. La gestió d'errades, perquè a més tu per sort o per desgràcia has xiulat partits molt importants, com es gestiona? Per exemple, mira, aquest em toca de prop, perquè jo estava al Camp Nou aquell dia, el gol que se li anul·la a Messi, que acaba a l'Atlético de Madrid guanyant aquella lliga, això quan tu te n'adones de dir, vale, ens hem equivocat, com ho gestiones?
0: Seria un exemple perfecte, Jordi, perquè nosaltres s'adonem a dia d'avui, això està en el registre, si se podria veure, l'informe arbitral està com a ben donat, la xerrada, i nosaltres el dia següent, Pau, mirant una imatge, diu, ostres, Toño, tu estàs segur que li pega a Juanfran? I diu, buah, Pau, seguríssim. Clar, deixem fora de l'equació a John, que John l'únic que podia definir era que en el moment que s'entra Dani Alves, on està Leo, que Leo
1: John
0: estava
1: en
0: posició. John
1: és el líner.
0: L'assistent 2, i vale. Pau és l'assistent 1.
1: Vale.
0: I t'ho dic perquè John va estar a punt de baixar aquesta temporada,
1: Perquè
0: ho raonarem. Sí, per això, quan era l'únic que podia baixar aquesta temporada era jo, perquè aquesta jugada és d'equip. És com te deia lo de la interpretació en el interferir o no interferir. Era jo qui deuria decidir si ese baló havia colpejat soles en Juanfran i en Cesc, només en Juanfran, que si és així, ese gol estava molt ben anul·lat, o si soles no havia tocat a Cesc i soles havia pegat a Juanfran, no sé si estic marejant a la gent. Juanfran és defensor de l'Atlético de Madrid
1: i ara analista i també,
0: Cesc
1: com tu,
0: sí.
1: I Cesc és un dels millors entrenadors d'Europa.
0: Sí. Mira-lo ara com està fent, sí. Com, però tot el que està fent i el que ha fet en la seva carrera. I aleshores, si el baló no colpejava en Cesc per a res, és a dir, no hi ha una segona jugada, en el moment que Dani Alves havia centrat, Leo no estava en fora de xoc. Aleshores, tot això en VAR és supersenzill, però això frustra tant, que és una ferramenta que no s'utilitza bé. Una ferramenta que, si tu veus el penal que no li piten a Raúl García l'Osasuna l'altre dia, no la pots entendre. Dius, com és possible? Si totes les càmeres que n'hi ha en aquest partit, malgrat que siga tipus B, i soles n'hi ha 7 càmeres cobrint aquesta àrea, és penal.
1: Però, Toño, bueno, Toño, tu m'ho estàs dient molt tècnic, i jo et pregunto a més a tu, al Toño persona, que veu això i diu, vale, m'he equivocat. Aquest o un altre cas? Vull dir, tu ja et dic, has xiulat partits molt importants, i com els futbolistes i com tothom, has tingut els teus encerts i les teves errades. Tu com ho gestiones, això? T'ensorres, tires amunt...
0: No, esta no pots, per què? Perquè encara que vulguis i que tinga molta transcendència, malgrat que era el minut 60 i mai saps el que haverà passat,
1: sí,
0: ni si no existís en la vida, però fixa't que jo, on estava posicionat, m'agradaria fer aquest experiment perquè tot el món vera que com anava a pensar jo que aquest valor no havia colpejat en Cesc. És impossible, Jordi, impossible.
1: Vale,
0: des d'on jo estava
1: aquesta
0: posicionat.
1: Aquesta no és de les que faci mal, no?
0: No pots analitzar, no pots. Per què? Per això ha arribat el VAR. Per aquestes jugades te donen una càmera frontal, una càmera reversa, una càmera més alta, en diferents perspectives, perquè tu amb humilitat, des de l'arbitratge, te corregisques. I esta haverà segut, això va ser 2014 en maig, i això s'haverà corregit superfàcil. En el camp on jo estava posicionat, impossible solventar-la. Ixa no te pots anar enrere.
1: Clar, aquesta però, no t'estires dels cabells, no és una d'ells.
0: No pots. Però vas pitar, per exemple, jo què sé, per posar-te un exemple, en la Euro, que n'hi havia Alemanya, estava Portugal, estava França, n'hi havia molts països jugant-se, diguem, una eliminatòria, perquè era l'última jornada de fase de grups, i vas pitar un penal, en este cas, de Semedo a Mbappé, que ahir n'hi ha un debe, i que de fet jo a segons ja li estava dient al VAR que per favor me donara l'oportunitat d'anar a veure-la, perquè veia que després de pitar-la les peces del puzzle no m'encaixaven, i aleshores no me dona l'oportunitat i se penalti se va xutar, i això sí que són situacions on tu dius podem millorar-ho, sobretot jo el primer, però

0: En la jugada que m'expliques d'aquest cas del gol de Leo, en involucrar Juanfran com defensor de l'Atleti i mis campistes és del Barça, de veres que en les ferramentes que teníem en aquest moment es va fer el que el sentir comú diu i el que la vista te dona. De veres, en tota la sinceritat del món.
1: I tu, Toño, com a futbolista, eres protestant amb l'àrbitre?
0: No, mai. El que era molt competitiu i encara a dia d'avui som molt competitiu. Molt, massa. Però jugant a les cartes també, i jugant al dominó, i sí, som molt competitius.
1: Que aquest és un tema. Contra qui competeix l'àrbitre?
0: Contra si mateix. El que passa és que en Espanya no s'adonen compte, no s'adonen. A dia d'avui encara estan peleant-se. Fixa't que per anar al Mundial han estat ahí Jesús Gil, Sánchez Martínez, Hernández...
1: Que això són àrbitres. Que...
0: són àrbitres i al final han anat Hernández. Sí, és que tu soles pots competir contra tu mateix i fer molt d'equip i delegar. I veure justet la jugada que tu m'has dit. Inclús amb John i amb mi... de veres, que no podien solventar-la. Avui en dia, el VAR, integrar el VAR, que el VAR s'utilitzi per a confirmar i per a canviar decisions, que siga, com te deia, amb humilitat. I deurien...
1: Sí?
0: Perdona, Jordi. I deurien crear molta més empatia per a tot aquell futbol que pita sense aquestes ferramentes. I això tampoc passa.
1: I el Pau...
0: No sé si m'explique.
1: Sí, jo crec que sí. De fet, t'agrada molt el futbol.
0: Massa.
1: Se't nota. El Pau i el Marc han sortit tan futboleros com el... com el pare, i la mare, que potser també és molt futbolera, no ho sé, la Cris.
0: La mare era abans de conèixer-me amb mi. Ella sí que anava més talla i era molt futbolera i jo crec que...
1: I has fet avorrir, eh?
0: Jo crec que sí. Ella se'n riu, però tampoc ho hem parlat, això. Estic segur que ja ha acabat avorrint-lo perquè sí, era avorrit anar en Robert, en Pau, en John, en Xavi, anar a fer dinars i trobades de família i no desconnectar i parlar de jugades.
1: I els nens futboleros també?
0: No. Ells són molt futboleros, però d'arbitratge no volen saber res.
1: Ells a jugar, no?
0: Ells a jugar. A jugar i molt.
1: Toño, suposo que algun dia veurem les teves memòries publicades, no? Alguna cosa. Aquí hi ha molta xitxa a explicar.
0: Si algú em pot acompanyar a escriure-les i fer-ho amb coses boniques. Ho dic en sèrio, perquè el futbol té moltes històries molt boniques, molt de superació, molt de perseverància, i a mi m'agradaria ser capaç de contar tot això, perquè de veres, n'hi ha molt més de bo que de dolent.
1: Es busca escriptor? Estem buscant un escriptor? Un Ferran Torrent, un Manuel Baixauli, algú de la zona, no? que vingui aquí i...
0: Per sort tenim molt... Uau.
1: I que t'endreci, que et digui, vale, Toño, com ho vols explicar? Som-hi i anem junts a explicar-ho això. Home, ho petaries, eh? Però posa-li un punt picant, que ja saps que a la gent li agrada això, no? Que si Iniesta sempre et posaves al seu lloc i us molestàveu els dos, que era la teva zona, el no sé què, aquest...
0: No, el molestava jo a ell.
1: Com a clàssic.
0: Vam utilitzar el VAR. Ell, jo estic segur que el molestava jo a ell. Ell a mi no m'ha molestat mai, al revés. Iniesta és, al fer una croqueta, és el que te podies oblidar un moment de que eres àrbitre. Això és diferent.
1: Un àrbitre disfrutant, sí, sí. El Toño Mateu Laoz, que estem a punt d'acabar, i de fet m'agradaria acabar amb una cançó que és Another Love, de Tom Odell, que ja la podem començar a posar de sota, per de fons, però que la vull posar entre altres coses perquè la Cris, que com dèiem ens ha fet de Villarejo, de Llapis de Memòria, m'ha posat les expectatives, no sé on posar-les, perquè m'ha dit, sé perfectament la història d'aquesta cançó, però m'emociona tant que prefereixo que us ho expliqui el Toño. Així que, Toño, si et sembla, mentre comença a sonar, explica'ns i tanquem la paradeta amb aquesta cançó.
0: Another Love, Tom Odell la canta molt bé, però Pau ens la va cantar a tots en la festa de la nostra boda, perquè jo... volia casar-me, però volia casar-me en plenitud, i li vaig dir que quan acabar l'arbitratge, abans de que acabara, em casaria. L'arbitratge va anar molt més enllà, i dic, en el moment que me varen dir que tenia que passar al VAR i no podia seguir com a àrbitre, en aquest moment tenia clar que ja eixia de l'arbitratge, i que perquè no volia fiscalitzar a companys, i que volia casar-me. Va ser tot contra rellotge i soles ens donà per a una festeta en una casa rural del poble amb Salva i Gemma, i estiguérem 9 persones. No pogué vindre ningú germà meu perquè no donava. Soles estigué el papa de Cris, sa mare ja no està entre nosaltres, va estar ma mare, els dos meus fills enganyats, perquè Pau tenia una excursió, els dos millors amics que em presentaren, Maria i Paco, el que abans també t'he nomenat, i Lluna, que en aquest moment era consejal del poble, que és una de les meves nebodes i que podia casar-nos. I aleshores va ser tan ràpid que diguem, ja en un any fem la festa amb els nostres amics, una festa per als nostres fills i una festa per als majors, i on puguem estar tots. I aquesta festa es va produir en casa d'Esblai, on havia anat a pulveritzar, i que avui en dia tenen un local fantàstic en Algar del Palància, i Pau agafa compenetrat amb son tio, que és DJ, l'home de la germana de Cris, i es posa a cantar aquesta cançó. Es va afonar 3-4 voltes, que la veu començar a plorar, però ningú li va llevar el micròfon i la va cantar tota. I Pau representa, pues, el que fa, fa equip en Marc, que és un disfrutón, que no para d'escoltar cançonetes també superxules, superpositives, que sempre, pues, tindre-lo al costat, i ells dos sí que estan fent equip, que és el que jo no vas poder fer amb el meu germà petit. Aleshores, aquesta cançó suposa moltíssim, i suposa...
1: És una redempció,
0: És... I posa en valor tot el que Cris ha aconseguit amb totes les meues absències per la meva passió, que era el futbol i que era arbitrar. Aleshores, ara soles, no sé, és que estàs tocant-me molt la fibreta, i no sé si estic sent coherent a l'hora d'explicar-ho, però tot el que t'estic parlant és del cor.
1: No trobaria millor final. Toño, Mateu Lahoz, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
0: Us dono les gràcies per la paciència i per acompanyar-nos.
1: Permet-me agrair també, sobretot a la Cris, que ens ha ajudat molt, la teva dona, també als companys de Ràdio València, en especial al Raül, que han fet possible aquesta connexió, i recordar als oients que l'Amparo Pérez i l'Aitana Romà a la producció, el Manel Saiz a la tècnica, la Noemi Pérez a la web i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el Llapis de Memòria, que serà col·lectiu, el primer que fem col·lectiu, i començarem repassant la vida i obra d'una de les dones catalanes més importants del segle XX, com va ser Maria Aurèlia Capmany. Gràcies per ser un dia més, que tingueu molt bona tarda i us quedeu amb aquest tamasso de Tom O'Dell.

0: Coneixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
1: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
0: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
1: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
2: Aquest estiu, amb aquesta calor...
3: A la piscina!
2: Ah, no hi ha piscina? Un altre any encara no hi ha piscina a casa. Mira que ho sabies, eh?
4: Piscina Rei Girona. Especialistes en piscines d'obra. Al web piscinareigirona.com, al 972-839-553 i a Llagostera.
2: Piscina Rei Girona. Per tenir piscina a casa.
5: A Blanes i Lloret, la salut té un referent clar. Centre Mèdic Alomar.
6: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
5: Ressonància magnètica 3 Tesla Zitat. Ara també PET-TAC i gamma càmera. Centre Mèdic Alomar.
6: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
7: Tú quieres una casa de ensueño, tu pareja algo baratito. Ha llegado el momento de poneros de acuerdo en Hipoyagán. Comedores, dormitorios, colchones, armarios a precios imbatibles, tan increíbles que no admiten discusión. Visita hipoyagán.com.
2: Apa, tu, quin bany tenen aquesta casa?
8: El mateix que tindrem nosaltres quan anem a buscar-lo al Rei de la Rajola.
9: Digues que sí, canvia el bany aquest any. Al Rei de la Rajola tens moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Posa un bany del Rei de la Rajola, Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls, al reidelarajola.com.
10: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
11: Sí, sí, segur.
10: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
12: Això és clau.
10: Descontrol i animació. Presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
13: Aquest dissabte, Sevilla-Barça. A partir de les 8 del vespre, a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
10: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
14: Barça!
10: Amb Sique Rodríguez, a SER Catalunya.
15: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical. Rehabilitació d'edificis.
16: Les nostres sobretaules tenen música i lletra.
17: És que hi ha cançons que no sé per què les poso.
18: T'has immolat emocionalment, eh? Amb sort de tu.
17: És que és una cançó molt bonica. No puc escoltar la lletra perquè... perquè m'emociono.
18: Què et passa pel cap quan sona?
17: La sort que tinc de tenir la persona que tinc al costat. L'Andreu, la vida... tot. La sort que
16: tinc de tu. Llepis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER. Sort en tinc de tu.
0: La Ventana. Con Carles Francino.

0: Avui, al balcó, parelles de fet amb Judit Mascó i Guillem Clua. I després, és alert, quan ens avisen i per què. En parlem a l'Oasi Polític amb Marc Rovira i Jordi Garbó.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Classe, Joan Bofill, Guillem Delso, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
2: Bona tarda.
0: Actualment a Espanya hi ha gairebé 2 milions de conductors majors de 75 anys. 1,5 milió són homes i gairebé l'altre 500,000 són dones. Assumpció, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: 86 anys, correcte?
3: Sí, correcte.
0: Encara condueixes?
3: Sí. Sí, sí, sí.
0: Cada quan?
3: Pues 3 cops a la setmana vaig a Sant Cugat i els caps de setmana vaig a Sant Boi de Lluçanès, que són uns 90 i pico de quilòmetres.
0: Josep, 92 anys, com estàs?
4: Bé.
0: També ets conductor?
4: Sí. Soc conductor.
0: Condueixes molt durant la setmana?
4: Jo cada dia.
0: Cada dia, eh?
4: Tots els dies. El que passa és que faig pocs quilòmetres.
0: Fas pocs quilòmetres. Ara concretarem.
4: I ara els faig tots per Barcelona.
0: Tots per Barcelona. Home, doncs és una selva, això.
4: No surto.
0: Això és una selva. Ara en parlarem. Guillem Delso, imagino que aquesta xifra d'aquests 2 milions va creixent, a més a més.
5: Sí, ha crescut un 63% en els darrers 10 anys. Espanya té ara mateix 28 milions de conductors amb carnet vigent i, per tant, els majors de 75 anys suposen el 6,85% de tots els conductors de l'Estat.
0: Assumpció, quina edat et treus el carnet?
3: A 20 anys.
0: 20 anys.
3: Que érem dues dones, només dues noies. I la teòrica era oral. Així és que, i els cotxes en canvi de marxes de, que anaves a...
0: El freno de mà.
3: No, que posaves primera embrague, segona embrague, tercera.
0: Home, ara també n'hi ha, no? D'aquests.
1: Però són hi ha molts automàtics.
0: Hi ha molts automàtics.
3: No, ara porto automàtic. Sí. Per suposat.
0: Però clar, són 66 anys que fa que condueixes ja, doncs.
3: Sí, i molt.
0: I éreu dues dones.
3: En l'examen de conduir, sí. I quan te conduïes, els taxistes, tothom et deies que anessis a rentar plats. És així?
0: Ara què et diuen?
3: No, ara res. Què va? Ara sóc jo la que dic.
0: Josep, tu a quina edat et vas treure el carnet?
4: Jo als 26 anys.
0: Als 26. Bastant tard. Per què tan tard?
4: Perquè no tenia prou diners.
0: Era molt car ja, aleshores?
4: Sí, era car.
0: S'havia d'estalviar.
4: Sí. Jo... em vaig treure el carnet perquè em van regalar una moto amb Saib. I als 4 anys vaig portar aquesta moto, que tinc una experiència, bueno, molt maca. I després, als 30 anys, hi vaig poder comprar el cotxe, un 850.
0: Què noteu ara? A Assumpció, 86 anys de quan tenies 20 anys i te'ls vas treure, a ara... Condueixes igual, diries?
3: Sí, bueno, ara una mica més a poc, però sí, condueixo igual. És que m'agrada, a mi m'agrada conduir, m'agradaven els cotxes i no sé, és la meva vida, vull dir, no concebeixo la meva vida sense un cotxe, és la meva llibertat, és, bueno, és molt per mi un cotxe.
0: Dius la meva llibertat, per tant intueixo que vas sola.
3: Sí, vaig sola.
0: Sí, aquí hi ha algun net teu o neta?
3: Sí, hi ha una neta.
0: Hi ha una neta,
3: però...
0: Us estan mirant els nets també d'en
3: ella,
0: Josep.
3: Ella
0: aquí,
3: ve a mi en cotxe, no pateix. No
0: ara m'ho ha dit. Ha dit que no pateix. M'ho no ha dit pateix. A mi, vull dir que m'hagués pogut... Allà m'hagués dit la veritat.
3: Sí,
0: m'ha dit la veritat.
3: No, no pateix. No és per dir-ho, però és que ho faig bé. Vull dir que voleu que us ho digui. No.
0: Però no t'ha agafat
3: por? No tinc sustos, no tinc res, no em piten, no...
0: I no t'ha agafat por?
3: No. No, és que m'agrada, no sé com explicar-ho. També m'agrada que em portin, però m'agrada conduir, no sé, estic bé.
1: Jo us pregunto també si al llarg dels anys se us ha fet més complicat conduir per les normes de circulació, perquè ara hi ha carrils bici. Veieu que la circulació del dia a dia us costa més que abans, no per vosaltres, sinó per com ha anat canviant la ciutat, les carreteres?
3: Jo no ho noto. Jo abans vaig començar tenint pocs camions, perquè era només una sola via, llavors i venien de frente i era un problema. Després vaig tenir por a les motos. Ara les motos ja no em fan por. Em fan por les bicicletes i els patinets, ara. Vull dir que tot va canviant. Sempre hi ha una franja que has d'anar més en compte i que et fan patir una mica més.
0: Però t'has adaptat. Clar, Josep és el que condueix per la ciutat, per Barcelona, 92 anys, dèiem, ha canviat moltíssim la ciutat, aquests carrils bicis. Ara s'ha aixecat la mà quan ha esmentat els patinets. Com és per tu conduir ara a Barcelona?
4: Bueno, jo condueixo poc, o sigui que faig pocs quilòmetres, però la veritat que és el que tinc més precaucions són els patinets. Els patinets he tingut algun susto.
0: Què ha passat?
4: Pues mira, que et passen per la dreta, i quan te dones compte ja el tens allà mateix. Això és el que em fa por.
0: Et fan por més coses de la ciutat, de la conducció, no, per l'edat?
4: No, m'hi trobo bé. Vaig molta precaució, però m'hi trobo bé. Encara que a vegades, quan vaig amb una de les filles, em diu que corro poc.
0: millor anar lent que...
4: Però bé, no, i... sempre reconec que ets una persona prudenta. He tingut bastanta sort.
1: Ara que parlàveu dels cotxes automàtics, us agrada més anar amb cotxes, no sé si aneu amb cotxe molt nou, o us agrada més allò, aguantar els cotxes i que us durin?
3: Jo l'últim que vaig deixar tenia 12 anys i esperava que fos l'últim, era un Mitsubishi,
1: sí.
3: Com se diu allò, de... Bueno, ara no em surt.
0: Un 4x4?
3: Sí, un 4x4 i això, però el vaig deixar i me'l van estimbar. I llavors...
0: No,
3: sí,
0: tu, te'l van estimbar
3: altres.
0: No,
3: jo no he tingut accidents, gràcies a Déu. Però, bueno, un sí, però no va ser res. Però ara m'he comprat un Seat Arona que li deia perquè com que calcules que ja durarà fins que pugui.
0: I què et van dir el concessionari? Vas dir, hola, vull un Arona, i et van preguntar l'edat?
3: Mira, vols que t'expliqui? Jo, sí, estava de viatge i el va comprar una filla meva. vaig arribar i em vaig trobar en el pàrquing el cotxe nou, sense cap explicació, perquè el vaig agafar i adiós buenas.
0: I és automàtic?
3: Sí, això sí.
0: T'hi has acostumat bé?
3: Sí. El Mitsubishi, que va ser el primer automàtic, vaig anar a buscar el concessionari i vaig sortir anant a Sant Boi de Lluçanès amb el cotxe, clar, automàtic.
0: No, i fantàstic, no. I sense cap por. Josep, tu condueixes amb cotxe automàtic?
4: Ara no. Ara tinc un cotxe petit, un Dai petit, normalet, però jo he tingut dos cotxes automàtics, dos Mercedes. I, des de llavors, al principi em va costar una miqueta, la veritat, però després, un cop hi estàs acostumat, vas molt més bé, la veritat és aquesta.
0: Sempre es diu el tema dels reflexes, de tenir reflexes, que amb l'edat no som tan àgils. Hi ha alguna cosa que vosaltres noteu i us heu d'estar més concentrats?
3: Jo crec que sí, jo sóc més prudent ara, sobretot el passar, fer un adelantament. Tens de, abans sabies que apretaves el d'allòs i passaves. Ara m'ho miro més bé, tot i que en sé molt bé el trajecte i ja sé quan puc passar i no puc passar, també.
0: Josep,
4: no, jo sóc, reconec que sóc més prudent ara que fa uns anys. Ho reconec.
0: I veieu bé?
3: Sí.
4: Bueno, jo l'oïdo és el que tinc malament, però la vista, perfecta. La vista perfecta, avui no sé què... Però bueno, avui hi ha solucions.
1: Sí, clar.
0: Guillem, hi ha dades, ara ens han dit, l'Assumpció ha dit que va tenir un ensurt una vegada, però que no va passar res, el cotxe li va estimbar una altra persona. Tu tampoc has tingut accident, Josep.
4: Molt poquets, però és curiós. L'accident potser més greu que he tingut fa uns 3 mesos.
0: Ah, què va passar?
4: Jo surto del pàrquing i aleshores per sortir per agafar la carretera, jo vinc a la del Parguell. Per agafar la carretera he de trepitjar un pas de peatons.
0: Sí.
4: I un dia un guàrdia urbana, la policia, em va parar. Diu, vostè està fent una infracció. Ja sap que no pot passar. Dic, home, escolta, jo tinc un cuidado i això. Ha d'agafar la carretera i donar la volta. Bueno, i el tercer dia que sortia del pàrquing, no havia fet ni 50 metres i una senyora obre la porta de davant i em vaig emportar la porta. És que me la vaig emportar.
0: I ara, si era la porta, no passa res, no?
4: No va passar res. Vaig tindre la sort que la senyora no havia baixat. No baixat. Però aleshores aquella senyora era un matrimoni del Canadà que havia llogat el cotxe. I aquella senyora allà, que m'ha estat a la porta, que m'ha trencat, diu, és que aquesta ciutat tiene las calles muy estrechas.
1: Sí, això és veritat.
0: És veritat, bueno, no, és que...
1: Els canadencs, sobretot.
0: És que, clar, és
4: o sigui,
0: una...
4: vaig tindre sort, però clar, vaig emportar la morta.
0: És una odissea.
4: I, doncs... i el cotxe que portava, vaig destressar tot la part de davant. Yeah. Però vaig estar de sort.
0: Tu tens dades de persones de més de 75 anys implicades en accidents. Hi ha alguna dada sorprenent en aquest sentit?
5: Ara el Josep ens ha dit que va tenir aquest ensurt, però les dades defensen els conductors majors de 75. És a dir, per cada 1.000 conductors censats, els majors de 75 són el grup d'edat amb menor tassa de conductors implicats en accidents amb víctimes, i són gairebé un 7% dels conductors de l'Estat, juntament també amb els grups dels 65 al 69 i dels 70 al 74. Per tant, de 65 en amunt, els accidents menys. Per tant, doncs això, una oda a la veterania, diguéssim.
0: Us sorprenen aquestes dades?
4: No. Jo què trobo amb això?
3: No, perquè jo tinc la teoria de que no és l'edat cronològica, és com estàs. Per tant, tant és un de 70 anys que, o 65, o que sí que té menys, bueno, que té problemes, amb un de 86, que encara que tingui 86 anys, pues, anem tirant.
0: Quan és l'últim reconeixement mèdic de conductor? Quan us ha tocat passar-ho?
3: Jo l'any passat.
0: I tu, Josep, quan vas
4: fer? Fa 4 mesos.
0: Us va anar bé?
3: Sí, em van donar per 3 anys.
0: Per 3 anys?
4: No, jo un any.
0: Un any. 92, eh? Estem dient 86-92. Perdoneu que repeteixi l'edat, però si s'enganxa algun oient, estem amb l'assumpció. 86 anys condueix i en Josep, 92, condueix.
4: Jo ja fa 3 anys que me'l donen cada any.
0: Cada any, clar.
4: Ho trobo lògic, eh?
0: Clar.
1: I teniu amics o coneguts de la vostra edat que penseu que igual no tenen tantes facultats per conduir com vosaltres?
3: Sí, sí. Per això prefereixo conduir jo sempre.
0: I no anar de copilot. En Guillem, aquest matí has anat a un centre de reconeixement mèdic de conductors, com aquest que ara ens explicaven tant l'Assumpció com en Josep que hi han anat, perquè t'expliquessin com es fan les renovacions als majors de 75 anys. A partir dels 80, els conductors s'han de renovar els carnets cada 2. Tu has dit 3 anys, oi, ara? 3. Què t'han explicat?
5: Doncs mira, parlem amb una psicòloga que m'ha explicat tot això. Hem vingut a un centre de reconeixement mèdic de conductors, aquí es fan proves per veure si són aptes per poder renovar la llicència, i estem amb una psicòloga que els hi fa les proves. Li volem preguntar si ve molta gent major de 75 anys.
2: I sí, la veritat és que ens trobem freqüentment. I res, el que els fem són diferents proves, val? La prova més habitual que es fa a tothom aquí es diu el driver test, que és una prova de coordinació, de reflexes, per mesurar una mica el temps de reacció, l'atenció, i és una prova semblant a la conducció, val? En un parell de comandaments, i tenen que seguir un recorregut. En aquesta prova mesurem l'atenció una mica i els reflexes, val? Normalment aquesta és la prova principal. Després es fan proves complementàries, que són per mesurar també els temps de reacció, l'atenció. A nivell cognitiu també fem entrevistes sempre.
5: Hi ha alguna prova més així?
2: Sí, després també podem fer diferents proves per persones més majors, com el test del rellotge, que és una prova que, bueno, es fa també en l'entrevista que fem a la persona per valorar una mica les seves capacitats cognitives, la ubicació, si hi ha algun problema de memòria i tot això.
5: Però i en general, dius, aquest matí n'hem tingut dos, a la majoria els hi doneu l'apte o hi ha alguns que dieu, s'acaba el carnet?
2: No, clar, el que passa moltes vegades és que les capacitats estan una mica...
5: rovellades, potser,
2: sí,
5: no?
2: Sí, això, i el que es fa sempre és repetir diferents proves i valorar molt, molt bé, que per exemple, amb l'entrevista i tot, és una valoració global, que la persona que condueixi, cada quan condueixi, per exemple, és una persona que potser té un problema de mobilitat, però necessita molt el cotxe per desplaçar-se a fer la compra o per anar al metge. Necessitem valorar tot això i es fan restriccions adequades a la persona, també de velocitat, de conducció nocturna, o per exemple els quilòmetres, el ràdio de quilòmetres al que la persona pot desplaçar-se. Tot això s'ajusta a les necessitats de la persona i a les seves capacitats perquè siguin segures per a la persona i per la resta, això.
5: Perfecte, doncs moltes gràcies.
0: A mi em sembla, d'aquests reconeixements que aquí els tres els hem passat, no, Joan, sí, Guillem i jo, que el més difícil és quan has de conduir entre aquelles línies i que no la toquis, perquè aleshores fa pip, pip... Això ho feu bé o què?
3: Bueno, fas Assumpció. Alguns pits, ja, però no els suficients. Em sembla que si n'has de fer 10, pues, si en fas 8 o en fas 6, doncs pues mira.
0: I no pateixes en aquell moment? No, no pateix per res, l'Assumpció?
3: No, sí que pateix. Soc patidora. No, però clar, com estàs concentrada, ja no tens temps de patir, perquè el que vols és fer-ho bé.
0: Clar, i tu, Josep, què te lo portes?
4: Regular.
0: Sinceritat, bueno, no?
4: Em diuen que tu vens.
1: Pots tirar, pots anar tirant.
0: Clar, o sigui, ho veuen bé. Us fan, diríem, en el seu cas, hi hauria restriccions adaptades?
5: Ells miren el perfil i potser donen el carnet, però, segons m'han dit, prohibeixen que condueixis per la nit o et limiten una velocitat no. màxima.
0: Us han limitat alguna cosa?
3: No, a mi no, de moment no.
4: A mi tampoc.
3: De totes maneres, jo, si no condueixo de nit, millor. Si, procuro no...
0: Ho has entenc, ni jo estic tranquil·la ja.
3: No fer-ho per...
4: Jo crec que el més important és la vista. La vista és... Aquí sí que té, que miren bastant.
5: De fet, els experts expliquen...
4: Estic llegint perfectament.
0: A veus.
5: Els experts expliquen que també hi ha menys accidents a la gent major de 75 anys perquè s'autoregulen ells, és a dir, vigilen els hàbits en això, igual no condueixen de nit, no fan trajectes llargs, això també fa que redueixin els accidents.
0: A mi m'ha agradat molt que he parlat amb els vostres nets abans, que els volia fer entrar però m'han dit que no, són més tímids que vosaltres i m'han dit que estan tranquils, que ho veuen bé, perquè sí, sí. Jo imagino que hi ha gent que us ha dit, home, tu Josep, que en tens 92, què fas conduint? Què li dius?
4: No. De moment no m'han prohibit. Bueno, i em prohibeixo jo mateix, eh? Sí, està el que puc.
0: Hi haurà un moment que tu diràs sí. No vull conduir
4: jo
0: més?
4: Crec que aquí ja... No ho sé, jo fa 4 o 5 anys que em diuen, escolta, acompanya'm a l'aeroport. I ara ja la mar de bé. Ara ja. Ja dic, escolta, que t'hi acompanyi un altre.
3: Sí, bueno, jo encara no m'he trobat tant així, però també ho vas fent. Tu mateixa vas regulant, sí. Vull dir, tampoc fas res innecessari, fas lo necessari i lo bé, i no sé, vull dir, no he arribat a aquest punt encara, perquè, bueno, jo m'hi trobo bé conduint. Ja ho saben ells, que m'hi trobo bé i de moment em deixen els nets i de moment vaig amb ells i de moment no m'han dit encara, no m'han dit que no. Quan em diguin que no, veurem què passa.
0: Sí. Veurem que si hi ha aquí un estira i arronsa. Nosaltres hem estat una mica esbrinant què passa als altres països, però no hi ha restricció d'edat, ni a França, ni a Anglaterra, ni a Itàlia. I aquí el Servei Català de Salut, què diu?
5: El Servei Català de Trànsit defensa els majors de 65 anys, que és el que consideren persones grans, diuen no han de deixar necessàriament de conduir i, per tant, no han de tenir limitacions en els espais de circulació i els seus espais naturals de desplaçament són tots els habituals per als usuaris de la via pública. Per tant, normalitat absoluta.
0: Sí que hem trobat a Portugal que hi ha una proposta, hi ha un debat obert, una proposta ciutadana que estudia fixar el límit als 75 anys. Clar, per vosaltres, això, que hi hagi una proposta ciutadana, què et sembla, Assumpció, no? I Josep?
3: Jo, vamos, no hi estic d'acord, perquè és que és el mateix. No? 75 anys no volen dir res. 75 anys no classifiquen una persona. La persona és algo més que un temps cronològic. I això és el que penso jo.
4: A la meva família... Jo tinc un net que quan anava amb ell li deia, tu ets un temerari. I tant, que això, que l'altre... I bueno, o sigui que... I anava insegur. I sap conduir, però una barbaritat. Sap? Però hi anava insegur.
0: Clar, que els teniu aquí. I aquest és un net, temerari, però els altres condueixen
4: pues,
0: bé.
4: A última hora, pues, què va passar? Que li van treure els punts.
0: Li van treure els punts. I els altres nets condueixen bé o no?
4: Però bueno, espereu-vos.
0: Què?
4: Es van treure els punts. I he tingut de tornar a fer lliçons, i s'ha tingut de tornar a examinar-se i tot. I ara, algun cop, m'ha acompanyat al poble.
1: L'hi n'ha après.
4: I dic, que bé t'ha anat això. És una meravella.
0: Ha deixat de ser temerari.
4: I ell a vegades diu, saps què, avi? Tens raó. Era una mica atrevit, per no dir una altra cosa. I ara estic, o sigui, jo vaig algun cop amb ell, m'acompanya, i quan vaig amb ell estic segur. m'hi trobo bé, i corre, però ja ha canviat totalment. Diu, és una lliçó fantàstica.
1: La por a perdre els punts serveix.
0: Clar. A la vostra època no es perdien els punts.
3: No, no, no hi havia punts.
0: S'han posat multes alguna vegada?
3: Jo de...
0: Josep, aquí sí que ho reconeixereu.
3: Jo de velocitat.
0: I de mira la temerària.
3: I d'aparcament. No, és que, bueno, és que si no hi ha ningú a la carretera i es posen 80 quilòmetres per hora, baixes un diumenge al migdia, és que ni te'n dones compte de que passes el 80.
0: La C-17, per exemple, no?
3: Exacte. Mira, la coneixes, la coneixes.
0: Home, i tant, has de contenir-te tan fort, tan fortament.
3: Pues és la C-17, i clar, si tens algú davant, pues ja, bueno, vas contemporitzant perquè ningú va 80, de totes maneres, però bueno, vas intentant-ho. Però quan baixa sola, al migdia, bueno, a la una o a les dues del diumenge, doncs, pues no te'n dones compte i t'enganxa.
0: I pim-pam. I tu, Josep, quantes multes?
4: No, multes en tinc poquetes, la veritat, però en tinc alguna, d'excés de velocitat.
1: De velocitat, també?
4: Sí, però sóc d'aquests. Però en una ocasió, anant a Lleida, acompanyant els meus pares, precisament, pues havia de passar per un puesto, per una carretera que passava per entremig d'un poble i dos cases. I en vez d'anar 40, d'anar 60 o 80. Parar, multa i dos mesos fora el carnet.
0: Ah, veus? Mira. Ah, escolta, i Josep, què va passar amb la porta de la canadenca? Qui la va pagar?
4: El seguro. Ah. El seguro perquè de tot.
0: És més car l'assegurança? Mira, això, ostres.
3: Ah, jo crec que no. No ho sé,
0: els joves que s'estrenen,
3: però jo crec que
4: no, jo no ho sé perquè me la paguen els fills.
3: El que passa que la companyia em va canviar de companyia, no sé per què. Dic, perquè ets gran i potser no et coneixen i no saben si tindràs accidents o no, però quan veuen que no passa res, doncs
4: no. La veritat és que he tingut molta sort, perquè jo he tingut una caravana.
0: Ah, tenies caravana i tot.
4: Caravana i així França, Itàlia, Suïssa.
0: O sigui, heu estat claríssim uns grans conductors. No. M'agrada molt el que diu l'Assumpció, aquesta sensació de llibertat. És veritat, i que té sort de tenir cotxe,
4: veritat,
0: i el pot utilitzar.
4: He sigut molt a Espanya, fins a la Corunya, he sigut bastant.
0: I sou l'anunci perfecte de, ho ha dit diverses vegades, m'agrada conduir, el me gusta conducir.
4: La veritat, no he tingut sort. He estat prudent. Tenia la meva senyora, que si no...
1: Deixa'm aclarir que això que parlàvem de l'assegurança, si és més cara...
0: Sí, perquè sí, se m'ha acudit ara, perdoneu.
1: No hi ha cap regla ni res. Clar. Que digui, però és veritat que segons les assegurances pot ser que entre les primes que et fiquin, si has tingut més accidents, si tens edat, aquí hi ha cada assegurança, però aquí, no hi ha cap regla escrita que digui que a partir de 75 t'han de pujar l'assegurança.
0: Us vull dir que els tres nets que teniu aquí, se'ls hi cau la bava. O sigui, han estat tan macos mirant-vos que estan orgullosos aquí.
3: Sí. Bueno, suposo que per això ens han portat, no?
0: Clar.
4: Com si estigués a casa.
0: Assumpció, Josep, conductors als 86 i 92 anys. Ja ho hem dit, no hi ha restriccions d'edat, es fan reconeixements mèdics i no estan implicats en més sinistres diaris que altres persones de menys edat. Aquí ha quedat demostrat aquesta ment clara. Moltes gràcies per ser avui al balcó i que duri el carnet i...
1: Ja s'ha acabat, sí.
0: Ja pots agafar el cotxe i cap a casa.
3: Pues moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Josep. Gràcies, Assumpció. Una abraçada.

0: Joan, què recollim del dia?
1: El transport públic ja ha recuperat pràcticament la normalitat després de les incidències que s'han anat arrossegant durant avui pels forts aiguats que van caure ahir a la nit. Rodalies ha restablert ja el servei, que havia estat interromput durant més de 7 hores per un esvoranc que ha aparegut a la via a Montcada, entre Sant Andreu i Montcada. Els tècnics de DIF ja han tapat el forat amb formigó, han recol·locat les pedres dels rails i el metro de Barcelona també ja es recupera tot el servei afectat. Només queda per reobrir l'estació de Can Cuiàs a la línia 11. Un temporal que, recordem, ha provocat una mort. Un home de 48 anys a Olivelles, al Garraf, que va ser arrossegat amb cotxe per una riera que va créixer en pocs minuts. La consellera d'Interior, Núria Parrón, ha justificat per què es va enviar un S-alert amb l'episodi intens quan ja havia començat en alguns punts, a lloc de preventivament. Recordem que es van enviar dues alertes, una al Maresme i al Barcelonès a quarts de 10 i l'altra a les 11 al Garraf i també al Penedès.
2: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt.
1: Passades les 8 en parlarem a l'Oasi Polític amb en Jordi Carbó, de tot plegat, perquè hem pensat que seria interessant també conèixer l'opinió dels meteoròlegs amb tota aquesta polèmica dels S-alert quan s'han d'enviar i aquestes, tot això que hi ha passa cada vegada que hi ha un temporal. I fa poques hores hem sabut que ha mort en Guim Cifré, un dels tres impulsors de la imminent reobertura de la sala de concerts Jazzy al Raval, vinculada al taller de músics. Havia de reobrir, de fet, demà mateix. Cifré, de 34 anys, va morir al vespre quan anava en moto amb un accident amb un taxi a la travessera de les Corts, amb el carrer Entença. Això va ser quarts d'11 del vespre, en el moment en què també estava plovent molt, però no han transcendit les causes exactes de l'accident. La notícia de la mort d'en Guim Cifré ha portat altres socis a ajornar sense data aquesta reobertura de la Jazzy, prevista per demà. S'havia d'allargar durant tot el cap de setmana, així ho explica BTV, i hi ha hagut un comunicat del taller de músics també dels dos socis, els altres socis, en Conill de Vilavecchia, que destaquen que la reobertura era més que un projecte, una il·lusió i una aposta de vida i una, per una persona que tenia una passió enorme per la música i per la cultura.
0: Gran pena. Anna Palet, com estàs?
3: Què tal? Bona tarda.
0: Que bé ens ho vam passar ahir amb aquella prèvia que vam fer fusionant-nos amb Catalunya Ràdio.
3: Brutal, brutal. Per la Moroteca ja la tenim per sempre. La veritat que va ser preciós. I encara va ser més preciós que el Barça ens regalés un partit així de maco.
0: Set golaços, un festival, eh?
3: Increïble. Més enllà de la pluja, capítol a part, i que per sort ja hem superat, farem ressac, evidentment, d'aquest partit. Ja tenim comunicat mèdic de Joan García, que té molèsties.
0: Això, al final, què? És un ensurt.
3: És una mena d'ensurt. Veurem si gros o petit.
0: Però descartat pel Sevilla o no?
3: Ens ho explicarà el Nil Solà a la graderia del balcó, que ell té tots els detalls. El Nil, per cert, que el tenim a Martorell perquè s'està fent un homenatge a Eric García com a campió del món aquest estiu. Per tant, amb ell desgranarem tots els detalls. També escoltarem a Manolo González, que demà juga a l'Espanyol. És un no parar de partits, com ja pots veure.
0: Que els hi ha d'anar bé, perquè si no...
3: Sí. Estan així amb alts i baixos. I, com cada dijous, secció amb el Juan Irigoyen del País, amb una notícia, un rumor i un xafardeig que ens agrada molt. Tots aquests detalls que a vegades passen desapercebuts i després expliquen moltes coses.
0: Està molt bé. Palet, t'espero a quarts de nou.
3: Vinga, fins després.
0: Fins ara. Carbó, com estàs?
4: Què tal? Bona tarda.
0: Dia més tranquil, eh? I avui una mena d'aperitiu tardorenc, li podríem dir. Dues olivetes, potser, però ja se'n suma la tardor.
4: Vols dir?
0: Com ho veus? Ara em diràs, no, si ara torna...
4: L'últim cop que m'ho vas plantejar, això, que vaig respondre.
0: Sí, però jo ho intento.
4: Jo sé que tu tens una il·lusió.
0: Vaig dir cap.
4: Aquest és el... Jo crec que és el gran canvi...
0: Crec que mai m'havia vingut tant de gust la tardor.
4: Veus? I a tu t'agradava, oi, la calor? M'atreviria a dir?
0: Sí, molt.
4: Quanta gent ha canviat en aquest darrer any?
0: Em seguirà agradant, ja ho saps, però sí, ha sigut una mica massa.
4: Quan anunciem temperatures molt altes de nou, perquè aquesta és la pregunta, no?, del milió, això ha vingut per quedar-se o ha estat circumstancial?
0: Clar.
4: És complicat de respondre, o més aviat jo diria que no agradaria massa la resposta.
0: Ja.
4: No s'ha acabat l'estiu. De fet, s'acabarà astronòmicament el dia 23 i ja està, serà l'únic que podrem celebrar, perquè tornarà la calor. No demà, demà no. De fet, d'entrada, dic que s'ha acabat ja l'episodi d'aquestes fortes tempestes. No del tot. Ara mateix, per exemple, plou amb força alguns punts de la Costa Brava Central, sobretot cap al Baix Empordà. Aquests xàfecs en poca estona acabaran desapareguent. I de matinada en podran sorgir de nous cap al sud de la Selva, ja al sud de la Costa Brava, al Maresme, al Barcelonès, al Baix Llobregat, al Garraf. també fins al Baix Penedès. Fixa't que són aquelles comarques que ahir doncs, patien més la pluja. Seran xàfecs intensos, però diferents dels de les últimes hores. És a dir, molt localitzats, per exemple, la ciutat de Barcelona, poden afectar la Vila Olímpica, difícilment el Tibidabo o altres barris més allunyats del mar,
0: sí.
4: I duraran poca estona, però poden deixar molta aigua, de manera que tota precaució és poca, no? Sempre que diem això, i malauradament hem tornat a veure les conseqüències, sí. Evitar estar a prop de qualsevol curs d'aigua, per petit que ens sembli, que en segons canvia la seva dinàmica d'una manera tràgica, com hem vist. Aquests xàfecs demà acabaran desapareguent.
0: Sí.
4: Demà, com avui, farà sol, però amb estones de núvols. La temperatura demà, fins i tot una mica més baixa que avui. És a dir, aquesta sensació de tardor que has tingut avui, demà es consolida una mica, però per enganyar-te tu i a tots els que
0: perquè
4: com
0: dissabte
4: tu...
0: Perquè dissabte torna la calor.
4: I diumenge més encara. Va. I la setmana vinent, de nou a gran part de Catalunya, màximes al voltant dels 30 graus.
0: Tindrem paciència, Garbó, no desconnectis massa, que després comentem amb tu aquestes polèmiques sobre les alertes.
1: En Garbó,
0: pues ell li encanta. Oh, però... Ell és balconer, 100%.
4: Xerraire, sobretot xerraire. Si em fan parlar de lo meu, doncs encantat, no pateixis.
0: Garbó, doncs fins ara.
4: Fins ara, salut.
0: Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:31 d'aquest dijous 17 de setembre. Joan, què ha de sonar?
1: Anem a reproduir ara una de les meves cançons preferides del món sencer.
0: Uau.
1: No, que no n'existeix cap que m'agradi tant escoltar repetidament.
0: D'aquí?
1: I que m'identifica tan poc. Però bueno, això no és l'important. Anem a escoltar Celine Dion.

0: Ara tenim tots els oients
1: ara
0: ballant.
1: Ara és que clar, me la talles aquesta cançó.
0: Perdó.
1: L'he deixat fins al final.
0: No, no, però
1: algun lloc l'hem de...
0: Clar, però és que és boníssima.
1: Aquesta cançó és espectacular. Mm. Parlem de Celine Dion perquè fèiem des de principis de setmana que em volia parlar, però amb tot això de Cheer, en la censura Macklemore, doncs ens estava superant tot. Però avui sí que jo crec que ja no podem esperar més. Aquest cap de setmana ha estat un cap de setmana històric.
0: Sí.
1: L'artista canadenca més llegendària, i mira que en tenen al Canadà d'artistes que triomfen a tot arreu.
0: Sí.
1: Doncs ella ha tornat a cantar davant d'una massa de fans en estadis després d'estar anys sense poder ni cantar ni actuar per aquest síndrome de la persona rígida, amb una malaltia rara que ella mateixa explicava en un documental.
2: My voice is the conductor of my life.
1: El documental que podeu veure encara ara a Amazon Prime, I Am Celine Dion, que publicava el 2024 i que bàsicament era on ella explicava públicament per primera vegada què li passava.
0: Sí.
1: Perquè des de llavors havia intentat una mica fer veure que no passava res i ve el Covid, ella cancela els concerts i a partir d'aquí, quan es comença a reprendre l'activitat, ella tenia gires previstes que es van cancel·lant fins que al final definitivament es cancela absolutament tot. No se sabia què passava.
0: Fotuda.
1: Fins que exactament diu i explica en un documental que té aquest problema a la veu.
2: I've been diagnosed with a very rare neurological disorder and I wasn't ready to say anything before.
1: Aquesta malaltia que afecta els músculs, sobretot els que serveixen per parlar i per menjar, això vol dir, no vol dir ara que s'hagi curat, perquè ella mateixa explica que és una malaltia crònica, que no té cura, és una malaltia rara, sinó que el que ha aconseguit és controlar els símptomes amb medicació, sobretot pels espasmes, però també fent teràpia física, atlètica, vocal, treballant en la respiració, en la musculatura. Diu que ha estat com un treball d'una atleta d'èlit, gairebé com preparar-se pels Jocs Olímpics, i sembla que ho ha aconseguit, perquè pocs mesos després de que es publiqués aquest documental, feia la seva gran reaparició, justament ara que parlàvem dels Jocs Olímpics, a la cerimònia inaugural de París 2024.

0: quina veu va tornar, eh?
1: Que és que aquesta, el documental... jo faria una sintonia del programa de per escoltar-la cada dia, aquest, sí. Això. Que la gallina
0: el
1: sempre.
0: Documental apareix quan ella, quan la Celine Dion als anys 90 gravava, entrava als estudis de gravació i que feia els seus, les seves tonades, sí. I que els tècnics es quedaven sordos.
1: Clar, és que té una potència, crits,
0: és una potència vocal increïble.
1: Sí, i allà bueno, posada la Torre Eiffel, és que espectacular. És inolvidable.
0: Doncs ara per fi ha començat la seva primera gira de concerts després de tot allò, han passat 6 anys. No és una gira, sinó que és una residència, perquè és això que ara cada vegada fan més artistes, que és ells no es mouen, sinó que es queden en una mateixa ciutat i van fent
1: però
0: concerts.
1: Però estem parlant del que va fer una mica
0: d'Adel. No, i ara per exemple la Shakira a Madrid, sí. Que s'ha construït la seva ciutat ja, allà de Macondo.
1: En alguns casos s'eternitzava molt això, no?
0: En el cas de Celine Dion no és
1: així.
0: Esperem
1: que no, que la deixin descansar, que l'estimem.
0: La ciutat que ha decidit fer aquesta residència és París i el primer concert va ser aquest passat dissabte. També, escolta, això és el moment en què de cop s'obre les pantalles i apareix Celine Dion per primera vegada.
1: Clar. Mira.
0: Et pots imaginar com estava ella emocionadíssima. El públic també es posa de plorar d'emoció.
1: Sí, sí, vaig veure aquestes imatges, clar.
0: Bueno, que com has d'estar tu després de tant de temps sense haver pogut cantar i apareixes davant d'una massa de gent. I com és aquell moment?
1: Calla, moment. Torna a veure. Ja està, és que no puc, la sento per baix.
0: Això és
1: Jocs
0: Olímpics, eh? Ara no estem al concert d'aquest passat dissabte de Celine Dion. Però que com és aquell moment que després de tants anys agafes el micro i et poses a cantar després de tant esforç que has fet tot aquest entrenament atlètic, sí. Que deia ella, i les primeres notes. La primera cançó que canta és On ne sais pas, sempre et dic que jo no en tinc ni idea de pronunciar francès, espero que ho hagi aconseguit, de l'àlbum Sylsophie de Mer, de l'any 98.
1: Molt bé,
0: és aquesta.

0: funciones. Jo no,
1: sí, la veu, la trobo bé, no? Perquè, sí, clar, estàs tothom pendent
0: de si... I cada vegada que va fer les notes es veu que ella fa unes cares de satisfacció de com estic aconseguint arribar als tons.
1: Ai,
0: als
1: que bé.
0: El primer concert de 2 hores i 15 minuts en què canta 25 cançons, que no són poques, davant de 30.000 persones.
2: I made a promise to come back and to be back on stage. So here I am. Thank you so very much for your support.
0: I deia davant del públic, vaig prometre que tornaria, he tornat, sóc tot el que sóc perquè m'heu estimat, deia. I no em va faltar cap de les cançons, pots imaginar-te. I una altra que no hem escoltat encara, quina és, Anna?
1: Home,
0: la de Titanic.
1: My heart will go on. No sabia si la posaries. Sí.

0: L'altre dia em va sortir aquell reel d'un nen que està escoltant aquesta cançó, que fa aquella pausa històrica que li han medit.
1: Ai, que han d'endevinar en quin és el moment.
0: No, però el nen és un bebè gairebé i està escoltant i es fot un ensurt. Clar. Quan treu tot el xorro
1: doncs el
0: de
1: que els hi passava als tècnics de so que gravaven amb Celine Dion. Doncs 26 concerts que farà la Celine Dion al Plenitud Arena de París, que els faran dos blocs. Ara n'hi ha un fins a l'octubre i després la resta els farà el mes de maig. Jo vaig buscar entrades, no n'ho vaig aconseguir.
0: Ho has intentat?
1: Ara ho he tornat a intentar i no ho he aconseguit. Però
0: com?
1: Hagués estat un
0: que
1: gran
0: concert.
1: Que bonic
0: seria anar a veure la Celine.
1: Clar, és imaginar-te escoltar Celine Dion cantant My Heart Will Go On en directe. A mi em sembla una cosa que és única a la vida.
0: Clar, m'hi jugo avui, jo que sempre m'arrisco els dilluns, que els hi pregunto a la tertúlia dels dilluns quin concert anirien dels que tu parles.
1: Sí,
0: sempre em diuen no.
1: Èxit.
0: Celine Dion hi aniria, Judit Mascó hi aniries?
2: Sí.
0: Sí, perquè no trigant ni...
2: Sí, sí, hi aniria per tots aquests motius que heu dit que serien els més importants, però jo li afegiria que bé vesteix.
1: Sí.
2: Nens, que bé la vesteixen.
0: Que bé la vesteixen.
2: Que bé, elegantíssima. Cada look és de...
0: Sí,
2: és espectacular.
0: Té glamour.
2: Sí, ella té... Bueno, ella... no sé si és glamour. Ella és elegant.
0: Sí, ho porta ella, de sèrie.
2: Sí, perquè el seu porte, la seva manera d'estar, és elegant.
0: No, i aquest, que es diu que es porta... I aquesta tipa tan dura, tan valenta, el que ha lluitat amb la salut...
1: No, és que si busqueu el vídeo de quan entra, amb aquell vestit preciós i com s'emociona, fins i tot emocionant-se, és d'una elegància absoluta.
0: Sí. Sí. Guillem Clua, què donaries per anar tu?
3: El que sigui, o sigui, sóc tan fan de la Celine Dion.
0: Oh, és que ja t'he vist amb els ulls, eh?
3: Jo estava, he vist tots aquests vídeos, ho he vist tot, m'hagués encantat veure-la. M'he hagut de conformar, que vaig anar a Londres el mes passat a veure una paròdia de la Celine Dion que feien en un teatre, en una obra que es Titanic.
0: És boníssim.
3: Cuidado, que ha guanyat premis Tony, aquest musical basat en Titanic, una farsa on la Celine Dion és la protagonista.
0: És Titanic.
2: Que és una actriu que fa de
3: Celine Dion. És una actriu que fa de Celine Dion i assegura la Celine Dion en aquesta obra que ella estava al Titanic i que ens explicarà el que va passar realment. És divertidíssima, amb totes les cançons de la Celine Dion.
0: Oh, que bo, l'ha vista la Celine Dion, saps si la... Si...
3: Ai, no ho sé, però seria meravellós.
0: Seria meravellós, no? Escolta, que no havíeu coincidit mai, me n'he d'anar a la publi, però és la primera vegada que esteu junts perquè s'estrena avui en Guillem Clar. Clua.
3: Primera
2: ara
3: vegada.
2: Ara ens hem saludat.
3: Sí.
2: És que bé.
0: És que a la Judit li agrada molt,
2: les primeres vegades sempre són molt.
0: Tant,
3: li agrada batejar.
0: Ara ens abracem mentre sona la publi. Res, dos anuncis que tornem.

0: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
1: El pollastre és la carn d'au més consumida i una de les més assequibles. Avui a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la Cooperativa Consum parlarem d'aquest tipus de carn i de les seves propietats. Què ens aporta el pollastre des d'un punt de vista nutricional?
2: Sempre que el consumim sense pell, és una de les carns més recomanades pels nutricionistes perquè és rica en proteïnes i nutrients, però amb un baix contingut en greixos i colesterol. Conté vitamines B1 i B2 que protegeixen el sistema nerviós, ferro, fòsfor i magnesi, fonamentals per als ossos, els músculs i el cor, i zinc, que contribueix a millorar el sistema immunitari. És la carn que aporta més proteïnes en relació amb el seu preu.
1: D'on prové el pollastre que consumim?
2: Catalunya és la comunitat autònoma que lidera la producció a Espanya, seguida de la Comunitat Valenciana i Andalusia. Espanya és un dels principals productors de pollastre de la Unió Europea.
1: Quines parts del pollastre podem consumir?
2: El pit, sense pell, és la part amb menys greix i colesterol. La cuixa i el pernilet contenen menys proteïnes i el triple de greix que el pit. L'ala aporta 56 calories per cada 100 grams sense pell i 111 calories amb pell. I el fetge és més ric en ferro. Una bona combinació de totes les parts és ideal per a mantenir un consum equilibrat de pollastre.
1: Alguna recomanació per a cuinar-lo?
2: La carn de pollastre s'ha de cuinar bé, tant si es fa a la planxa com si es preparen guisats, per assegurar que s'eliminen els bacteris. En el cas de la planxa, cal evitar coure-la en excés perquè no quedi seca. Si en sobra, es conserva bé fins a 2 dies a la nevera. Per fregir-lo, la paella ha d'estar ben calenta i la sal s'hi ha d'afegir sempre al final, just abans de servir, ja que absorbeix els sucs de la carn.
1: I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veurem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
0: Consum. Junts és cooperativa.
3: Consum. Entre nosotros.
4: Tirit, tirit, tirit.
5: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
6: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula Coche Casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
5: ¡Qué buen servicio!
6: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: La cultura es lo que tú vives, lo que tú lees, lo que tú ves, bailas, tocas. Cada generación hace su cultura. Y si eres 08, ha llegado tu momento. Con el Bono Cultural Joven, si cumples 18 años en 2026, tienes 400 euros para disfrutar de la cultura. Y ahora también para crearla. Porque la cultura la haces tú. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
8: Con Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés, cierras los ojos en Atenas, los abres en Estambul y entre medias, desayunas con el mar delante, te bañas con el mar debajo y cenas con el mar al lado. Adelántate y ahorra hasta un 60% con tu reserva anticipada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Ponemos rumbo a tus sueños.
9: Soy Pedro Piqueras y para cuidar tu memoria te aconsejo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, The Memory.
10: Segueix-nos a les plataformes d'àudio per reescoltar tots els continguts del programa. Tecleja el balcó a Spotify o Apple Podcast. Mira el balcó en directe a través del canal de YouTube de Ser Catalunya.

0: 7 i 46, ja s'han conegut avui la nostra parella de fet, la Judit Mascó. Judit, com estàs?
1: Molt bé.
0: I en Guillem Clua, que s'estrena, dramaturg, ja el coneixeu, autor d'Smile i Justícia, l'Oreneta, mil més, guionista, que ara està escrivint.
2: Estic escrivint.
0: No podem dir res
2: però
0: més.
2: No podem dir res més. Ho hem dit fora del micro. Ja tindreu notícies.
0: En tindrem notícies? Molt bé.
1: Quin gust.
0: Clar,
1: quin... Jo és una de les professions...
0: A tu t'agrada escriure, eh?
1: No, em costa massa.
0: Amb aquesta, mira, no, perquè
1: sí,
0: sempre s'escriu la secció.
1: Soc molt d'escriure de boli i paper.
0: Sí,
1: això
0: però es nota que t'agrada, sí.
1: Però no. Jo el que anava a dir és, m'agrada llegir i, per tant, quan gaudeixo molt d'una bona lectura, que passa de tant en tant, llavors admiro molt aquesta professió.
2: L'altre dia vaig llegir una cita d'aquestes del Blue Sky, que no sé de qui és, però em va semblar meravellosa, que és que deia que escriure és el mateix que llegir, però el llibre t'odia.
1: Què vols dir, el llibre t'odia?
2: Vol dir que per trobar una bona frase amb la que puguis gaudir has de lluitar contra el llibre i fer que te la doni. I és molt difícil trobar-la.
0: El llibre t'odia.
2: Em va semblar meravellós.
0: Jo afegiria que cada cop que llegeixo un llibre bo, dic és que mai escriuré. Que jo vull fer això.
1: Saps? Llavors, que vull fer això. Us explico una cosa així, en plan divertit, sí. Però vaja, és una mica
0: sí, perquè el tema que portes acabarem plorant.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, és molt d'allò. Clar, llavors admiro tant, jo sóc apassionada, llavors admiro tant aquella persona que penso, com deu ser aquesta persona per haver imaginat això, ha escrit això d'aquesta manera, quina imaginació, el que sigui, no? I aleshores m'ha passat que la vida m'ha donat oportunitats de conèixer alguns grans escriptors, que evidentment no diré quins. Llavors tens una decepció.
2: Exacte.
1: Dius, com, quina persona més avorrida. I més poca cosa,
0: home,
1: més apassionada.
0: No pots dir algun nom, que no passarà mai pel balcó.
1: No ho faria mai. Yeah. Però vull dir que...
0: Home, però veiem, probablement,
1: dic, pues,
0: ens
1: això...
0: encanta Willebec i el coneguéssim. Willebec és
2: un infant
0: d'arribar i segurament no ens cauria bé.
1: Són gent.
0: Ni Manuel Carrer, no?
1: Tirant,
0: jo m'estic tirant a la
1: piscina. Perdona, no el conec, però me'l puc imaginar, no? Manuel Carrer. O sigui, sí. A veure, en fi, no cal conèixer-lo per imaginar aquesta persona molt complexa. Sí. Deixem-ho com a complex. Sí. Són gent complexa o acomplexada o com tímida o com poc sociable o...

0: per seure i escriure has de ser un ser poc social i poc... saps què vull dir? Has de ser més introvertit, més introspectiu.
1: Està dient, en plata, són bordes tots els que
2: escriuen. No, està dient a mi a la cara.
0: Borde és una altra cosa. Escolta, hi ha gent molt sociable, molt borde. Sí. No, borde no.
3: No, no, no. S'ha de ser així quan estàs escrivint, però d'altra banda també has de ser molt extrovertit i has de no tenir gens de por de llançar-te al món per comprendre la naturalesa humana. Perquè si no estàs en contacte amb gent, si no interactues amb ells mai, si et quedes tancat a casa, no escriuràs coses gaire interessants. Vull escriure coses sobre el teu melic i sobre el que passa dins de casa teva, que pot estar molt bé, però si vols ser un gran escriptor, crec que...
1: Clar, tu, Guillem, et passes la vida xuclant converses, vides... Tu hi hauràs aquí de parelles, de fet, quan vagis venint, que diràs, aquest tema m'està inspirant una obra.
3: Això passa, i els meus amics de vegades tenen por d'explicar-me coses.
1: Clar.
3: Perquè acaben en algun lloc. Sí, tenim una relació una mica vampírica, de vegades,
1: clar,
3: els
1: clar,
3: autors.
1: Clar, és que us nodriu d'això. Mm. Va, aviam si es nodreix amb el que explicaràs ara, que és tristet.
0: Mira, jo al Guillem li voldria dir, perquè també pobre, dirà, ostres, quin tema ha portat aquesta... precisament les parelles de fet, aquest espai va néixer, jo sempre ho vull recordar això perquè em sembla que és important i per això jo acabo preguntant també sempre amb qui em toca, perquè m'he d'imaginar qui li explicaré el tema, no? Doncs les parelles de fet van néixer com, a mi em van explicar que havia de ser com una estona que dues persones que fan coses ben diferents, es troben, és com si ens trobéssim a fer un cafè i parléssim, com que quan quedes tu amb una amiga o amb un amic, de què parles? De tot i de res. O sigui, pots parlar de la sèrie que acabes de veure, pots parlar del llibre que acabes de llegir, pots parlar, m'acabo de barallar amb ma mare, això a mi em van dir que això eren les parelles, de fet. Ho dic perquè a vegades sembla que hagis de pensar grans temes i li dones com moltes voltes i filosofar sobre temes en profunditat, i no. I aleshores jo he pensat, què voldria explicar? Doncs jo el que voldria explicar és el moment vital que estic vivint i que estem vivint a casa meva, o sigui, algo que m'està passant, i que estem molt trasbalsats perquè està sent una experiència molt dura, molt terrible, molt dura. I és que el nostre animaló, el nostre gos, que fa 11 anys que tenim a casa, té una malaltia terminal que li van diagnosticar, té un càncer al cervell en un lloc que no es podia ja ni tocar, i que li van diagnosticar doncs al maig. Un cop t'ho diuen, doncs ja passes un molt mal trago i tens un disgust molt gran, però després dius, bueno, doncs amb aquest temps que et diuen, aproximadament, que ningú es mulla, que tens, com li dediques, com el vius, hem passat un estiu que a més li hem, el meu marit i jo li hem dedicat molt amb ell, hem estat molt tranquils en un lloc, perquè ell tingués la possibilitat també de descansar i d'estar més fresquet, vull dir que...
1: Sí. Dius, bueno... Us heu acoplat a la situació?
0: Totalment, totalment. I ho hem fet amb molta alegria perquè és el regalasso que li hem pogut oferir i que acabes... és un regal que et reverteix cap a tu, perquè si t'estimes molt... Anava a dir una persona... Un ser viu, no? Que de fet els animals al final formen part de la família, sí, doncs tant. El que vols és això, no? Doncs poder compartir al màxim els dies, que no saps, les hores, però clar, no és tan bonic com ho explico, perquè us podeu imaginar els alts i baixos i els atacs epilèptics i les anades i tornades i les pastilles i les cortisones i tot és bastant terrible. Dit això, la decisió d'ara és el que volia comentar, que si em senten a casa em diran, vaja, coses expliques públicament, però la decisió és, clar, es diu eutanàsia també en un animal, és que em poso a plorar si ho explico així.
1: No, clar, però és que és, sí, sí, que ho viuen moltes persones, molts oients estan dient, hem passat per aquí.
0: Clar, llavors jo ho tinc com, clar, sabent que no tindrà cura, que no volem deixar-lo patir, que estan les últimes i que ja tenim moltes pautes de coses que sabem que realment ja són els últims dies. Aquí hi ha hagut conflicte familiar, clar, són molts, i jo penso, fins a quin punt som egoistes, els que pensen que escolta, pues un dia més és un regal per tots i s'hi va tirant, o se li pot estalviar a que faci un altre atac, o que fa... I estem, i l'altre dia vam fer un sopar, va ser bonic i va ser trist, perquè vam fer un sopar tots, fins i tot amb les parelles de les grans i això, perquè vam debatre i al final no arribes a cap conclusió concreta, però arribes a una sola conclusió, que és sí que tots hem d'anar a la una. I perquè si no hi haurà retret.

0: ets, si es fa d'una manera o una altra i no és el que tu t'imagines, no?
1: Oh,
0: això també t'estic donant una pista tremenda per un guionazo, perquè és això és, jo a vegades penso que és, jo sóc de l'opinió que és molt egoista aguantar-lo uns dies més, però hi ha altres opinions. Al final, què és el que hem estat fent? Parlar sovint amb l'equip veterinari, que són els que amb els petits detalls del dia a dia ens
1: us poden
0: marcar...
1: Us poden fer decantar la balança.
0: Clar, de dir, doncs, fins aquí sí i tal.
1: Però que bonic que en parleu i que feu
0: parlem,
1: un sopar...
0: Vam fer un sopar de creps perquè s'ha de parlar aquestes coses, perquè creen molt mal rotllo, perquè l'estiu va ser bonic, però ara ja estem a les últimes. I tots opinem diferent, tots ho faríem d'una manera diferent.
1: I sou molts, com deies.
0: I som molts. Bueno, és un tema, és un temasso molt potent. I se'n diu eutanàsia, que és una paraula que, clar, tu només l'escoltes envers els humans, però és així, no és un sacrifici.
2: No
0: és sacrificar l'animal, és prendre aquesta decisió.
2: Jo crec que tots els que hem tingut animals de companyia empatitzem perfectament i entenem perfectament el que esteu passant. Però també el tema de discutir en família, un tema... No hi ha de perdre un membre de la família, com jo crec que són els animals de companyia, sinó de parlar de la mort, senzillament, i de facilitar una mort digna i tranquil·la a algú que ens estimem. I crec que això ens prepara per quan hem d'enfrontar-nos. No hi ha la mort d'un animal, sinó la mort d'un familiar. Vull dir, ara encara em posaré més lúgubre, però jo fa uns mesos vaig perdre el meu pare i va haver la discussió al voltant del seu llit amb la metgessa de guàrdia de què havíem de fer. I et dic, acabarem plorant tots avui. Però la bona notícia...
0: Bueno, però és que m'agrada molt parlar d'això també.
2: Sí, n'hem de parlar.
0: Penso que no parlem prou de la mort.
2: No hem de donar l'esquena a la mort.
0: Està bé seure i parlar-ne.
2: I experimentar la mort, sobretot quan hi ha nens a casa d'un gos o d'un gat, ens serveix molt per enfrontar-nos després a situacions molt més difícils. I és el que dius tu, la família ho ha de decidir d'una. Evidentment sempre hi haurà veus discordants que voldran allargar la seva sensació d'aferrar-se en aquella persona o en aquell animal una miqueta més. Però al final el que compta, no sé el que veu acabar decidint, però el que compta és la felicitat de la persona o de l'animal de qui estem parlant. Si està patint, si els...
0: Vam decidir el que va dir la veterinària. Mira, així ningú es mulla.
1: I penses, és una manera de decidir, eh?
0: És una manera de decidir, perquè al final t'explica el per què, no? I dius, val, d'acord.
2: Tenir tota la informació és
0: tenim
2: essencial.
0: Tenim una informació científica, mèdica, i després està la part més, sí, com tu dius, més sentimental, de que aquí pot haver moltes sensibilitats molt diferents. Tan diferents com, per una banda, tinc una amiga que treballa amb una protectora d'animals, aquesta superecologista, que, em va dir, uf, si l'estimeu tant i aquest estiu li heu dedicat tant... O sigui, tot això que m'explica Judit aguantarà moltíssim. Bueno, estàs content quan et diu això, no? I per una altra banda, una altra amiga que és veterinària em va dir, estimat, a més deixar anar. Hosti, tu, quines dues frases, no?
1: Però que
0: i ho vaig deixar
1: dia,
0: a casa,
1: també, si
0: el
1: pateix,
0: sopar aquest.
1: Pateix,
0: clar,
1: no?
0: Clar, i com saps quan un animal pateix si no és molt evident?
1: Clar, no és com... Sí.
2: Però saps el meravellós que és poder-li donar a un gos allò que li has negat durant anys, com...
0: Jo, tot el dia.
2: Menjar tot el dia.
0: Però està inflat de tanta cortisona i està en fi... Però com que... ara us diré una cosa que és terrible. Com que està posant tants quilos tan ràpidament perquè s'infla i perquè menja li dona molta gana... Llavors li podem augmentar la cortisona perquè pesa més i pot aguantar més. No trobeu que és terrible? M'esteu entenent?
1: Estem catatònics, sí.
0: Bueno, en fi. Jo plego aquí perquè no em vull posar a
1: plegar. No.
0: Has triat una cançó molt bonica.
1: I crec que... Que bonica el Guillem el que t'ha dit, també.
0: Sí, gràcies. Molt bonic, Guillem, perquè no ens coneixem.
1: I mira quina... Que bonic.
0: Però mira, compartir també coses a vegades que no són tan alegres. Jo normalment m'agrada venir a fer entreteniment.
1: La cançó és alegre.
0: No, la cançó és molt alegre i, per favor, per mi és, la dedico al poble cubà, que poc en parlem, eh?
1: Vinga.
0: Clàssica.

0: No obriríem el meló a Cuba perquè no acabaríem, no, però aquest tema, jo tinc aquest CD, el Buena Vista Social Club,
1: que s'ha de tenir, és un clàssic.
0: S'ha de tenir. Tu tens o no?
2: Ah, sí, sí.
1: I el documental aquell, tots l'hem vist.
0: Te l'haurem de regalar. No pots viure a casa sense Buena Vista Social Club.
1: És un clàssic. A més, a nivell instrumental és...
0: He de parar dos minuts, que així ens refem també, que a mi... Molt bonic. Ara, i que li toca a en Guillem, s'ha d'estrenar.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes. Ràdio Girona, cadena SER.
1: Tú quieres una casa de ensueño, tu pareja algo baratito. Ha llegado el momento de poneros de acuerdo en Hipoyagán. Comedores, dormitorios, colchones, armarios a precios imbatibles, tan increíbles que no admiten discusión. Visita hipoyagán.com.
2: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
2: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
4: A Blanes i Lloret, la salut té un referent clar, Centre Mèdic Alomar.
5: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
4: Ressonància magnètica 3 Tesla Citat, ara també PET-TAC i gamma càmera. Centre Mèdic Alomar.
5: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: Quan vols qualitat i perfecció, tria Marbristes Artesans. Més de 120 tallers a Catalunya treballant sobres de cuina i bany impecables. Marbristes Artesans, la pedra feta art. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
7: Hay quien presume de muebles a medida hechos con maderas de la otra punta del mundo. Y hay quien presume de ir a la otra punta con un viaje a medida. Porque los precios de Hipoyagán son tan increíbles que con lo que ahorras a lo mejor te pegas un viaje a las Bahamas. Hipoyagán.com.

Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. A la Cadena Ser i Ser Catalunya, el balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Estem renyant en Joan Bofill perquè tingui aquest a la Buena Vista Social Club i el documental.
1: Físicament no, no
2: de quin director era? Era un director tal?
0: Sí, de... Era el Wim Wenders. Sí, gràcies, Toni Suárez. Sí, era, sí, sí.
2: O sigui, un gran sí, sí, documental, i llavors també apreciaràs molt aquests músics cubans, mítics,
1: sí, sí, sí, sí.
2: I aquesta música i aquests instruments.
0: Vinga, anem amb en Guillem. Guillem, mira, t'ho facilito. El teu tema té a veure amb algú que hem anat explicant aquí i que s'ha anat fent la bola, però ja veurem per on ho tires tu.
3: So I say free Palestine. I say free Lebanon, I say free Cuba, I say free Congo, free Sudan, free all people in America living in fear over this terrorist organization.
0: És el tema del taloner de Ed Sheeran, que per dir això, no, en Macklemore, ho he dit bé, Macklemore.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Està fora. I a partir d'aquí veus...
4: S'ha liat.
0: Amunt i avall, s'ha liat part, que es diu. Clar, i molt, més.
4: Sí, s'ha de liar.
0: I és el que ha de passar.
4: Vull dir, vinc a parlar d'aquest tema, que és molt d'actualitat, però jo tenia previst parlar d'aquest tema abans que passés tot això de Ed Sheeran, perquè no és una cosa nova. El tema és que ja fa anys que l'arrosseguem, que estan caient moltes caretes. Estan caient caretes de personatges públics, sobretot. No parlo de polítics, parlo d'artistes, de cantants, d'actors, que de cop i volta decideixen expressar-se molt explícitament o posar-se de perfil amb temes molt concrets que van més enllà d'una diferència d'opinió i que afecten temes de drets humans i que afecten la manera com estem veient un genocidi en directe per la tele. Abans era més difícil, abans costava que caiguessin aquestes caretes. Abans, si eres un nazi, si eres una merda de persona, dissimulaves una mica. Si estaves a favor d'un genocidi, si no volies que un grup minoritari... Si no estaves d'acord amb els drets de les persones LGTBI, o eres un racista o un masclista, dissimulaves una mica. Tenies una idea del teu negoci, més igual als teus motius que tinguessis per dissimular, seguies sent una merda de persona, però no ho feies veiés, públic. No es veies perquè et podia perjudicar. Ara no et perjudica. Ara fins i tot s'aplaudeix i es premia aquest posicionament. Parlo sobretot del tema del genocidi, perquè és un tema que cada vegada tenim més present, que està canviant els paradigmes, que estem en un dilema moral a nivell global que està amenaçant a canviar l'ordre mundial de les coses i que amenaça la pròpia democràcia. No ens podem permetre el luxe, com ha fet Ed Sheeran, de dir, no, és que jo sóc apolític, no m'agrada barrejar la meva feina amb posicionaments
0: que no pots posar de perfil.
4: No pots posar de perfil. En moltes altres coses sí, és molt legítim que els artistes vulguin tenir una vida privada o que vulguin tenir una ideologia que no volen compartir amb la gent, però amb aquest no. Estem en un moment històric que fa un segle que no ens enfrontem a una cosa tan heavy com perquè ara vingui un senyor i digui no, és que això a mi ni em va ni em ve. De la mateixa manera que no hi ha un punt mig entre masclisme i feminisme, que no hi ha un punt mig entre feixisme i antifeixisme, o entre racisme i antiracisme.
2: Bueno, ho dius tu, però hi ha gent que diu que sí.
4: Evidentment, clar.
2: Home, no, jo sóc femenina i a favor de les dones, però feminista no sóc, que dius... No ho he entès, però jo crec... No sé, o sigui, hi ha gent que creu que sí que hi ha
4: clar,
2: un punt
4: però
2: mig.
4: Si dius això, t'estàs posicionant automàticament
2: amb
4: una banda.
2: Sí, jo t'entenc a tu, però vaja.
0: Sí.
4: Però llavors, la meva pregunta, vull dir, a part de tota aquesta reflexió que va fent xup-xup des de fa temps, ja, la pregunta concreta és, hem de seguir sent fans i consumint la cultura que generen persones menyspreables?
0: Perquè és a dir, tu ara diries, jo no escolto més Ed Sheeran.
4: Bueno, i mai he escoltat Ed Sheeran perquè no m'agrada. Però potser vaig a un concert de Macklemore, no ho sé si n'era un concert de Macklemore, però m'ha passat amb gent que sí, que he admirat i que m'agrada la música que fan. Jo he ballat molt amb Pink, per exemple, que va ser la que va obrir la caixa de Pandora de tot aquest tema.
2: Però precisament. Això ha passat sempre. O sigui, mira Woody Allen.
4: Sí.
2: Mira Maradona. O sigui, grans mites, cada un amb lo seu. I tot el que hi ha darrere. A mi, perdona, em costa molt admirar-los, però la gent després a mi m'explica, no, home, no, però has de separar, no té res a veure l'artista.
0: Has de separar, va, tu que ets artista.
4: No,
0: aquesta frase,
4: separar,
0: has de separar.
4: No, mira, com és la frase, l'obra de l'artista.
2: Sí, això, l'obra de l'artista.
4: El que dèiem. Jo estic d'acord en separar l'obra de l'artista sempre que... O si l'artista està mort, és fàcil de separar-lo, perquè és igual, ja no l'estàs enriquint amb els teus diners. El que fa l'artista no fa mal a una altra gent, doncs mira, si ets una merda de persona, doncs bueno, potser ho puc mirar a una altra banda. Però des del moment en què afecten els drets humans les teves decisions, o que financies una guerra, o que financies un genocidi, o que financies unes accions legals contra persones LGTBI, per exemple, i llavors ja no podem separar l'obra de l'artista. Llavors estàs ajudant a que l'artista faci el mal directament, que faci infeliç a milers de persones a tot el món amb el poder que tenen. No ens oblidem, els actors, les actrius, els cantants, tenen un poder, tenen una veu molt poderosa, tenen legions, milions de fans que els escolten i els segueixen, tenen una responsabilitat.
0: Però tu creus que ara Ed Sheeran, per centrar-me en ell, està patint? Que és igual si pateix o no, però s'ha posat de perfil i li estan caient
4: per totes bandes.
0: Per totes bandes. Mira, l'últim, el líder de el Roger Waters. De Pink Floyd. Mira què deia Waters.
1: This is a little message for Ed Sheeran. There's two kinds of people in this world, Ed. There's people who do the right thing. The rapper Macklemore would be one of those people. And there's people, many of them, sadly, I nearly used the F word then, pricks like you, who do the wrong thing.
5: Ve a dir que hi ha dos tipus de persona, una és les que fan les coses bones, que és Macklemore, i els altres que són els prics.
2: Què és prics? Què vol dir prics?
4: Capullos.
2: Sí.
5: Capullos, sí. Que serien...
0: Anava a dir fàcil, capullos. Sí.
2: Això no ho sabia en
0: l'anglès. Fàcil, justament, és l'únic que n'he entès. Prics, mira, això ja, veus, així ens quedarà per sempre. Clar, això jo deia, pateix, que és igual el patiment, però vull dir, segurament... ell està... no pensa, no? Que...
4: Evidentment, no ho pensava. En
0: ell, vull dir que ell està pensant en Free Palestine, espero.
4: Ell no. Ell?
0: No.
4: Bueno, no
0: o no pensa.
4: Jo, a mi m'és igual el
0: Ed Sheeran, creus que no?
4: M'és igual el que pensi Ed Sheeran. El que m'importa és com es posiciona Ed Sheeran i com afecta això als seus fans. A mi si ell està a favor o en contra,
0: no,
4: és una opció legítima. Hi ha llibertat d'expressió, digues el que vulguis, però no ens prenguis per idiotes. I en el moment en què tu et posiciones d'una manera equidistant amb un genocidi, nosaltres també tenim dret a opinar i a decidir què fem amb els teus discos i amb la teva música.
0: Que, però no passa, o sigui, què passarà? Res, que seguirà omplint estadis. Què vam parlar, Judit? Tu vas portar aquí Northern, no? Aquella pel·lícula que va guanyar l'Oscar d'aquest partit,
2: no?
0: Que han seguit
2: violentant. Heu vist, no, que han guanyat, bueno,
0: sí,
2: un premi,
0: han guanyat el NASA
2: o no sé què, però ja heu vist el que els està passant.
0: Exacte,
2: no?
0: Però vull dir que no va passar res. Els Oscars, no va passar res. I aquest home el segueixen perseguint.
2: Però és que no va passar res, al revés.
0: I llavors, això...
5: Les
2: vides han perillat d'ells, però en aquelles terres, no? Se les ha seguit...
0: Clar, però tu proposaries, no anem al concert.
4: Jo no li diré a la gent el que ha de fer, però jo personalment prefereixo prendre decisions que siguin coherents amb el que jo penso sobre aquest tema. Vivim en un món capitalista, tota aquesta gent es nodreix dels diners que els hi donem, i ja sé que jo no podré canviar el món si de cop i volta decideixo no anar a un concert de Ed Sheeran o no veure Harry Potter de la J.K. Rowling o no anar a un concert de Pink. Evidentment que no, però...
2: Però anem a imaginar, i anem a, si imaginem, actuem després, no? Que un món és millor, és que si no no
4: si
2: sé,
4: ja no
2: surten les paraules, és a dir, si ningú fa res... almenys si tots fem posem de la nostra voluntat, sí que estem fent, no?
4: Sí, bueno, així va acabar l'apartheid a Sud-àfrica, quan hi va haver un boicot internacional, cultural, comercial, esportiu, contra aquell règim. Podem fer el mateix.
0: Hi ha esperança.
4: Bueno, no,
2: aquí el tema és el tema econòmic.
0: El meu fill i jo ens escrivim al matí quan passen coses, diem, hi ha esperança.
2: Sí, és molt... De veritat que això és necessari fer-ho, i no és conya, encara que ho feu mitja broma, que també val,
0: sí, sí.
2: Posar-li també sentit de l'humor i tot. Però ha d'haver esperança. Sí, ara bé, el poder dels poders sempre és l'econòmic, val? En el món en què vivim, i tot aquest conflicte és econòmic. O sigui, fins que no... O sigui, ho dic perquè tots aquests festivals, perquè de tot això que estàs comentant ja en vam parlar, i en vam parlar, recordes, tots els artistes que es van donar de baixa dels festivals d'estiu...
0: Però m'agrada escoltar-ho d'en Guillem, que és artista, i que algun dia
2: clar,
0: et pots trobar en una situació així, Guillem.
4: Evidentment, jo em puc trobar...
0: Que et contracti ara un teatre nou, que sigui... pro-política, que no, que no, que diríem pro-política, diríem Netanyahu, per entendre'ns.
2: Sí, sí, que esbrinis que és propietat d'un fons d'inversió israelí.
4: A mi m'agradaria pensar que seré coherent. Ara bé, la puresa ideològica jo també entenc que no existeix. Jo utilitzo Spotify, jo utilitzo empreses i xarxes i multinacionals sionistes,
2: perquè no podem viure fora del món. Quan veiem les imatges dels nens que estan morint allà a les mines del Congo, o sigui, vivim en un món terrible en aquest sentit.
4: Però sí que crec que, quan m'ha arribat el moment, m'agradaria tenir la valentia de fer el sacrifici, perquè el gest sense sacrifici no significa res. A mi, no, a mi no en el sonar no és un sacrifici. Jo puc penjar tots els tuits que vulgui dient no, no, és que el fons israelí està finançant el sonar i no hi vaig per això, no és cap sacrifici. El moment en què tots demostrem com som és quan hem de pagar un preu per la nostra convicció.
0: I clar, ha de sonar la que va tirar el foc de caos.

0: Aquí tenim l'Oasi Política amb en Marc Rovira, redactor del País a Catalunya. Com estàs, Marc?
1: Molt bona tarda. Molt content d'estar aquí amb vosaltres. Sí, és que tenim... no tenim en Serra, eh?
0: No, però tenim una missió, perquè avui era interessant tenir a un meteoròleg per saber com viuen les polèmiques sobre les alertes, les crítiques de si es peca massa de prudent o no es fan sonar, etc. Òbviament,
2: quin meteoròleg
0: ja l'hem demanat,
2: que hem de tenir en aquest
0: quin
2: programa?
0: Meteoròleg, que a més, que podrà esplaiar-se una mica més, perquè sempre li donem poc temps. Ara,
2: no, i en Jordi, amb aquest tema, sempre insisteix que s'ha d'explicar bé i s'ha de parlar
0: bé. Que fins a 25, fins que arriben les notícies.
1: Sí, perquè trobo que a Catalunya no se'n parla gaire del temps, no?
0: Contextualitzem una mica, bueno, saludem en Jordi Carbó, com estàs?
3: Aquí l'home del temps, amb poc temps.
0: Sempre vas apretat. Contextualitza una mica, Joan.
2: Sí, perquè les pluges d'ahir han reobert aquest debat. Ahir van sonar dues S-alerts. A quarts de 10 va sonar pel Maresme i el Barcelonès i també va sonar pels 50.000 aficionats que eren al Camp Nou.
4: Alerta, eh?
2: El Camp Nou, de fet, va sonar dues vegades, després va tornar a sonar a les 11, llavors també l'alerta era pel Garraf i pel Penedès, en què s'explicava doncs, que hi podien haver crescudes sobtades, inundacions. Avui hi ha hagut roda de premsa de la consellera Núria Parlon, ha explicat per què no es va evacuar el camp, assegura que les alertes van sonar quan havien de sonar i que la gent no ha d'esperar que se'ls avisi quan comença a ploure, sinó quan es té la certesa que la pluja s'estanca i pot començar a provocar problemes.
5: No s'envien les alertes alegrement, les alertes s'envien d'acord a una activació del perill que fan que haguem de prendre mesures per protegir-nos, però no podem parar la vida en general perquè tampoc ningú faria cas.
2: Afirma que les explicacions d'aquestes alertes no van afectar tampoc la tornada i l'anada al Camp Nou. El perill va arribar més tard, quan ja tothom era dins el camp. Això explicava Sergio Delgado, el subdirector de Protecció Civil.
6: Quan les pluges eren intenses, tota aquesta activitat vinculada al partit doncs, estava en marxa i en aquell moment doncs, no estava afectant i ho anàvem seguint. Si
2: clar, això va passar en les darreres hores, però fa poc més d'una setmana les crítiques van ser pel contrari, és a dir, per exagerats.
7: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major.
2: Es van suspendre les classes a 5 comarques, també es van enviar alertes, al final no va ploure en tanta intensitat, i després veníem ja dels aiguats a Tarragona, al Vendrell, amb dues persones que van morir a Roda de Barà a principis de mes per unes crescudes sobtades, en què aquell cas les alertes no van sonar. El que explica Protecció Civil és que inicialment els missatges estaven entesos com missatges que envies a la població per protegir-te davant d'una adversitat, però com que ells no poden preveure el punt exacte on pot fer mal, perquè diuen que les previsions estan canviant, que cada vegada és més difícil advertir d'aquesta intensitat de pluja serà en aquest punt perquè són molt localitzades, doncs estan fent canviant les polítiques per incorporar S-alert un cop ja ha plogut fort i ha descarregat, però veuen que, per exemple, hi haurà inundacions, crescudes d'aigua i per avisar la població que han d'estar alerta.
0: Carbó, amb tot això, com ho viviu els meteoròlegs? És a dir, cada cop, deia, és més difícil perquè aquestes pluges són més localitzades.
3: Jo amb això ja no estic d'acord, d'entrada. Una pregunta, aquest no és un espai per fer amics, oi?
0: No. Tu sempre pots dir el que vulguis.
1: Entre nosaltres sí.
3: No, és que aquest argument que jo crec que s'està sentant, ho sento, em sembla trampós, no. És a dir, els pronòstics meteorològics es basen en uns models matemàtics que tenen dins de la seva informació el comportament de l'atmosfera, sobretot el tema de fluids, termodinàmica, i això doncs, no els hi resta eficàcia perquè estiguem en un nou context. Senzillament, ells introdueixen les dades i els hi surten dades possiblement més espectaculars que fa unes dècades, però és important tenir clar que un fenomen com el que hem tingut les darreres hores no és imputable al canvi climàtic, però per definició. És a dir, un fenomen que acaba de passar i, a més, que ha passat altres cops i no pocs, doncs no es pot atribuir directament al canvi climàtic. El que es pot atribuir al canvi climàtic és la seva recurrència, la seva agressivitat, que puguin ser més agressius de manera més recurrent. Però el pronòstic, mira, fa una setmana els pronòstics, quan hi va haver l'alerta que no va agradar per massa prevenció, els models donaven a on va acabar plovent entre 50 i 100 litres per metre quadrat, van caure més de 50. Ahir ens donaven a on va ploure més entre 100 i 150, es van superar els 100. De manera que el problema no crec que sigui de pronòstic, crec que és més social i jo ho emmarco dins del context general que hi ha com de cabreig general, no? I m'agradaria, per acabar aquesta introducció, fer referència al que va passar al febrer amb les ventades, que jo crec que aquí va haver molta trampa, perquè tot això, tot el que estem vivint ara, parteix d'una llei del 1997, que és quan es tracen, no?, una mica les directrius generals de com s'han d'afrontar les emergències. Clar, fa pràcticament 30 anys d'això, s'han anat modificant, es van adaptant, s'està parlant de modificar-les de nou, per exemple, per la tecnologia, no? Ara tots ens sonen els mòbils. Recordem que quan va començar això hi havia gent que us prenia això com un atac a la seva intimitat, o que molestava el soroll. És a dir, que estem parlant també de coses, al meu entendre, absurdes. I aquell dia de les ventades, molts alcaldes, jo crec que van ser deshonestos, perquè aquesta llei del 1997 va implicar alcaldes, tècnics, experts en meteorologia i en altres situacions que poden provocar emergències a Catalunya. I el protocol és el que s'ha aprovat entre tots, i si s'aproven és per algun motiu, i més si han estat experts i gent també del món de la judicatura. Aquell dia, doncs, es va saltar un protocol que possiblement no s'entén, però jo crec que breument ho explicaré. Si més del 50% del territori o el 80% de la població està sota un avís vermell per situació meteorològica de risc, automàticament s'amplia tot el territori. Però és fàcil d'entendre això, és per una gestió dels recursos que faran falta per afrontar aquestes emergències. Mm. És a dir, si tenim molta gent circulant i sabem que hi ha accidents, incidències, l'interessant en aquestes situacions és que els operatius per emergències estiguin al màxim disponible pel que ens pot venir a sobre i no per coses més quotidianes. Per això jo crec que aquí és on comença una miqueta el tema de molta gent opinant sense realment ser rigorós, no? I anem arrossegant una miqueta això.
1: Bona tarda, Carbó, tens raó amb això, perquè per alguna cosa ets tu l'expert. El que passa que és probable que aquest ús de les alert, que les pròpies autoritats ja ens diuen que no deixa de ser una eina nova i que, per tant, tots plegats n'hem d'acabar, ho hem d'acabar de perfeccionar, n'hem d'acabar d'aprendre, no? El que passa que fa la sensació que cada vegada guanya més força la idea aquella de que hi ha poca claredat sobre quan s'activa les alert, quan no s'activa, i el risc creix de que tot plegat acabi tinguent la condició de simulacre, no? Que cada vegada que rebem unes alert puguem pensar, ostres, aquell dia que el van activar no n'hi havia per tant, o potser aquesta vegada no ens afecta directament. Tu has posat l'exemple de les ventades, no?
0: 30 segons, Carbó, ens mataràs perquè... En 30 segons, i de veritat que continuarem amb aquest tema un altre dia. Què pots dir?
3: Doncs la conclusió és que quan us avisem que hi ha una situació, que tothom, per sentit comú, estigui alerta. La gestió d'aquests avisos, com deia ara el company, és molt més complicat, però això s'anirà afinant perquè és un debat públic ja.
0: No, i de veritat que l'anirem tenint. A mi em sembla molt important perquè has parlat clar,
1: clar
0: i català, i jo crec que era molt important escoltar la teva opinió, que ha quedat claríssima. Carbó, una abraçada, en seguirem parlant.
2: Fins demà.
0: Fins demà. Ara mateix, el dia, en 5 minuts, amb en Xavier Balló i Anna Palet amb la Gràcia del Balcó. I ara li dic gràcies, Marc Rovira.
1: Com sempre.
0: Fins ara.
4: El Balcó.
8: És dijous 17 de setembre i aquestes són les notícies del dia.
4: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
8: El transport públic ja ha recuperat pràcticament la normalitat després de les incidències que s'han anat arrossegant durant el dia d'avui pels forts aiguats que van caure fa gairebé 24 hores. Rodalies ha pogut restablir ja el servei interromput durant més de 7 hores per un esvoranc a la via entre Sant Andreu i Montcada, que havia estat provocat per la pluja. Els tècnics de DIF han tapat el forat amb formigó i han recol·locat les pedres de sota els rails que l'aigua havia arrossegat. El metro de Barcelona també s'ha anat recuperant el servei afectat i només queda per reobrir l'estació de Can Cuiàs a la línia 11. Un temporal que, recordem, ha provocat la mort d'un home de 48 anys a Olivelles, al Garraf, arrossegat amb el cotxe per una riera que va créixer en pocs minuts. Els bombers van trobar el seu cos de matinada 500 metres més avall. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha justificat avui per què es va enviar un SOS amb l'episodi intens ja iniciat en alguns punts en lloc de preventivament. Diu que es va corregir la predicció.
9: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt.
8: La consellera Parlon ha comparegut aquesta tarda al Parlament per explicar els canvis a la cúpula dels Mossos d'Esquadra i ha defensat l'elecció de Ferran López com a nou director de la policia. L'oposició li ha qüestionat que hagi tornat a triar un agent en actiu dels Mossos per a un càrrec polític, com ja va fer amb Trapero.
10: No són canvis tranquils, això és una crisi.
11: I nosaltres no ens en passem, que són motius personals. Nosaltres pensem que hi ha qüestions de fons.
12: No pot ser un canvi de noms, ha de ser una qüestió de model.
13: És sempre millor que qui ocupi el càrrec no sigui un membre en actiu del cos de Mossos d'Esquadra per garantir un funcionament, diguem, amb una certa bicefàlia.
8: El director Ferran López i la nova comissària en cap, Sílvia Catà, han aprofitat aquesta compareixença per anunciar les seves prioritats, reforçar la investigació contra el crim organitzat i les bandes juvenils. A més, ja han trobat una nova missió per Trapero dins del cos, estudiar com desmuntar la sensació d'inseguretat que segueix expandint-se malgrat que els delictes baixin. Andrea Villoria.
14: La nova comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, aposta per posar investigadors especialitzats en crim organitzat a les comissaries locals i no només al complex central.
15: Jo vinc d'una regió com Girona, fronterera, tenim crim organitzat i s'ha de treballar des del territori.
14: També ha anunciat que tenen en marxa un pla contra les bandes llatines que han tornat 15 anys després. Ara bé, admet que res funcionarà si no aconsegueixen doblegar la sensació creixent d'inseguretat.
16: Primer, abans de saber què farem, preguntarem què estem fent.
14: Per això el nou director Ferran López encarregarà a Trapero que estudiï què està fallant de l'actual model de proximitat.
8: Per cert, Andrea, que el jutjat de Barcelona ha reactivat la causa per l'eutanàsia del Francesc Auger 2 dies després que expliquessis que havia intentat suïcidar-se desesperat per una espera de més de 2 anys.
14: Si en una diligència judicial a la que ha tingut accés Ser Catalunya, el jutjat contenciós número 5 de Barcelona ha reactivat el cas i assumeix ara la competència. Això després de quasi 2 anys amb l'eutanàsia d'en Francesc Auger paralitzada pels recursos en relació si els familiars poden oposar-se a la mort assistida d'un pacient. El juny, el Suprem va confirmar que sí, fixant així la doctrina, i des d'aleshores han passat més de 3 mesos sense cap moviment. Ara, i després de diversos requeriments de la Generalitat, el jutjat diu que ha rebut aquella sentència del Suprem i que, per tant, reactiva el cas, de moment, però, sense decidir els següents passos.
8: I a Badalona, la família amb 4 fills desnonada d'un local comercial on vivien des de fa anys pagant 1.200 euros al mes afronta la segona nit fora de casa seva.
17: Están echando a la mujer con la niña.
8: Ara mateix el seu objectiu és vincular-se amb els serveis socials de la ciutat. Des de l'Ajuntament mantenen que sense padró i sense el requeriment judicial de l'assistència de serveis socials no tenen res més a fer-hi, Oriol Soler.
18: La família pagava un lloguer de 1.200 euros, però el propietari els va denunciar quan els va augmentar la mensualitat a 1.600 i durant un temps no van pagar aquesta diferència. Feia 10 anys que vivien en aquest local al barri d'Artigas.
19: Si el alquiler era 1.200, se subió hasta 1.600, he ido pagando todos los meses.
18: Ell és en Muhammad, el pare de la família. L'oposició reclama explicacions al Albiol. Diuen que no entenen per què la Urbana no va avisar immediatament a serveis socials quan va veure que hi havia 5 menors desnonats, entre els quals un nadó de 6 mesos.
20: Que independentment de que tinguessin o no l'empadronament a Badalona, han demostrat que estaven vivint a Badalona i més quan tenen criatures escolaritzades a la nostra ciutat i, per tant, l'Ajuntament està obligada a atendre'ls.
18: És Aida Llaurador, cap de files dels Comuns a Badalona, en declaracions a Ser Catalunya.
4: El dia en 5 minuts.
21: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó amb Anna Palet.

0: avui des de Martorell seguim tota l'actualitat esportiva del Barça i tenim el Nil Solà. Nil, què tal? Bona tarda.
1: Hola, què tal, Palet? Bona tarda.
0: Martorell, perquè allà s'ha fet l'homenatge al campió del món, Eric García, a casa seva, protagonista a principis de setmana al Que t'hi jugues, doncs ho ha rematat amb aquesta celebració. Què tal ha anat per allà?
1: Sí, una celebració a la qual han fet homenatge per aquest campionat del món que va aconseguir Espanya fa ja un temps en aquest Mundial d'aquest estiu. Un Eric García que, més enllà del tema de la selecció espanyola, ja s'ha passat a pàgina, ara mira cap al futur i té molt i molt clar que el que repte proper que vol marcar-se amb el Barça, ell i el vestidor, és guanyar la Champions.
2: Bé, crec que és el gran objectiu de tothom. Portem els dos últims anys que crec que hem fet les coses bé, que ens... per coses ens hem quedat fora i crec que aquest any amb l'equip que tenim tenim una gran plantilla i si seguim aquest nivell està clar que podem estar allà dalt.
1: Està clar que és el somni, ho ha dit a la perfecció, de tots els jugadors. Un Eric García, evidentment l'altre tema d'actualitat, no s'ha de ser gaire intel·ligent per saber-ho, és el de la pilota d'or, avui com va ser-ho ja en el Que t'hi jugues, molt contundent Eric García i a més amb una comparació sorpresa.
2: Campaña dentro del club, yo creo que se lo merece, claro. O sea, obviamente creo que todos lo decimos porque lo sentimos, porque lo demuestra cada partido, como has dicho, con la edad que tiene, las cosas que hace, yo, bueno, obviamente vi a Messi y ahora lo veo a él, así que para mí obviamente que se merece el Balón de Oro.
1: És important i és una comparació de les millors que li podem fer segurament a la Menja Mal, que no sé si estarà escoltant ara la graderia del balcó a la Palet,
0: però sí,
1: si no, li faran arribar seguríssim aquesta declaració.
0: Sí, arribaran.
1: Li arribaran segur. Aquesta declaració d'un Eric, evidentment un dels altres temes d'actualitat, és la porteria. Ahir va jugar Chesney quan van substituir a Joan García i això ha dit Eric de Chesney.
2: Bé, crec que és una persona amb molta experiència dintre el futbol, que ens ajuda molt des que va arribar. Crec que, òbviament, ser el porter suplent del Joan no és fàcil, perquè, òbviament, tots sabem que el Joan per mi és el millor porter del món, per tant, mai és fàcil, però bueno, crec que tots tenim confiança en ell, crec que a la temporada que va jugar ho va fer a molt bon nivell, vam arribar a les semifinals de Champions i estem en la tranquil·litat de que si toca jugar, doncs ho farà.
0: Per requadrar, Nil, què té Joan García? Quin és el comunicat del Barça?
1: Doncs el comunicat mèdic que ha fet el Barça avui al migdia es diu que té unes molèsties lleus al genoll dret, no hi ha lesió en aquest menisc, en tot cas, perquè tothom es quedi tranquil, el genoll que tenia afectat Joan García la temporada passada, la lesió important que va tenir era l'altra, no té lesió. En el club a aquesta hora encara no el descarten pel partit de Sevilla, de dissabte al Pizjuán, demà es provarà a l'entrenament, es valorarà si hi ha risc o no de que pugui produir-se o anar més aquestes molèsties, si no ha de ser així descansarà, però no té cap lesió Joan García, és molt important, és una gran notícia. I si demà sent bé, fins i tot podria arribar al Pizjuán, però el més important és que no hi ha cap lesió, que són unes molèsties lleus al genoll dret.
0: I després de les crítiques rebudes ahir de Chesney per aquell gol encaixat on el porter del Barça no va estar gaire bé, també demostra el companyerisme que té Eric amb aquestes declaracions que hem escoltat abans, on li mostra totalment la confiança al porter polonès.
1: Sí, de fet, Flick ho va deixar molt i molt clar en roda de premsa, és el seu segon porter, els errors no només són cosa d'un, sinó són cosa de tots, han de treballar per tenir menys errors, i això és el que ha dit avui Eric García sobre Chesney, un discurs que porta molt al vestidor, ja va dir a l'entrevista del dilluns que portava moltíssim, però diu que estan tranquils, perquè quan va jugar Chesney, el Barça va arribar a unes semifinals de Champions, per tant, està clar quin és el discurs del vestidor de portes en fora, de recolzar el que és avui un company i un pilar important, com a mínim a l'estat anímic del Barça.
0: Amb aquesta acabo, Nil, si Joan no arriba al Sánchez-Pizjuán, a priori, per les paraules de Flick, hem d'imaginar que Chesney repetiria titularitat o com ho veus?
1: Com a mínim, si no juga Joan García, la coherència després del que ha dit Flick en aquestes, el que va dir Flick ahir després del partit, és que Chesney és el seu segon porter. Seria sorprenent després de les declaracions, és a dir, si m'ho arribes a preguntar ahir a mitja part, hauria dit que entrava Livakovic, va decidir Flick que sigui Chesney, és el seu segon porter, per tant, com a mínim per coherència, si Joan no arribés i no sent bé de mal entrenament, jo crec que jugaria Chesney.
0: Doncs Nil, moltíssimes gràcies i et deixem tornar cap a Barcelona.
1: A tu, com sempre, una abraçada.
3: La graderia del balcó.
4: AVE, destino, Madrid, Puerta de Atocha.
0: And I want you to be mine. Són les 8:36 del vespre. Demà coneixerem al matí la llista de convocats de la selecció espanyola de la Fuente per aquesta llarguíssima aturada de seleccions de 3 setmanes. Anton Meana, amb quins jugadors del Barça comptarà el seleccionador espanyol i, sobretot, creus que hi haurà sorpresa i convocarà a Roberto de l'Espanyol?
5: ¿Qué tal, Palet? Buena tarde, buenas tardes. Sí, la primera lista desde que somos campeones del mundo por segunda vez, la primera lista desde que se ha alcanzado ese acuerdo para que renueve su contrato Luis de la Fuente y la primera en la que pueden regresar jugadores que se quedaron a las puertas del Mundial. Va a estar en la lista Fermín López, el futbolista del Barça. Veremos qué pasa en el centro de la zaga, si repiten los cuatro centrales del Mundial o si gente como Hausen o Lenormand pueden volver a la selección. Y luego arriba, Roberto, el futbolista del Español que tú nombrabas, para mí tiene opciones porque falta en esta convocatoria el panda Borja Iglesias. Y entre los Carlos Espí, Camello y Roberto, por ejemplo, para mí, el delantero del Español ha demostrado durante más tiempo ser regular y poder estar en una lista de la selección que tiene cuatro partidos de la Liga de Naciones, el más importante el día 26 de este mes en Wembley contra Inglaterra. I mañana a las 11:30 conoceremos esta convocatoria de la selección española.
0: Per ser, Meana, aprofito que estàs aquí per demanar-te pel president del Madrid, per Florentino Pérez, que hem sabut aquest matí, demà viatjarà a Ceuta.
5: Es una decisión que según el club ya estaba tomada hace dos semanas, solamente se buscaba cerrar la agenda del presidente del Real Madrid y del señor Vivas en Ceuta para poder hacer este encuentro oficial. El Madrid quiere mostrar su apoyo al pueblo ceutí y por ese motivo organizan un viaje con Florentino Pérez, con Emilio Butragueño y con Pirri, leyenda del club, presidente de honor y ceutí de nacimiento. Por tanto, es un viaje importante para el Madrid que tiene que intentar contentar a su peña en esa ciudad porque estaban muy enfadados, lo escuchábamos en el larguero anoche, con lo que ha pasado con Mbappé, con Ate y Vinicius. Por cierto, a las 9 se puede ver en AS.com la entrevista completa de Mbappé con los compañeros del diario AS. El Madrid piensa que está ya zanjada la crisis con las explicaciones que dio Mbappé y repito, mañana, acto importante a las 11:30 en Ceuta, donde el presidente Vivas va a recibir a Florentino Pérez en nombre de todo el pueblo de Ceuta.
0: Doncs demà diferents focs d'actualitat, aquest de Ceuta, també la selecció espanyola amb la llista de la Fuente, n'estarem pendents. Gràcies, Anton, i demà també juga l'Espanyol. Oh, oh, oh. 8:39, escolteu la graderia del balcó. L'Espanyol demà rep a l'Elx, al RCD Stadium, a les 9 de la nit. Un Elx que compta perquè li va complicar molt la vida al Madrid en aquest partit entre setmana. Veurem si li passa no factura el desgast, però qui ha seguit la roda de premsa de Manolo González aquesta tarda és el Martí Juncà. Martí, què tal?
6: Hola, Anna, com estem?
0: Què ha dit el tècnic Manolo González?
6: Bé, ha puntualitzat precisament aquest gran partit que va fer l'Elx l'altre dia contra el conjunt de Mourinho, que s'enfronten a l'RCD Stadium aquest divendres a les 9. Serà el quart partit de l'Espanyol a casa després de dos partits consecutius a fora. El darrer, la derrota contra el Rayo a Butarque, amb sobretot marcada per una mala primera part del conjunt perico, tot i que l'equip després a la segona es va saber recomposar. Manolo diu que l'Espanyol sobretot ha pres de la temporada passada a l'hora de remuntar moments negatius, especialment a nivell mental.
7: Bueno, que l'equip mentalment n'ha pres molt l'any passat. Al final va haver un moment que guanyàvem, com qui diu, amb el cul, per dir alguna cosa. A la primera volta inclús partits que eren d'empat els guanyàvem i a la segona volta partits que mereixies guanyar no els guanyaves. Això et demostra que al final has de mantenir la calma, tenir una idea i intentar tenir solucions que permetin pues, tocar el partit, canviar durant el partit i que el rendiment de l'equip millori i millori en futbol, que és el que diem. Penso que la virtut més gran que tenim ara mateix és que futbolísticament estem creixent i l'equip té solucions ofensives i amb joc per poder atacar qualsevol rival.
6: Més enllà de la mala primera part, l'altra mala notícia del partit va ser l'expulsió per vermella directa a Omar El Hilali als últims minuts de partit, que deixa sense gaires alternatives a Manolo González al lateral dret. Podia posar-hi a Harman, es parla també d'Unai Núñez, però en roda de premsa Manolo González ha posat sobre la taula que potser prefereix canviar el sistema de joc, la disposició dels jugadors, a posar un jugador en la seva posició menys habitual.
7: Quan tens un tipus de jugador que pot jugar a una posició i rendeix molt a una posició determinada, voler mantenir el sistema a vegades perquè aquest jugador estigui a lo millor no és bo. Llavors hem de mirar també una mica com ho podem recomposar per el tipus d'equip que volem treure demà perquè s'adapti el millor possible i que ens permeti pues, atacar de diverses maneres. També l'opció de poder atacar amb quatre jugadors a darrere, com vam fer el dia al Barça Montjuïc fa dos anys també està allà. I bueno, ho hem de valorar avui perquè bueno, tenim aquestes opcions, les hem d'estudiar bé. I després, doncs, ja et dic, en funció de l'últim entrenament, va acabar de decidir el jugador ideal per jugar o que creiem que pot jugar aquesta posició.
0: Doncs Martí Juncà, moltíssimes gràcies. Qualsevol novetat, línies obertes a la graderia del balcó.
8: Adéu, Anna.
0: Això serà demà divendres. Dissabte torn pel Girona, que visita el Cádiz i amb problemes a l'horitzó per l'aturada de seleccions. Bona tarda, Núria Vilamala.
9: Hola, Anna. Què tal? Bona tarda. Sí, el Girona jugarà dissabte a les 9 de la nit al camp del Cádiz amb l'objectiu de refer-se de la derrota aquest passat cap de setmana a Montilivi contra el Castelló. El Girona viatjarà amb 3 baixes assegurades, les de Brian Hill, que té una lesió muscular, tampoc hi serà Justin, que encara no s'ha recuperat de la lesió, ni tampoc Abel Ruiz, que compleix sanció després de l'expulsió aquest cap de setmana. Aquestes seran les baixes que tindrà Quique Álvarez per jugar al camp del Cádiz, però a partir de llavors les baixes aniran a més perquè hi ha una aturada de seleccions i la segona divisió no s'atura. El Girona ja sap segur que perdrà a Holmes Jr. i a Bannat i també podria perdre altres jugadors importants com Izan González, Asprilla, fins i tot Pixur o Javi Boñar. Hem d'acabar de veure quins jugadors entren a les llistes de les seves respectives seleccions. Avui, en roda de premsa, l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, ha deixat clar que aquesta aturada, evidentment, afectarà el Girona.
10: És una cosa que a vegades costa d'entendre en el futbol professional, no? És veritat que se sap des de l'inici. És bo que tinguem, per un equip, tindre internacionals és bo, vol dir que els jugadors tenen nivell i que l'equip té nivell, però clar, és veritat que són 2 o 3 dates, que a sobre aquesta és bastant més llarga i bueno, que ens afectarà, està clar.
0: Les queixes de l'entrenador del Girona, gràcies Núria, a veure com ho fa el club gironí en aquestes setmanes on perdrà tants jugadors. Anem a repassar què més ens ha deixat aquest dijous. Falten 2 minuts per arribar a 3:15 del vespre. Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
11: Bona tarda.
0: A veure, Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
11: Ara sí, bona tarda, Anna.
0: Repassem la resta de l'actualitat perquè des de les 7 s'està jugant un Betis-Getafe i a 9:15 el Màlaga-Villarreal.
11: Sí, un partit que de moment guanya el Betis per un gol just al final de la primera part, al minut 45 d'Abde, de moment minut 79 i el marcador no es mou. Pel que fa al Màlaga i al Villarreal, tots dos intentaran sumar la que seria la seva primera victòria en Lliga a partir de 9:15, com has dit, Anna. Tots dos estan en zona de descens. El Màlaga és 18è amb 3 punts i el Villarreal 19è amb 2 punts de 15 punts possibles.
0: Doncs ja duel d'aquests de permanència que fan patir. Per cert, tenim data i hora, apunteu, per la Supercopa d'Espanya.
11: El tret de sortida el donarà el Barça Atlètic de Madrid el dimarts 2 de febrer a les 8 del vespre, hora barcelonina, al Giovanni Stadium del Ferenbahçe turc. M'ho he complicat aquí, eh? L'endemà ho farà el Real Societat Madrid, també a les 8 al Tupras Stadium i la final serà el 6 de febrer al Rams Park, que és l'estadi del Galatasaray, que el Barça ja haurà visitat perquè juga contra l'equip turc el 13 d'octubre en el primer partit de Champions. Avui, per cert, també s'ha confirmat l'horari del Llevant Atlètic Club, que ahir es va haver de suspendre per la pluja. Serà el dimecres 21 d'octubre a les 8.
0: Ho deia abans l'Anton Meana. Kylian Mbappé parla de la Lamine Yamal i de la pilota d'or en una entrevista al diari AS.
11: El davanter del Madrid respon a totes aquelles polèmiques i temes que últimament dominen el món del futbol, com són la pilota d'or i també la comparativa amb Lamine Yamal.
12: ¿Qué piensa de Lamine? Lamine ha dicho que tú y él son los dos mejores del mundo.
13: Tengo la sensación que va a tener una gran carrera.
12: ¿Kylian Mbappé puede ganar el Balón de Oro?
13: Yo puedo hablar bien con mi boca, pero yo pienso que mi mejor abocado son mis pies. Entonces yo quiero siempre jugar con mis pies. El resto es parte del fútbol, pero yo intento enfocarme siempre en el campo, en lo que puedo hacer en el campo.
11: També respon a altres temes com la polèmica per la samarreta de Ceuta, el Mundial, o com és ser entrenat per Mourinho, de qui diu que és algú molt diferent i una de les persones més intel·ligents que ha conegut. Com ha dit Anton Meana, l'entrevista íntegra la podeu trobar a les 9 al diari AS.
0: I el llapis de memòria, Ser Catalunya, entrevista avui a un protagonista tant de luxe com polèmic, Mateu Lahoz.
11: Sí, l'exàrbitre retirat dels terrenys de joc des de finals de la temporada 22-23 ara participa com analista a diferents mitjans de comunicació, fet que ha explicat que l'ha ajudat a adonar-se que si hagués viscut abans aquesta part del futbol hauria sigut molt més feliç arbitrant i que l'arbitratge és una secta.
14: Pense amb tota la humilitat del món que si haguera tingut accés a conèixer aquesta part del futbol, no sé si haguera sigut millor o pitjor, perquè això no sóc ningú per dir-ho, però haguera sigut molt més feliç arbitrant. Això estic seguríssim, perquè m'han donat molts inputs, m'han donat molts arguments per entendre que l'arbitratge és una secta. sense dubte. No, no tenim perspectiva del que significa que és el món en general i la indústria del futbol avui en dia.
0: L'entrevista íntegra al web de Ser Catalunya. Laia, moltíssimes gràcies.
11: A tu, Ano.
0: Ens està esperant el Juan Irigoyen.
3: Un mate amb Juan Irigoyen.
0: Un dijous més, com no podia ser d'una altra manera, convoquem el nostre estimat company del país, Juan Irigoyen. Què tal? Bona tarda, com estàs, Juan?
8: Molt bona tarda.
0: Ahir vas anar al Camp Nou o tu això de que si plou no vas? Perquè, clar, la setmana passada va ploure i no vas anar, ahir també,
8: no,
0: què?
8: No, no, no, ahir sí. esta semana, este miércoles de lluvia me tocó. Ah. Llueve poco en Barcelona, pero cuando llueve juega el Barça.
0: Sí, pues, ¿no? Eso seguro.
8: Lluvia torrencial, vamos al lugar común, ¿no? Lluvia de goles también.
0: No vas titular així, tu, per sort.
8: No, per sort no. Gràcies.
0: Però bé, com et deia, ahir partit del Barça i sobre això va el primer tema que vull tractar amb tu.
3: La notícia.
0: Perquè ja no és notícia que el Barça goleja i goleja i goleja i quan no són 5 són 4 i si no 7 i si no 6. Vull dir, Juan, no sé, jo és que estic abrumada de tants gols que està marcant el Barça aquesta temporada, és increïble.
8: Sí, mira, hoy estaba pensando, sabiendo que íbamos a hablar esto con vos, del rol de Flick, ¿no? En la primera temporada Flick mejora jugadores como Rafinha, a mismo Pedri, encontrando de la posición. La segunda es como una continuación de lo que se había visto en la primera, pero esta revolución que se ve de Flick ahora, de este Barça, ¿no? que hay que abrir los libros de historia, ¿no? Para encontrar datos como estos, también tiene aciertos de Flick, y que es Rafinha de 9.
0: O sigui, ¿no? ¿Tú crees final... que es el gran qué, que Rafinha estigui rendint així a la posició de punta?
8: Yo creo porque la evolución de Lamine Yamal con ese talento que tiene este jugador, de alguna manera es esperable por todos, ¿sí? Mm. Uno espera que Lamine Yamal, yo, y me imagino que la mayoría de gente espera que Lamine, que el techo de Lamine no sabemos dónde está, ¿no? O sea, es como un misterio ese techo. En cambio, Rafinha parece que siempre está en su techo, o sea, parecía que no podía llegar a más de lo que había dado, ¿no? Entonces, la sensación era que, bueno, véndanlo a Rafinha porque en realidad más de lo que hizo no va a ser.
0: És que t'anava a dir, es va dir la temporada passada, que evidentment no va ser bona perquè es va lesionar molt, però és que el prime de Rafinha, el millor moment de Rafinha, ja està, va ser la primera temporada de Flick, aquest prime no pot tornar, i mira l'ara.
8: Entonces ahora está en un jugador que tiene más goles que el autoproclamado Balón de Oro que Kylian Mbappé. ¿no? Y quedó fuera de la lista de los 30. O sea que tenemos ahí compitiendo por el pichichi de la liga a un autoproclamado ganador y a un condenado al ostracismo por France Football.